0: notícies. Els Estats Units han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata pel trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 20 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. Segons el president nord-americà, la majoria de les fàbriques de drons, plataformes de llançament i instal·lacions de producció de míssils han estat destruïdes. La NASA ha anunciat una fita important en l'aviació supersònica. L'avió experimental X-59 ha superat per primera vegada la velocitat del so durant un vol de proves als Estats Units. L'aeronau ha arribat a una velocitat màxima d'uns 1.147 km per hora, a més de 13.000 metres d'altitud. El principal objectiu de l'X-59 és revolucionar els vols comercials supersònics. A diferència d'altres avions, aquest model està dissenyat per trencar la barrera del so sense generar una explosió sònica. El fort soroll que va provocar la prohibició de molts vols supersònics sobre zones habitades. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que si s'hagués estat el cas mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, tal com reclamava la Guàrdia Civil. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primes. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERES. El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i també el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
3: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
2: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
4: Molta violència i et sents molt desprotegit, perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
2: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
5: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
1: Solidaris.
6: Amb Mercè Folch.
2: Desnonaments silenciosos.
6: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou

teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us parla Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Josep Maria Campillo als Sons Celestials. Ambientem-nos una mica.

0: I avui hem començat amb aquest Wicked Game de Chris Isaak, perquè avui ens visita una persona, ara ho esbrinarem, però que ens és bastant difícil així d'entrada no considerar-la artista. Ara li demanarem que ens ho expliqui, però pel que hem esbrinat se sent més còmode que la definim com algú que busca solucions creatives a problemes. Potser li agrada també que parlem d'ella com una botànica o investigadora frustrada, que potser gràcies a una mestra es va adonar que la seva verdadera vocació era la il·lustració. Alguns de nosaltres hem vist la seva obra en llibres, calendaris, agendes, làmines o fins i tot iniciatives com el Top Manta o el Festival Terrer del Priorat. I si no l'heu vist, no us preocupeu, perquè quan trobeu una creació seva segur que ja reconeixereu per sempre el seu estil. No sabem si li agraden gaire les entrevistes, perquè crec que és una mica tímida, però farem els possibles perquè passi una bona estona. Avui ens visita la Gala Pont. Què tal? Com
1: molt
0: estàs?
1: Bé, pues molt bé.
0: Aquí. Benvinguda a l'altre barri.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé.
0: Sí, això que hem dit, és, et sents còmode amb això que hem dit o hi ha alguna cosa que et trontolli una mica?
1: Sí, és bastant encertat. I el tema de ser artista o no, clar, és que és un tema complicat, però al final jo crec que em vinculo d'una manera més... Bueno, com que em sento més representada per saber fer un ofici, com per saber fer una cosa que és il·lustrar i que faig servir o poso el

0: servei de resoldre com reptes creatius. No sé si problema seria la paraula, però reptes.
1: Mm-hmm. I ara, el teu dia a dia, a què dediques més temps?
0: A il·lustrar. O sigui, la meva feina ara bàsicament consisteix en... Fa, ja crec que des de la pandèmia, que em dedico només a... O sigui, per compte propi, com sóc autònoma, em dedico a feines d'il·lustració i de disseny. I tinc dividida la feina d'una manera que la veritat és que m'agrada, que és que tinc una part de que ofereixo, poso al servei el que faig per encàrrecs de llibres, revistes, campanyes, el que sigui, vaig i puc anar triant els projectes, i després tinc una part que és la part de la papereria, que aquest és com l'espai que tinc reservat una mica per fer el que a mi m'interessa, el que a mi m'agrada i el que em ve de gust. Per mi és un espai de llibertat, i a part té tot el tema de la distribució, de fer factures, portar-ho a botigues, i això m'agrada molt, curiosament. No sé per què, però és un tema que em diverteix i és un lloc on trobo molta llibertat. I després, sí que és cert que també tinc una... Bueno, ara estic fent una cosa que té a veure amb la investigació dins del món de la il·lustració i la creativitat, mm-hmm. que és més d'estudis.
1: Mm. Encara no es pot explicar,
0: no,
1: això?
0: No, estoy en ello. Ah. A veure...
1: Fas il·lustracions de receptes, també,
0: sí.
1: Amb moltes plantes, no? Quantes plantes has arribat ja a il·lustrar?
0: Jo crec que més de 400, perquè sobretot a través del projecte del calendari botànic, que jo crec que el vaig començar, no sé si el 2016 o el 2017, no ho recordo, sempre he dibuixat plantes, però perquè anant a la muntanya a fer rutes i campaments i tota la pesca, tinc una amiga que en sap molt i m'anava ensenyant. Llavors jo a poc a poc vaig anar-ho dibuixant, i de fet de petita amb la meva àvia també en dibuixava, sempre m'ha interessat. I amb els calendaris, doncs mira, si cada calendari té 12 plantes i fa, no sé, doncs ja deu fer 9 anys que el faig, més totes les altres plantes que he dibuixat, jo crec que més de 400 o així.
1: Déu-n'hi-do, no tothom ho pot dir això,
0: No ho sé.
1: Que ha dibuixat més de 400 plantes.
0: Potser m'ho estic inventant i estic exagerant, però bastantes, moltes,
1: sí, sí,
0: moltes.
1: Sí, sí, sí. La música, quin paper ocupa la teva vida?
0: Pues, la veritat és que m'agrada molt i és una cosa que me n'he adonat que, clar, estic escoltant música tot el dia, jo. Mm-hmm. Perquè estic a casa treballant i escolto molts podcasts, em poso molts documentals de fondo i escolto moltíssima música. I és una cosa que tinc la sensació que no en sé, però que m'agrada molt realment.
1: Però t'acompanya i t'inspira.
0: Molt. Sí, suposo que mm-hmm. sí. A veure, jo crec que la música ens inspira a tothom. Jo, si hagués de dir com l'art que més em toca o més m'emociona, que un dia em van fer aquesta pregunta, bueno, parlant amb amics, per mi és la música, mm-hmm. sense cap dubte.
1: Doncs som-hi, escolta música.
2: Espècies d'espais.

0: I quan sona aquesta cançó vol dir que fem les espècies dels espais. Habitualment, això és un joc que va de l'espai més gran a l'espai més petit i anem posant cançons entremig, però avui canviarem una mica i anirem posant cançons i tu ens has de dir a quin lloc et transporten aquestes cançons.
1: Vale.
0: Sempre comencem per l'univers i ja que sabem que hi ha una cançó sobre l'univers que t'agrada molt, doncs comencem amb Beatles, Across the Universe.

0: Nothing's Gonna Change My World, Across the Universe, a on et porta, Gala?
1: Aquesta cançó jo crec que em porta també a la infància. És un CD que va... Bueno, tots els CDs dels Beatles van sonar molt a casa meva. I aquesta m'agrada molt, i no sé per què em recorda molt a la meva mare, però per cap motiu en concret, eh?
0: Infància a Granollers o...?
1: A Granollers, sí, al carrer Ricoma.
0: Passem a una altra.

0: Ara m'agradaria dir que aquesta cançó em va llit molt malament i que i del que parla la lletra que ja no passa, que tot s'ha solucionat, però no. Desgraciadament sona molt actual, com si hagués estat escrita ara, com si Manu Chao l'hagués publicat ara, aquest Clandestino, que també dona títol al disc que va publicar, el primer disc que publicava Manu Chao en solitari després de Mano Negra.
1: És un disc que ha envellit molt bé. Jo haig de dir que és de les úniques coses de la meva preadolescència, perquè això em recorda a la preadolescència, a les meves amigues, a la primera música que decidíem que ens agradava i, per tant, em marcava qui érem una mica, no?, dins el grup. Mm-hmm. Però que em segueix agradant molt. Jo aquest CD me'l segueixo escoltant i dic sense cap tipus de pena que em segueix agradant molt. Crec que ha envellit superbé.
0: Sí, sí. I crec que Manu Chao també ho sap, perquè no ha tornat mai més a fer un disc com aquell i crec que ha intentat sempre fer alguna cosa molt semblant al Clandestino, massa semblant. Però bé, passem de Manu Chao a Mama Àfrica.

0: Click Song, Miriam Makeba. Això què?
1: Aquesta cançó m'encanta. Això és la banda sonora de la meva infància. I no sé, és com que recordo jo el terra de la sala d'estar. Teníem un trapezi a la sala d'estar de casa meva, on feien diversos espectacles, i recordo pues, estar per allà fent, de molt petita, fent les meves coses, escoltant aquest, tot aquest CD de fondo.
0: Sí, feu espectacles a casa amb un trapezi de petita.
1: Sí, sí, sí. Teníem un trapezi al menjador. Jo feia castellers i circ, i feia, molt, m'enfilava molt als llocs, i teníem un trapezi a la sala d'estar. Uh-huh. Llavors, clar, aquestes músiques eren les bandes sonores dels espectacles que feia jo amb el meu germà.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: No ens movem de l'Àfrica.

0: Déu-n'hi-do, m'ha encantat aquesta cançó, no la coneixia.
1: Oi que sí?
0: Sí, sí, una meravella, eh? És que Hamid al-Shaeri, un músic egipci libi, no?
1: Tot el CD és molt bo. Jo sí, el vaig descobrir fa un parell o tres d'anys i em recorda un viatge que li tinc molt de... Bueno, molt bon record, molt d'amor, per Cabo de Gata, que és dels meus llocs preferits del món. I m'agrada molt, aquest CD l'he escoltat moltes vegades.
0: Cabo de Gata, eh?
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Dels meus llocs preferits, la veritat.
0: Per què?
1: No ho sé. És que no t'ho sé ni dir, però saps aquests llocs que arribes i que t'hi sents superbé? Mm-hmm. Jo crec que he anat 6 o 7 vegades. Sí, sí, em té, no sé, m'agrada molt. I mira que sóc més de rius i muntanyes, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però Cabo de Gata és un lloc que no sé, estic enamorada d'aquest lloc.
0: A quina època de l'any recomanes anar-hi?
1: Perquè no s'ompli d'aigua. No,
0: perquè l'estiu no, deu fer molta calor, no? Suposo.
1: Bueno, però si t'apanyes bé i bueno, potser principis d'estiu recomanaria. O al setembre.
0: Cabo de Gata, escoltant Hamid al-Shaeri. O també pots anar a Egipte a escoltar-los, també, segons com.
1: Això em queda més lluny, però sí.
0: Més Àfrica.

0: sincero.
1: Tai Japón. Això què?
2: Pues una cançó preciosa. M'emociona molt aquesta cançó, no sé per què. M'agrada molt, em sembla superbonica.
1: I on et porta?
2: Doncs és que m'ha acompanyat en molts moments diferents. No et sé dir. També em fa una mica... si hagués de triar per què posar-la, també la posaria en un viatge de cotxe. Però és que és una cançó que he escoltat tantes vegades, en tantes situacions, que m'acompanya en general, diria.
1: És una que transcendeix, no? Transcendeix l'espai i...
2: Sí.
1: I el temps.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, no ho sé.
1: Que ni tan sols potser saps com va arribar a tu.
2: Bueno, jo crec que hi ha cançons que ens acompanyen d'una manera més constant, no? Com les cançons que portes més a tot arreu. Llavors és difícil saber en quin moment està més present i en quin moment no.
1: Les cançons refugi, no? Aquelles cançons que ja portes...
2: A veure, vaig descobrir per l'Almodóvar, eh?
1: Ah, per l'Almodóvar,
2: sí, sí, clar, la banda sonora. Això sí que recordo, però...
1: De quina pel·lícula?
2: Pues és que no me'n recordo el títol de la pel·lícula.
1: No, ja ho té això, l'Almodóvar.
2: No, no recordo el títol, però sé que la vaig descobrir per una pel·li d'Almodóvar. Una època que les vaig veure com totes.
1: O sigui, vas tenir una època d'Almodóvar que te les vas anar passant, tota la filmografia.
2: Bueno, lo típic que fas una època que descobreixes un director o una directora i et mires com bastantes pel·lícules seguides, com així per... Tothom ho fa, no? Això com de fer minicicles a casa.
1: Sí. Sobretot gent que és molt completista, no? Que dius, descobreixes un i dius, vaig a completar totes les obres i veure-ho tot, això, no?
2: Sí, bueno.
1: Però l'Almodóvar és difícil, eh? Perquè té una filmografia que...
2: Sí, no, no, o sigui, totes, no sé si me les vaig veure.
1: Todo sobre mi madre, diu el Campillo.
2: Ah, pues, todo sobre mi madre.
1: L'any 99.
2: Sí, sí, pues no recordava, però... On voudrait
3: vivre. Preguntes metafísiques.

0: Dala, què? Estaves escoltant la cançó aquesta de...
1: Ah, sí, sí, estava amb curiositat. Primer he pensat que era Lluís Llach i dic, ostres.
0: Mira, el timbre de veu s'assembla una mica,
1: sí,
0: eh?
1: No? Sí, no? Sí. Amb les aquestes que fan...
0: Sí, sí, jo la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu Holy Motors.
1: Ah, sí.
0: I em va agradar molt el que deia la lletra, que diu que es planteja aquesta pregunta, no? Que ho diu en francès, que si tingués l'oportunitat de reviure, de tornar a viure, si tornaria a repetir totes les mateixes coses, no? A reviure totes les mateixes experiències, o no? I em va fer pensar, de dir... és interessant preguntar-se això, no?
1: Sí, sí.
0: I ja que van passant persones per aquí a l'altre barri, aprofito per fer sempre aquesta pregunta. O sigui, tu si ara et revisquessis des de l'altre barri, o et reencarnessis, voldries repetir tot, ser la mateixa persona, o...
1: Tinc moltes preguntes sobre aquesta pregunta.
0: Molts condicionants, no?
1: Tinc molts condicionants que fa que l'hauria de respondre, trigaria massa estona, però el que sí que penso, o tinc la sensació, que és que quan va passant la vida i tornem a mirar cap endarrere, tornem a reescriure o a reinterpretar les coses que ens han passat. I això també és una manera com de... No sé com dir-ho, però és com si... van canviant les coses que hem viscut moltes vegades, perquè cada vegada, al mirar-les, aquestes coses es modifiquen. I penso que realment canvien, no canvien materialment, però quan canviem la nostra mirada sobre les coses que ens han passat, sí que reescriuen, i és com si tinguéssim diverses vides en aquest sentit, no?, d'alguna manera. M'he anat una mica per la tangent,
0: no, és una molt bona reflexió, i em fas pensar en... passa amb la paternitat, això, no?, perquè tens fills i revius part de la teva infància, la reescrius d'alguna manera, perquè
1: sí,
0: han canviat coses i tot això. I passa també, doncs, en parelles, no? Tens una parella, passa alguna cosa, després tens una altra, pot tornar a passar alguna mateixa, però ja tens l'experiència aquella prèvia, per tant ho tornes a reescriure, no?
1: Però és que inclús quan... És que et passen unes coses, tornes a revisitar una cosa que et va passar 5-10 anys, volent o sense voler, i aquella cosa és diferent. O sigui, ha canviat. I doncs, si el futur no existeix i el passat tampoc, sempre que reescrivim o imaginem el que hi ha al futur, ho estem canviant d'alguna manera. No ho sé, jo ho vaig pensar fa no molt i vaig pensar, hòstia, però igual...
0: M'encanta, te la compro, te la compro.
1: Guai.

0: Després d'això jo crec que ja podem plegar. És que és tan intensa.
1: M'encanta aquest
0: White Rabbit de Jefferson Airplane. No sé, a mi em fa posar la pell de gallina.
1: A mi em porta molts bons records en un moment molt concret amb una amiga amb qui sempre tinc converses que disfruto molt. Parlar és un hobby al final. I em recorda molt a l'Anna, aquesta cançó.
0: Doncs li dediquem a l'Anna i aprofito per preguntar-te que si t'haguessis de reencarnar en un animal, no sé si aquest conill blanc d'Alícia al País de les Meravelles...
1: No, una granota per estar al riu.
0: Ah, clar, és veritat.
1: Claríssimament, sense cap mena de dubte. La granota jo crec que té moltes avantatges. Tu ets un animal que neixes dins de l'aigua, sent un cap gros, després, quan la teva vida va passant, tot millora, perquè et surten potes, pots saltar, pots estar al terra, pots estar a l'aigua i vius en un lloc fantàstic. O sigui, tot avantatges la vida de la granota, em sembla.
0: Sí, i pots allargar la llengua, no?, per menjar.
1: No ho havia pensat, però
0: no sé,
1: dic, un avantatge més.
0: Sí. No sé per què som humans, podem ser granotes, no? En fi, hi ha un extraterrestre? Quina cançó l'ensenyaries?
1: A veure, us en vaig proposar una. Realment em sembla molt complicat triar la cançó que ensenyar-li a un extraterrestre.
0: Ja, però és que només hauries d'anar ràpid, tindries 5 minuts i hauries d'ensenyar-li aquesta, per exemple.

0: vent del món.
1: Per què el vent?
2: Doncs és una cançó que m'agrada. Penso que representa bé, bueno, com una cançó que podria representar bé Catalunya. No sé si estic ficant aquí molt la pota. I home, m'agrada com descriu els humans. Que néixer és un gran plor, diuen un tros de la cançó, i això m'agrada molt, ja que també estem parlant de morir. Uh-huh. Morir i néixer al final, suposo que no és una cosa tan, tan diferent, i parla de que tothom està com buscant alguna cosa. Bueno, són idees així una mica sueltes, però que jo quan escolto la cançó em fa cert sentit, diria.
1: Uh-huh. Té tot el sentit. Com també té el sentit aquesta altra, si parlem de la mort.

0: Alana, Maria del Mar Bonet, com l'interpretes aquesta cançó?
1: Em sembla una cançó preciosa. No ho sé. No, la veritat és que no et sé dir com la interpreto. Em sembla un...
0: O què et suggereix?
1: Em sembla una cançó que parla de moltes coses a la vegada.
0: Doncs que soni.

0: plantejat mai quina cançó posaries si finalment et quedes a l'altre barri? Quina cançó voldries que sentissin els teus?
1: No ho he pensat mai molt seriosament, però sí que hi ha una cançó que cantem de vegades amb els meus amics, així de vacances, amb una guitarra i tal, que és la de Vida, que m'agrada en concret la versió del Pol Batlle i la Rita Pagès, i em sembla una cançó preciosa i la lletra doncs, seria adequada, suposo. M'agrada molt.

0: Vida, de una cançó de Lluís Llach, interpretada pel Pol Vall i la Rita Payés. Aquesta també, és que déu-n'hi-do, Gala, quines cançons que es fan difícils de tallar, aquestes cançons.
1: Sí, aquesta cançó és preciosa.
0: Jo t'imagino a tu fent les teves creacions i escoltant aquesta música, i ets capaç d'estar fent les teves creacions i que la música vagi sonant. Em pregunto fins a quin punt això et condiciona o no et condiciona, o quina música et poses per fer una cosa o l'altra. Per exemple, si has de dibuixar plantes, potser poses una cosa, o si has de fer una cosa potser una mica més mecànica, te'n poses una altra, no ho sé.
1: Doncs depèn molt, o sigui, va canviant. T'haig de dir que el meu moment preferit per escoltar música és el cotxe. Mm-hmm. Perquè em sento que estic com una càpsula aïllada, que puc escoltar música i cantar mentre condueixo. I dibuixant sí que escolto música, però també em poso molts podcasts o escolto com molts documentals i així. I a mi en concret em va molt bé fer dues coses a la vegada. Mm-hmm. O sigui, mentre dibuixo, anar escoltant alguna cosa, anar tenint el cap ocupat amb una altra cosa, a mi m'encanta, em serveix.
0: De fet, ara estem parlant, des que hem començat a parlar estàs dibuixant,
1: sí.
0: Que això els oients no ho veuen, però jo sí que ho veig, i no sé, veig aquí unes muntanyes, no?, que estàs dibuixant,
1: sí, no sé.
0: O...
1: Gargots.
0: Gargots,
1: és que de vegades em concentro més si estic fent dues coses a la vegada. Uh-huh. Sí, sí, no ho sé, jo crec que li passa a més gent, però això, no?, és com...
0: Sí, sí, sí, de fet, amb la música hi ha molt poca gent que l'única cosa que estigui fent...
1: Clar.
0: Que diguis, va, ara vaig escoltar només música i no faré res més.
1: Clar.
0: Això és molt difícil.
1: Clar.
0: Que passi. I segurament estàs allà i dius, bueno, vaig escoltar música, m'assec al sofà i acabaràs potser fent una altra cosa, no?, de dir, bueno, vaig a fullejar aquesta revista o aquell llibre, o no sé.
1: Sí que em passa una cosa molt curiosa que últimament me n'he donat bastant, que és que quan faig un dibuix escoltant una cançó, quan torno a veure aquest dibuix, recordo una mica la cançó que estava escoltant, o la que va predominar, o un podcast o així, com mentre dibuixes, se't queda el que escoltes més, o almenys a mi.
0: Quins podcasts escoltes?
1: Uf, de tot, allò... aquí no entrarem.
0: No?
1: No, no, aquí no, sí que sóc omnívora.
0: Sí.
1: Vamos. De tot.
0: Obrim la jukebox.
2: La jukebox.
3: Aquest dibuix del conte xinès L'esposa del ratolí va guanyar ahir el 5è Premi Internacional Catalonia d'Il·lustració, que cada 2 anys premia la il·lustració d'un llibre infantil ja publicat. El jurat va premiar la tècnica acurada de la seva autora, la il·lustradora de Taiwan, Leslie Liu, que es va iniciar en aquesta professió fent contes per al seu fill. Liu es queixa que al seu país és molt difícil treballar al marge de la informàtica que utilitzen les populars bandes animades i que encara no han pogut superar una certa rigidesa en les imatges. Però a Europa, la febre del còmic asiàtic no ha desbancat encara el consum tradicional de contes, que fins i tot s'ha revifat els últims anys en edicions de més qualitat. Els il·lustradors
0: això
3: catalans...
0: Això és una notícia del novembre de l'any 92.
1: Mira, quan vaig néixer.
0: Per això, aquí la jukebox s'activa en funció de coses que passen en el dia o el mes que va néixer el nostre convidat. Era un premi de dibuix que es donava, que ja no es dona, i ja tenien una mica de por el que podia passar amb la tecnologia i l'any 92.
1: Ostres.
0: A tu et fa por tot això de la intel·ligència artificial?
1: La veritat és que no. De moment no. Uh-huh. A veure, jo crec que tindrà uns efectes que, com tot, poden ser... Depèn de quines mans caiguin, no? Però em centraré només pel que fa a la meva professió. Hi ha altres professions que fem coses amb les mans, jo penso que d'aquí un temps estarà donant més valor al que nosaltres sabem fer i que posarà en relleu precisament el que ens fa humans, la intel·ligència artificial. Jo crec que té uns topes i té uns límits clars que s'aniran expandint, però el que fem els humans amb les nostres mans, jo diria, o almenys és el meu desig, que guanyi valor. No em fa por, la veritat, no ho sé, potser és d'ignorància, però de moment no em fa por.
0: Hi ha alguna cosa que et faci por?
1: Sí, clar, sí. Les onades molt grosses.
0: Sí.
1: Són les típiques coses que dius, hòstia, és una fòbia. No és una fòbia, tampoc, però una por una mica irracional. És que inclús veient vídeos, el típic vídeo que hi ha un barco i unes onades gegants, m'agafa una cosa a dintre, em fa molta por.
0: Sí, només de veure-ho a través d'un vídeo,
1: Sí, sí, em fa molt respecte. Sí. No et diria fòbia ni molt menys, però em fa molt respecte. Sí, sí.
0: Sí, quan hi ha temporals aquests de vent i això, tu no surts de casa.
1: No, jo surto de casa.
0: Ah, sí. Sí,
1: home, i tant. L'únic
0: que no et fa por.
1: Que no em pujaré un barco, saps? Ah. No, em fa por com la idea d'estar en un barco o estar en el mar i que hi hagin onades molt grosses. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una altra cosa que hem trobat del novembre del 92. No,

0: young man whom I met behind my mother's house in the park one afternoon, and he was playing guitar, and I listened to him, and I asked him for lessons, and he gave me two or three lessons. Afterwards, he was supposed to come for the fourth lesson, and he didn't come, and I phoned his number, and they told me that he committed suicide.
1: És Leonard Cohen parlant d'un guitarrista flamenc que li va donar unes classes, i després es va suïcidar i no va poder seguir donant-li les classes, però això amb ell li va fer estimar el flamenc. I per això al llarg de la seva carrera Leonard Cohen va tenir tanta relació amb el flamenc i li va agradar tant, sempre ho deia, fins al punt que va posar l'orca a la seva filla.
2: Sí. Ah, ostres, això no ho sabia.
1: Doncs mira, Leonard Cohen és un personatge que viu a l'altre barri, i si vols ara hi anem i l'anem a buscar, a veure què explica.
3: La festa morts.
1: Si haguessis de formar una banda amb algun personatge de l'altre barri o fer una agrupació musicofestiva, a qui aniries a buscar?
2: Això, el primer que vaig pensar era amb els d'ABBA, però resulta que encara estan vius.
1: Ja.
2: Sí, si no, m'encantaria. I si no, jo crec que amb els Panchos i amb la Maria Dolores Pradera, que ja van treballar junts.

0: Enrico Morente, Enrique Morente cantant Aunque es de noche, aquest poema de Sant Juan de la Cruz, una cançó que no fa gaires anys va versionar a Rosalía, també. Tu què et diu aquestes paraules, aquest poema?
1: Aquest poema em sembla preciós.
0: I com la canta l'Enrique Morente?
1: No, és que a mi Enrique Morente em flipa. El vaig conèixer a través del disc d'Omega, una mica tard, que després també, crec que Omega era una versió d'un disc del Leonard Cohen.
0: Sí.
1: És a dir, Leonard Cohen canta Lorca, si no m'equivoco, no?
0: No, Enrique Morente i Lagartija Ni cantant, versionant cançons de Leonard Cohen, si alguna, Take These Walls, per exemple, que sí que era...
1: Exacte, però comença el Leonard Cohen, el Morente el versiona...
0: Cantant Lorca i Cohen.
1: Sí, i de fet canviaria la resposta que he donat abans de com explicaria la Terra una alienígena i posaria aquesta, perquè la lletra i aquest poema em sembla increïble i una mica indescifrable, però bueno, ja és una mica com som nosaltres.
0: D'això es tracta, no?
1: Sí, m'agrada molt aquesta cançó.
0: I aniries a Sant Juan de la Cruz, aquí a l'altre barri, i li diries, escolta'm, Juan...
1: No.
0: Què volies dir amb aquest poema?
1: No, crec que no.
0: T'agrada més quedar-te així, eh?
1: Sí, crec que és molt bonic que es quedi així, que el poema, tot i... s'explica molt bé, d'alguna manera.
0: La poesia és això, no? També?
1: No soc... sempre dic que jo no sé llegir poesia, però m'agraden molt les lletres de les cançons i m'he adonat que al final és una manera de escoltar poesia, d'alguna... no? No ho sé.
0: Sí. Doncs parlem de poetes, doncs escoltem aquest poeta, també. El poeta Roberto Iniesta, que va entrar a l'altre barri no fa gaire,

0: Te l'emportaries al món dels vius, el Robe?
1: Ui, no, el deixaria tranquil.
0: Sí, el deixaries allà.
1: Sí, sí, això, vamos, és la banda sonora de la meva adolescència. Jo crec que em vaig escoltar tots els CDs de pe a pa i me'l segueixo sabent de memòria. És molt fort, el que fa el cervell.
0: Molt fort.
1: Home, que guardi un espai per recordar les lletres de tots els CDs d'Extremoduro ja fa gràcia, eh? Com funciona.
0: I aquesta també te la saps?

0: Pedra, Robe Iniesta cantant en català. Això ja és de nivell, en aquest fragment del disc.
1: Bueno, és que és tan llarga la cançó.
0: Sí, sí.
1: Que,
0: no? Aquí no arribaves.
1: No, sí. Potser sí que arribava, però... Clar,
0: aquí és que, el teu cervell ha anat descartant algunes coses, potser ja.
1: És que aquesta cançó té molts espais de trieta directa, sí. Ni me n'havia donat que parlar en català en un tros de la cançó. Sí que té una col·laboració de tot un CD amb l'Albert Pla, xulíssim, que ell no canta català, però bueno. Té molt sentit... Enrique Morente, per mig Oriol de Triana i després Extremadura. Jo crec que és un salt musical que per mi té sentit, com de música que m'ha agradat.
0: Mm-hmm. I Los Planetas, no? No vas entrar?
1: No, aquí em vaig quedar més fora. No sé si per generació, perquè és una miqueta més indie la música. Mm-hmm. A mi m'agradava més aquest costat.
0: El rock poètic.
1: No ho sé.
0: Home, Extremadura, no estaríem d'acord que el Robé no era un poeta?
1: És que no ho sé, és que com que no sé de poesia no
0: però la poesia és una cosa subjectiva, és una cosa que tu t'interpel·la. Si tu t'interpel·la, és poesia per tu. No crec que hi hagi aquí algú que... Bueno, sí que hi ha algú que diu això és poesia, això no? I el poeta...
1: No en tinc...
0: El Robe ho deia, què importa ser poeta o ser basura?
1: És que no en tinc ni idea. Jo l'únic que sé és que això em va acompanyar tota l'adolescència i que em segueix agradant. També, igual que Manu Chao, no, són músiques que em segueixen agradant. Mm-hmm.

0: Som a l'altre barri, amb la Gala Pont, i ens ho diu el Frank Sinatra. The end is near. Això vol dir que s'està acabant aquesta conversa.
1: Què rius? Ai, no. Pensava que ho estaves dient d'una altra manera. Jo, bueno, al final està a prop, no ho sé. Esperem que no,
0: Depèn del que triïs. Ara et donarem tres opcions al final i tu triaràs.
1: Vale.
0: Aquesta cançó també et porta records d'algú que potser està per aquí l'altre barri, no?
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó em recorda molt a una de les meves àvies, que va morir fa 2 anys, i aquesta cançó, mira, em segueix emocionant perquè em recorda molt a ella. Sí, sí.
0: Abans de començar l'entrevista hem parlat un moment de la mort i de les teves àvies i ho vull compartir. Se'ns ha obert la porta de cop.
1: Sí.
0: Per tant, si ens estàs escoltant, pots tornar-te a obrir la porta.
1: No,
0: sí, això no funciona així.
1: La Rosa i la Sara estan aquí entre nosaltres.
0: Frank Sinatra.

0: T'imagines poder fer un sopar amb totes les dones avantpassades teves, no? Les àvies, les besàvies, les rebesàvies.
1: M'encantaria.
0: Com seria això? Com t'ho imagines?
1: Pues jo crec que seria meravellós. Els hi faria moltes preguntes.
0: Com quines?
1: No ho sé, jo crec que m'agradaria saber com van viure elles les coses, com eren les coses, què pensen, quins consells em donarien. Sí, sí, jo crec que seria un sopar meravellós. Bueno, em veu deixar portar més convidats al sopar.
0: Sí, qui més?
1: A la Marie Curie, però ho vaig dir una mica casualitat perquè compartim dia de naixement i sempre m'ha generat molta curiositat aquest personatge. A la Marisa Paredes també portaria, crec que li donaria bastanta vidilla. Perquè em veu dir que podia ser sortir a festa...
0: Qui vulguis.
1: Qui vulgui, eh?
0: Sí.
1: Per fer una sobretaula, jo crec que la Marisa Paredes, la Maria Dolores Pradera i les meves avantpassades i la Marie Curie seria una barreja increïble. Jo crec que seria una sobretaula que duraria dies.
0: Sí, no, això no s'acabaria mai,
1: seria
0: no?
1: Fantàstic.
0: Després què fas?
1: Ja. No sé.
0: Quan acabi això, què?
1: Pues continuar amb tots els seus consells, seria fantàstic.
0: Ara t'he d'agafar aquest dibuix meravellós que estàs fent, perquè aquí tinc el guió i crec que hi ha una convidada en aquesta sobretaula que també podria ser, o que també podries fer amb ell altres coses, que és aquesta cantant.

0: Rosa Balistreri. No la coneixia jo.
1: Sí, és una cantant, m'agrada moltíssim, la vaig conèixer fa un temps, per una cançó que es diu Cuti l'Odissi, i m'agrada moltíssim. Mm-hmm. És una mica, a mi em recorda una mica com si fos una espècie de Chabela Vargas italiana.
0: Sí, és que m'ha recordat molt, sí, al principi. Mm-hmm. Ens queda apuntada, també, és que farem una llista, amb tot això que ha sonat avui. Doncs jo crec que ja estem ja al final. Ara, si sonen aquestes campanes, vol dir que ja arribem al final, i ara et donarem tres opcions i tu has de decidir què vols fer. L'opció A, normalment l'opció A és et donem una feina aquí a l'altre barri per si et vols quedar, perquè t'he de dir que molt poca gent tria quedar-se, com et pots imaginar, que és dedicar-te aquí a l'altre barri a ressuscitar totes les llavors que ja s'han extingit, que ja s'han perdut al món dels vius, i podràs sembrar-les directament cap al món dels vius perquè les puguin gaudir i enviar la teva il·lustració corresponent de cada una. És un sacrifici que tu faràs i tu quedaràs aquí a l'altre barri amb aquella sobretaula i tot això que hem dit, Opció B, reencarnar-te en una granota i a canvi podràs fer realitat un desig a nivell col·lectiu. Uh-huh. I opció C és tornar al món dels vius, tot més o menys igual, però hi ha un petit canvi, i és que a partir d'ara totes les peticions que fem a la IA de em pots fer un dibuix de tal cosa, tot sigui amb el teu estil. Una mica.
1: Ui, no. Trio sí. La granota, claríssimament. Em reencarno en granota.
0: Sí, el desig col·lectiu.
1: Hombre, el desig col·lectiu.
0: Què demanaries?
1: No el podria decidir jo sola si és un desig col·lectiu. Ah. S'hauria de fer un sondeig. Crec que n'hi haurien bastants ara mateix.
0: Això també, mira, el Geri Marasté també m'ho va dir, això. Em va dir, no vull aquesta opció perquè si jo seria egoista. Triar jo un desig. No?
1: Clar, no, és una cosa, no pot...
0: Faries un referèndum per triar el desig, el millor desig, però tu podries fer una proposta, no?
1: No, jo no ho sé, seria una granota i a veure com gestionaria el tema fer enquestes per saber el que vol tothom. Seria una missió complicada, però bueno.
0: Una granota que fa enquestes.
1: Ah, sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: Gala Pont, ha estat un plaer aquesta conversa i escoltar aquesta música amb tu i saber més coses de tu. Ara quan estigui a casa a la cuina i miri a la paret i vegi les hortalisses que toquen de cada mes, doncs mira, pensaré que potser estàs escoltant música o fent les teves històries, T'ha agradat a tu? Has estat bé?
1: Molt, sí, he estat molt a gust i em va agradar molt fer la llista.
0: Et va agradar més fer la llista que venir aquí, no? Potser?
1: No, que va, també he estat molt a gust. L'únic que fer la llista, clar, s'han quedat moltes cançons fora, però és molt xulo fer com aquesta espècie de resum o recull de les cançons que relacionem amb cada cosa. Mm-hmm. M'ho vaig passar molt bé. Els estic fent alguns amics meus també, aquesta enquesta.
0: Sí?
1: Sí, és que serà molt xula. Sí.
0: Que interessant.
1: Sí.
0: S'han quedat fora cançons de Kate Bush, de l'Avi Cifre, de Gigi D'Agostino, de Duran Duran. Amb quina voldries acabar?
1: Amb la de Gigi D'Agostino, la
0: Gigi D'Agostino,
1: sí,
0: la passió.
1: És una cançó xulíssima. Vale.
0: I et recorda també aquells moments de festa d'adolescent, no?
1: No soc gens festera, no, però em recorda a passar-m'ho bé els meus amics, si no la de Blés de telèfon del l'Avi Cifre, és preciosa també.

0: Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, Josep Maria Campillo al control celestial, com sempre, i a tu, Galapón. Ens veiem aviat. Moltes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Fonts de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Més notícies. Almenys 5 persones han mort aquest divendres en diversos atacs russos a la regió ucraïnesa de Kherson, al sud del país, segons les autoritats locals. 3 de les víctimes d'entre 70 i 80 anys han estat trobades mortes en habitatges destruïts després d'un bombardeig sobre un districte de la ciutat de Kherson. En un altre atac al nord de la ciutat, un bombardeig contra una benzinera ha deixat un mort i 7 ferits. A més, un atac amb drons al vespre ha matat un home en un poble de la mateixa zona. Mentrestant, a la regió russa de Belgorod, les autoritats locals asseguren que un dron ucraïnès ha atacat un vehicle a prop de la frontera i ha mort el seu conductor. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i refer també la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord aquest divendres. La vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades de dia de dijous, després que la pluja i el vent obligués a cancel·lar alguns concerts. L'organització defensa que el mal temps podria posar en perill la seguretat tant del públic com dels artistes i els treballadors. Dilluns explicaran de quina manera retornaran els diners.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions 2 de film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora d'aquí. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu cinquè disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free, I Bring Your Life, amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24. I en hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comes en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
2: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
3: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
4: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
5: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
8: És guapo, Boja. El Dani, el trobes guapo?
7: És superatractiu.
8: Molt atractiu.
7: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho vaig passar teta en la meva àrea.
8: Gelma, vosaltres sou més del Llope Reosola o del Voy a llevarte a PR?
9: No, però ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Ha arribat el moment d'obrir portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, el meu 50%... El 50% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com van ahir? Com van ahir el dia del pati?
1: Fantàstic. Ahir una gentada, oients de la solució, que fan esport.
0: Ja ho vaig sentir.
1: Que fan
0: ho vaig recuperar,
1: hores, ara em sap greu perquè no recordo el nom, però una persona que fa 9 quilòmetres a peu per anar a la feina,
0: Dic una cosa. Ma mare va estar una època que em fotia 18 al dia. I jo pensava, mama, però què t'està passant? I després vaig descobrir que estava fent una espècie de pique amb una amiga perquè qui feia més quilòmetres al dia. Coses de mares.
1: Sí, correcte, és així.
0: Què, les rates ballen, no, quan hi és el gat?
1: No, les rates fan esport. Les rates van fer esport ahir. I recomano que recupereu el programa perquè realment van posar les bases de quan s'han de fer els entrenaments de força i quin esport es pot fer a cadascuna de les etapes de la vida. És un tema que em vaig fer, efectivament, per
0: a
1: mi.
0: A mida, clar, és el que has de fer.
1: Quin esport ha de fer la gent gran. Això és el que vam tractar.
0: Ai, Fran Domènech, moltes gràcies també a la Lívia Discipio i, evidentment, l'equip habitual de la solució, amb l'Albert i la Susana. Escolteu una cosa, el control tècnic a l'Albert Jodar, a la Peixera, a la gran Susana Ortega, a la Lívia Discipio i la Viana Gasa, i avui, que és divendres, la solució es diu Malcom Otero i Marta Pontnou. Molt bon dia! Com esteu?
2: Avui? Mira, ai, ara hem vist el Malcom que no va amb polo. Mira, no va amb polo.
0: Malcom, què t'ha passat que no portes polo, nen?
3: Què passa? Sempre porto polo.
2: Sempre? I portes samarreta com una mica pecho lobo. Què és aquests quatre pèls que surten aquí?
3: Les ulleres les tinc penjades del pit.
0: La Marta no caça sense gos, eh? He arribat i em diu, els pantalons, molt bé. La samarreta ja la pots anar jubilant, que és una mica vella. He dit, però a mi m'agraden les mànigues. I diu, ja, però del mig està una mica gastadeta.
1: Fora. Mira, pel que conec a la Pontnou, el millor...
2: Què és? La sinceritat.
1: És si fa comentaris. Perquè quan no els fa vol dir que...
2: No tinc filtro.
1: I és millor que els faci.
0: Et dic una cosa. Mira, penjarem una foto, us sembla? Una foto meva i del Malcom, ara quan anem a la publicitat. I podeu opinar, a veure si us sembla.
1: D'ara o random?
0: D'ara. Si la samarreta del Malcom us sembla massa pecho lobo i si la meva samarreta us sembla massa velleta, el que és la...
2: Us ho dic ara jo.
0: La part del cos. El 677-38-77-19. De seguida us la pengem. Necessitarem una publi per penjar-la. Viena, si vols anar entrant i ara ens posarem junts.
1: Disculpa, la Maria José acaba d'enviar un missatge. Elisenda, bona tarda, preparada per escoltar-te.
0: Ai, gràcies, Maria José.
1: No, ens agrada que et facin saber que totes les unitats estan preparades ja. M'agrada imaginar-me els oients. Com si estiguessin a Corea.
3: No, és l'hora. Atenció, alerta.
1: Tothom a punt.
0: La una del migdia, passen 11 minuts.
1: Endavant.
0: La solució cada dia... amb vosaltres, clar que sí. Avui us portem una solució vital. Avui serà divertit, va, que avui riurem. Quines 10 coses hem de fer, tant sí com no, abans de morir? A veure, en principi no tenim cap malaltia, eh?
1: No.
0: Vull dir, tranquils, perquè a vegades li explico a algú això, no? Perquè això és un joc habitual a la meva vida. Em diuen, però que està tot bé. No, sí, home. Coses que hem de fer abans de morir-nos. Quines experiències vitals hem de tenir de totes abans de morir. Allò de, és que no et pots morir sense. No et pots morir sense. No ha de ser només, us ho dic perquè ara de seguida obrirem línies i obrirem el WhatsApp, eh? No ha de ser només allò, visiteu això, visiteu l'altre. També experiències, conceptes, coses que pots fer sense ni un duro. Allò de dir, aquella reflexió, aquell moment, aquell espai, aquella observació.
1: Un cap de setmana sense mòbil.
0: Per exemple, però podeu volar, eh? Volar, eh? De dir, per exemple, jo què sé, llevar-vos un dia i anar a veure una posta de sol sols sense dir-li mai a ningú. Una sortida del sol, perdoneu.
1: No, però s'ha de penjar.
2: Estàs molt mística.
1: S'ha de penjar.
2: Quina avorriment que vas a fer al matí anar a veure la posta de sol.
0: Perdona, ahir vaig agafar el cotxe
1: i
0: vaig veure les muntanyes de Montserrat quan tornava després de treballar.
2: Ai, això sí.
0: 500.000 hores i vaig dir, espero que el meu fill sigui capaç d'apreciar la bellesa que hi ha en aquestes muntanyes de Montserrat.
2: Estaves tova.
0: Estava tova. Estic premenstrual.
1: Vas fer-ho perquè vas portar el Guillem a fer-ho o era perquè...
0: No, Guillem no hi era.
1: Tangencialment.
2: Doncs mira, Montserrat és una de les coses que vull fer.
0: No facis espòiler. A veure, sense què no ens podem morir? Dormir a una casa dalt d'un arbre, veure sortir el sol, ara ho deia, amb l'amor de la vostra vida, jo he dit sola. Fer un creuer pel Mediterrani.
1: Ui.
0: Per què hi ha experiències que pensem que s'han de viure almenys un cop a la vida? Doncs mireu, per testejar el terreny, la Viena Gasa ho ha preguntat a la gent del carrer. Què hem de fer, tant sí com no, abans de morir?
4: Jo m'agradaria fer un viatge a Nova Zelanda.
5: Quan tinc algun esport d'aquests riscos, el rafting, per exemple...
6: Dedicar-me a mi, al 100%.
7: Anar a l'espai.
8: Anar-me a motxilera per Europa i potser per tot el món.

0: He fet molts cims, planeto, emulacent, i allò m'omple moltíssim.
1: Veure una revolució social.
2: Saltar en paracaigudes, sentir tota l'adrenalina un cop a la teva vida.
3: A veure, aquesta última, llançar-se en paracaigudes, Malcolm i Marta, sou
4: no
3: team paracaigudes no. O team no paracaigudes?
4: No em cal.
3: Check. Per què no cal? Pues no.
4: A mi no em cal posar la meva vida en perill, tirar-me... No cal. O sigui, jo anant a PortAventura en tinc suficient, com a emoció forta. La resta... No en tinc ganes de parlar.
5: Malcolm... Que ens estàvem fent la foto, amb el Malcolm.
3: Malcolm ha dit check.
6: Sí, jo vaig fer quan tenia 20 o 24 anys.
3: I ja ho he tret, tu.
5: Val. Mira, jo et dic una cosa. Jo això del salt en paracaigudes... Mai dels mais de mai de la vida. I mira que els meus pares viuen al costat d'Empúria Brava, eh? Vull dir que hagués pogut anar al... Ara no sé com es diu, un lloc famosíssim, sí, Empúria Brava, eh? Sí, sí, sí. No, mai.
4: És que no cal.
5: Però
4: és que
5: passa què, això sents? Que... què sents quan no, ho fas?
6: Quan jo vaig fer, tenia això, 20 i pocs anys, em va ser entretingut, moixes, molt adrenalina. Fa 10, potser, vaig anar a una d'aquestes atraccions que és com una mena, és com una mena de goma, d'aquestes que elàstic i
5: puges el bungee jumping,
6: sí, sí,
5: allò.
6: I vaig dir, mai més alçades tan grans.
4: És que jo he vist tants vídeos d'aquests que es despenja una de les gomes i gent que es desmaia dins, no has vist?
5: Bueno, lo de desmaiar-se, us dic una cosa. Jo no podria fer mai això. Perquè jo pujant al barco, al vaixell pirata, sabeu aquell? Jo ja a la baixada, si estic a la punta, m'entra com un inici de desmai. No, no, que truqui un metge. Que truqui un metge al 93-201-7474.
4: O sigui, tu...
5: Això pot passar, 93-201-7474. Algú que en sàpiga, un sanitari, sanitària. Això d'estar al vaixell pirata i si estàs a la punta amb la baixada, com la sensació que et desmaies, digueu-m'ho, per favor, digues.
4: No, deia que tu vas a unes atraccions i el que més t'impressiona és el vaixellet, eh? O les tasses.
5: Però les tasses ja no puc pujar perquè em marejo molt. Però jo, per exemple, màxim l'estampida. A l'altre, aquell famós de...
4: El Dragon Khan.
5: El Dragon Khan.
4: O el Shambhala, sí.
5: Ni Shambhala, ni Dragon Khan, ni res de res.
4: Ai, jo m'encanta.
5: El 677-38-77-19. Què ens comencen a dir, Fran?
3: Mira, doncs la Roser, tu que comentaves la posta de sol sola... Doncs a banda del Jordi, que diu que li agradaria guanyar l'Euro Milions.
7: Bueno, ja,
3: amb el
7: també,
3: si parlem
5: sí,
3: amb
5: clar,
3: Malcolm,
7: com a la vida. No, només
3: no,
7: un,
3: però, però a veure, la Roser diu, viure sola al mig de la muntanya...
5: Oh, com una bomber, eh?
3: Tenir el meu hort i fer les meves conserves. Aquest és el pla que ha de fer abans de morir la Roser. L'Anna agafa el cotxe d'aventura i creuar tota Europa per veure només les aurores boreals.
5: Oh.
3: Home, això seria un viatge...
5: Home, que el tema dels viatges, per exemple, a mi m'ha impressionat molt el Grand Canyon.
4: Ai,
5: em
4: a mi
5: va
4: també
5: semblar que deia, és tan espectacular, tan gran, tan bèstia, que els meus ulls no estan preparats per veure amb tanta profunditat. Una cosa...
4: Jo em vaig... És de les poques coses, perquè sí que és veritat que quan vas de viatge sempre hi ha alguna cosa que... No? Dius, ai, no era així, o no t'ho esperaves així, però el Gran Canyon és impressionant, perquè a més arribes allà com si haguessis d'excursió, no sé, a la Garrotxa, no? I de cop arribes a una carretera i dius, ah, mira, allà darrere hi ha el Gran Canyon.
5: Llavors, bèstia,
4: guaites allà com si fos un balconet, i quan veus allò dius... Perdoni, o sigui, mai havia vist una cosa tan impressionant.
5: Avui no ens podem morir sense vies habituals obertes, perquè ens digueu la vostra. Avui no. Volem molta participació dels oients.
3: Hi ha moltíssima, el 93-201-7474, això pel que fa al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, on la gent ja ens està explicant què és el que voldríem fer abans de morir-se, el 677-38-77-19. Què us agradaria fer, tant sí com no, abans de morir-vos, o si ja ho heu fet, per exemple, el Malcolm ja s'ha llançat en paracaigudes, que és una de les experiències, doncs, que volia tenir, i que ens expliqueu també si ho heu fet i si recomaneu, doncs, que ho fem nosaltres, agafar idees. Per exemple, l'Eva, a veure què us sembla això que proposa. Tornar a veure el noi que em va fer el primer petó,
4: no,
3: perquè no sé com fer-ho. O sigui, ja entenc, Eva, que l'està
5: no
3: buscant.
5: Petons,
3: no, que l'està buscant.
5: Ah, val.
4: Quina edat té, primer
3: buscant
4: de tot,
3: ara li
4: aquesta noia? Però, perquè, clar...
6: Però, clar, la decepció que pots tenir...
5: No, sí. Ah, tinc una cosa, jo, ni de broma.
4: No, ni de broma.
5: Recordeu la persona amb qui vau fer el primer petó?
6: Sí.
5: Nom i cognoms?
4: No.
6: Sí, el telèfon, fins i tot. Però...
5: De veritat? Jo recordo només el nom, no me'n recordo el cognom, i no caldria.
4: Jo que si grato una mica de memòria, però prefereixo oblidar-ho tot.
5: Va, podeu dir la vostra, el 93-201-7474. No ens podem morir sense, o bé fer-ho al 677-38-77-19.
3: Mira,
5: ai, perdona.
3: No dic, la Georgina té una proposta, que és fer actes 100% solidaris a cor absolut. Aquesta és la proposta que té la Georgina.
5: M'agrada
3: això. Georgina, tinc 41 anys. 100% actes solidaris.
5: Oh, i poder-te dedicar la vida a això, eh?
3: Sí.
5: M'agrada molt aquesta proposta. Marta, a veure, tu no et pots morir sense casar-te a Las Vegas. Viva Las Vegas!
4: Ja saps que sóc anti-casaments, que odio els casaments, que no estic casada, els matrimonis... Però... I és que el més curiós és que hi vaig anar en època enamorada, allò i vaig anar amb el pare de les meves criatures.
5: Enamorada vol dir que ara ja no?
4: Bueno, perquè vaig anar al principi.
5: En aquella etapa d'enamorament, d'acord.
4: Del primer any o el segon. I en aquell moment ho hauria d'haver fet. De fet, ell és molt barró, i em va fer aquella cosa, escolta, mira, ens podríem casar, va dir.
5: No, que romàntic, no, Cesc, no, que sí, romàntic.
4: Ja, escolta, ens podríem
7: casar. Ens podríem
4: casar, no? I jo vaig contestar, sí, home, està calor.
3: Molt de bon nou, això.
4: Quina mandra. I aquí va quedar. I després, amb els anys que han passat, anys i anys i anys, doncs un dia, no sé com, va dir, escolta, no sé què tal, i jo vaig dir, no, que nosaltres no estem casats. I no sé qui va dir, com que no estem casats? I jo vaig dir, a mi no m'ho ha demanat mai ningú. Va sortir ell des de l'altra punta de la taula.
5: Com que no t'ho he demanat?
4: I va dir, perdona, jo t'ho vaig demanar i em vas dir que no, que feia calor. I jo... I dic, dic, allò era una proposta de matrimoni, dic, allò era de la... És que s'ha de ser barruer, s'ha de ser pòtol per demanar les coses així.
5: És que de veritat, Cesc, ho has de fer una miqueta més de convicció, la cosa.
4: I allà va quedar. Llavors, ara a mi m'ha quedat aquella espina, amb ella o amb qualsevol altra, vull dir, no, ja no tinc res a paro. M'encanta. Ara ja tant me fa, diguéssim. Però ara ho vull. I llavors passarà, acabarà passant, i em casaré a Las Vegas abans de morir. Està clar, igual amb 82 anys allà amb el taca-taca i bolquers, però ho farem.
5: A tot això, ja sabeu que he dit, jo el barco pirata, semblava que m'agafés un desmai. Doncs tenim en Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: Atraco de nou, eh? Un atracament en tota regla. Escolta'm, això és habitual, no sé si ho has sentit, eh? Quan estàs al vaixell pirata, saps allò que oscil·la, no? Fa com un pèndol. Si et col·loques a la punta més extrema del vaixell, a la proa o a la popa, clar, quan puja i baixa aquella atracció, a mi, jo estic a punt de desmaiar-me. És normal o he de fer-m'ho mirar, això, Jordi?
8: Sí, és normal i també és persona dependent i poden passar diverses coses aquí, eh? Vull dir que no és sempre el mateix. Les atraccions més extremes, que moltes vegades es parlen i quan es fan els anuncis, no? De les G's i tot això, sobretot les muntanyes russes, que això també passa, per exemple, amb els pilots d'avió de caces, que van a unes velocitats amb G's, pot haver-hi una disminució del flux de sang que baixa cap a baix, cap a les extremitats inferiors, i per tant pot haver-hi aquesta sensació de desmai per flux sanguini.
5: Epa, o sigui, tinc els peus molt ben regats,
4: o sigui, Carot, és com pujar amb un caza per tu,
5: per mi sí,
4: el barco de pirates. Bueno,
8: el que passa que també hi ha una altra situació que probablement té més a veure amb atraccions que no són tan extremes,
5: sí?
8: Que són quadres vasovagals, que això passa molt a les persones que tenen problemes, no problemes, però sí diferències de tensió, que a vegades les tensions hi baixen una miqueta,
5: i
8: això també pot provocar aquesta sensació de mareig. Vull dir, poden haver-hi... Vull dir que probablement el del barco pirata no és tant el de les G's, que passa més a muntanyes russes o amb els pèndols, no? Que a vegades es veuen vídeos aquests que hi ha gent que perd el coneixement, en el que sí que hi ha una situació més extrema, o per exemple gent que té a vegades aquesta sensació de mareig per un temes de més de o sensibilitat, doncs en tema de l'oïda per l'equilibri, no tant com un mareig que els hi rota el cap, no? Per tant, són diverses coses que poden estar passant aquí.
5: Per tant, si us passa això com a mi, penseu que és normal, i si teniu l'atenció en tendència d'anar a la baixa, doncs encara és més habitual. Jordi, a tu et passa?
8: S'ha de vigilar? No, a mi m'encanten. No, jo sóc fan d'aquestes coses. Vull dir.
5: El que s'ha de vigilar, que deies?
8: No, el que s'ha de vigilar, evidentment, si un és més sensible a aquestes coses, s'ha de vigilar, perquè qualsevol mareig o pèrdua de coneixement pot comportar que et donis un cop, i per tant aquí és important tenir-ho en compte. Si vas amb una atracció molt ben lligat, el cop no te'l donaràs, perquè estaràs allà, però es pot passar que un surti de l'atracció, es maregi i pugui caure, no? Per tant, s'ha de vigilar quan un sobretot se sap que és sensible, no?
5: Clar, jo per això no hi pujo, veus? L'estampida és al màxim meu perquè és velocitat. A mi, si no hi ha pujades i baixades, endavant. En Jordi Mestres, aquí hem atracat avui de nou, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i amic de la solució. Gràcies, Jordi, una abraçada, únic.
8: Adéu.
5: Fins adéu. Ara, adéu, adéu. Què ens diu en Fran?
3: Doncs mira, la Mercè sempre ha volgut agafar un helicòpter i aterrar al mig del Taj Mahal, a l'Índia.
5: Escolta, escolta, això és molt
4: fantasia.
5: Això és molt de Donald Trump, no?
4: O de 007, també.
3: Està molt bé. La Rosa també vol anar a l'Índia. Per cert, la Mercè diu, als 50 em vaig llançar amb paracaigudes.
5: I
3: és una experiència espectacular. La sensació de volar, us la recomano.
5: Això per, cert, Skydive Empuria Brava, eh?
3: Sí, el túnel, el túnel del vent.
5: El túnel
3: aquell,
5: del...
3: No?
5: Bon,
3: sí,
5: no, sí. Fan de tot, eh?
3: Ah, doncs
5: fan túnel del vent, però també tiren de veritat,
4: jo vaig fer això allà, vaig fer el túnel del vent i ja està.
5: Però això és trampa.
4: Bueno, ja està.
3: Ja està xec, no?
4: Et poses el monoquell, les ulleretes, et fas dos fotitos i ja està. I
5: cap a tot casa. Això... Sí. Casar-te a Las Vegas.
4: Ah, sí.
5: No ho has fet, però no et planteges tornar-hi a fer-ho, eh?
4: Sí, ho faré, ho faré.
5: Ah, ho faré de veritat.
4: Sí, ho he dit. Potser als 82, potser no amb ell, potser algú altre, però no passa res. Però ho faré, ho faré.
3: Home, home, algú altre.
5: Coneixes algú que ho hagi fet o no?
4: Coneixes algú que es vulgui... Sí, la, home, la nostra, l'advocada també de la solució de família... L'Ester Meia,
5: és veritat. Algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas? Oh. Mira, us diré la veritat.
4: Però ella es va casar? Perdona.
5: Ampar Moliner es va casar a Las Vegas.
3: Ah, sí?
5: I la tenien pactada, però l'Ampar ja sabeu que és Ampar Moliner. Vés a saber ara on està fotuda. Potser està al túnel del vent d'Skydive Empuria Brava perquè no dona senyal. Però si algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas, feu-nos-ho saber al 93-201-7474. 93-201-7474. Truques a la Meia des del teu mòbil i la punxem. Va, anem a la publicitat i a la tornada. Més coses. Què hem de fer abans de morir-nos, podeu dir la vostra.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
5: 3 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui no et pots morir sense. Podeu dir la vostra. Va, truqueu-nos 93-201-7474 com ha fet en Francesc. Francesc, bon dia.
10: Bon dia, Elisenda.
5: Com estàs, estimat?
10: Molt bé, aquí conduint. Ara veig que buscava gent que s'hagués casat a Las Vegas i jo sóc un cas.
5: Ei, però tu t'has casat a Las Vegas? Fot-li la música. Puja-la, puja-la, Bert. Escolta'm, i a quin any va ser això, Francesc?
10: Sí, això va ser el 2017 i em vaig casar amb la mateixa dona que ja havia casat el 2007 a lo civil aquí a Espanya.
5: Ah, o sigui, et vas recasar, ho vas fer a la inversa. Ara l'hem perdut. Francesc, estàs bé? Has caigut a terra?
4: Estàs esmaiat.
10: Sí,
5: estàs bé. Perfecte.
10: Deia...
5: Digues, digues.
10: Vaig casar el 2017 i amb la mateixa dona que havia casat el 2007 pel civil aquí a Espanya.
5: Que bonic, eh? Reafirmant el vostre amor després de 10 anys, eh? Encara seguiu junts o no, Francesc?
10: Ah, efectiva.
5: Ai.
10: Sí, per suposat.
5: Sí, per suposat. Ni s'ho planteja, eh? Ni s'ho planteja. Tot en Francesc, ja que et tinc, més enllà de casar-te a Las Vegas, quina cosa hem de fer abans de morir-nos, sí o sí?
10: Jo crec que visitar Hawaii, que és una cosa que també... sort de poder fer.
5: Epa, Hawaii!
10: L'illa gran de Hawaii.
5: Epa, l'illa gran de Hawaii. Que punyetero, eh? Veig el Francesc, estic des d'aquí, fa olor de bon vivant, en Francesc. Francesc, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara.
10: Gràcies.
5: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Alerta, que buscàvem gent que s'hagués casat a Las Vegas, però espera, que encara li donem una altra volta de cargol. Ai. Toni, bon dia.
11: Hola, bon dia.
5: Tu no només t'has casat a Las Vegas.
11: No.
5: M'he
11: casat per lo civil aquí a Barcelona, després m'he casat a Las Vegas, que em volia casar...
5: Ja prou amb Las Vegas, tu.
11: Em volia casar disfressat d'Elvis Presley i Marilyn, però no va poder ser. I després ens hem casat a Bali pel ritual balinès.
5: Oh.
11: Ens hem casat a Morea, que és una de les illes...
5: Sí.
11: I bueno, també m'he casat disfressat de superhéroe.
5: Mare de Déu, Toni, veia personatge.
4: Però amb la mateixa.
5: Amb la mateixa persona?
11: Sí, sempre, sempre en la mateixa.
5: Epa,
11: en la mateixa, que portem ja 33 anys casats i, bueno...
5: Amb il·lusió. Amb il·lusió i enamorat.
11: Super enamorat.
5: Ai, tu, quina enveja. Toni, escolta'm, un exemple a seguir, casar-se pels diferents llocs disfressat de diferents coses. Qui us va casar, per cert, Toni? És a dir, tu no et vas poder disfressar d'Elvis, però qui us va casar, un Elvis i una Marilyn?
11: No, no, bueno, es va casar, no, un mossèn d'allà, però no era, no era el, no era ningú, no era ningú conegut, era una persona, era... Era el mossèn d'allà.
5: El mossèn d'allà, què ets tu? El mossèn d'allà i no soc ningú. Toni, gràcies per trucar, una abraçada bonic, fins ara.
11: Vinga.
5: Adéu, adéu.
6: Jo he de dir que jo m'he casat tres vegades en la mateixa dona, també.
4: Com? Però per tant, quan portes tants anys...
6: Jo em vaig casar al Serengeti.
5: Sí. A on?
6: Al Serengeti, amb 50 convidats, a Àfrica, a Tanzània. Em vaig casar un casament oficial aquí al Saló de Centre de l'Ajuntament de Barcelona, i després vaig fer un casament... pel rite, diguem-ne, amiguil, d'amics, vaig tancar un restaurant d'aquí de Barcelona i vaig fer una festa. Em sembla que tres vegades.
5: Que maco. Buah, romàntic. Estic flipant.
6: I la família de la meva dona, que és molt conservadora, deia això del paripé Zulu, que és com li deien a la nostra casament.
5: Va, Carme, bon dia. A la Carme.
12: Bon dia.
5: Com estàs, estimada?
12: Bé.
5: Escolta'm una cosa. Què hem de fer abans de morir-nos?
12: Viure.
5: Opa!
6: Viure. Oh, molt bé, molt
12: viure.
6: Bé.
12: I viure no vol dir somiar en moltes coses que a vegades no podràs fer, sinó viure. Viure el dia a dia i viure les petites coses que t'aporten i que pot ser la trobada amb els amics, aquell viatge amb els companys, aquella muntanya que t'espera, aquestes coses. Viure i ser feliç.
5: Viure i ser feliç.
12: És important. Sí, és la lliçó més important d'aquesta.
5: Mira, Carme, m'encanta que diguis això, i a més m'agrada molt que ho digui la Carme, que s'ha tirat en paracaigudes per a Penny Puenting, confessa, punyetera.
12: Bueno, perquè a mi m'agraden els esports d'aventures i les coses que puc fer de mica en mica, aquestes petites, sense somiar grans coses, doncs les faig. M'agrada molt fer muntanya, pujar 3.000 o algun 4.000, i fer els esports. I jo la primera vegada, el primer me'l van regalar el paracaigudes. El somiava i de veritat, va ser al·lucinant. M'he tornat a tirar i quan em va agradar he fet puenting, ala delta, parapent... Totes aquestes coses que són de volar i les he fet totes. He anat en globus, i bueno, i t'he de dir que el paracaigudes i l'ala delta per mi és insuperable.
5: És el Calleja de casa nostra, la Carme una mica. Sí. Calleja de casa nostra. Insuperables a la delta i caiguda lliure, Ens quedem amb aquests dos, Carme.
4: A la delta també ho he fet, veus?
12: Delta i el deixant, sí. És molt xulo. El globo és més estàtic, és més per tot, per la gent gran que deia i així, perquè és molt bonic. I sí, la veritat és que jo el que potser em va acollonir una mica més, però també va estar molt bé de provar-ho, és el puenting.
5: El puenting, mare
12: de Déu. I tires, eh? I tires!
5: No, és que jo sento dir-te, Carme, jo aprecio molt el meu dia a dia i a mi, que aquesta és una altra derivada, que molta gent recomana aquestes experiències, no?, molt adrenalíniques, i hi ha gent que decidim no fer-les i jo em puc morir perfectament sense haver fet res d'això, perquè a mi no em compensa tot el patiment que tinc en una cua d'atraccions, per exemple, o el previ a un puenting, i a mi no em compensa passar-ho tan malament pel moment d'adrenalina. Entenc que també són opcions respectables.
12: Però és que és això el que és bo de la vida, que cada un pugui fer on li va l'adrenalina. Doncs endavant, aquestes coses petites que es poden fer, més que somiar grans coses que potser no faràs mai, és aquestes coses petites que pots fer i que t'aporten molt. Perquè tant et pot portar això com que pugues estar tot un dia amb els amics fent un camí de ronda. Mm. I disfrutant, i xerrant, i és un dia increïble de la teva vida.
5: Carme, estic tan d'acord que no puc estar més d'acord amb tu. T'agraeixo moltíssim la trucada, única, i segueix visquent la vida amb aquesta intensitat i abraçant-la molt fort. Una abraçada.
12: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu, adéu. Malcolm, tu creus que no et pots morir sense...
6: Bueno, jo una de les coses que sí he fet, però que recomano a tothom, és anar a les muntanyes Simien, que estan al nord d'Etiòpia. És un dels llocs més macos del món, és patrimoni de la humanitat. Mm-hmm. Hi ha uns babuïns, uns papions, uns que es diuen gelada, que són daurats, molt grans. És un lloc maquíssim, molt verd. Hi ha un canió gegant i és un espectacle únic, molt verd. Hi ha unes acàcies precioses i és un dels llocs que he anat a la meva vida que he dit... aquí és un lloc que has de venir sí o sí, no és tan conegut. Aquest any, ara faré una mica de publicitat, però a l'octubre porto un grup allà.
5: Moment, què vol dir portes un grup?
6: M'han contractat d'una agència que es diu Kananga, m'han contractat perquè li expliqui la gent la història d'Etiòpia.
5: Què?
6: Sí, encara hi ha places, aleshores jo li explico.
5: És que clar, que et deixa caure, no, mira que em presento les eleccions municipals de no sé què, no, mira que em presento les eleccions presidencials. A veure, una agència que es diu Kananga, que t'ha contractat a tu per explicar la història d'Etiòpia.
6: D'Etiòpia, perquè ja sabeu que ja va viure Rambó, va ser traficant d'armes, hi ha unes esglésies monolítiques que estan tallades a pedra, però que estan sota el nivell de tal. Bueno, és un lloc impressionant i jo vaig allà a explicar a la gent la història. M'han contactat per fer com de conversa.
5: Hi ha un guia que se n'ocupa
6: de que agafin les coses, perquè si no arribaríem enlloc.
4: Però parlaràs a poc a poc?
6: Sí.
5: No, saps què passa? Que hi ha el guia que els aportarà els puestos que toca i el Malcolm que l'han contractat per parlotejar amb tot el seu coneixement. Em sembla superinteressant aquesta figura, eh?
6: Parlo del... Conec molt, he estat molts cops a Etiòpia, m'agrada molt, és un dels països que més m'agrada, i fem tota una ruta i els explico la història de cada lloc, aquí quan va venir no sé qui, el rei, la invasió. Ja sabeu que Etiòpia és un dels pocs, l'únic país d'Àfrica que no ha estat colònia, va estar conquerit per Itàlia en la Segona Guerra Mundial, però no és l'únic país que no ha estat mai colònia europea. Aleshores, li explico la història.
5: I quan hi aneu?
6: A octubre, em sembla,
5: mitjans d'octubre, eh?
4: Podem venir.
6: Sí, tant.
5: Si paga, sí, clar. I si hi ha algun oient ara que digui, ostres, jo vull anar en aquest viatge perquè el Malcolm m'expliqui la història d'Etiòpia...
6: Posin en contacte amb Kananga i suposo...
5: Kananga. I vosaltres truqueu a Kananga, aquesta agència, li dieu... Jo vull anar a lo del Malcolm.
6: Exacte.
5: Jo vull anar a lo del Malcolm.
4: Ho passaríem, hi podríem anar.
6: I quan vam dissenyar la ruta, jo vaig dir, sisplau, posem les muntanyes Simien, perquè és un lloc increïble. Jo el cop que vaig anar, els babuïns s'apropen a tu i ja dic, semblen més grans perquè tenen molt, molt de pèl. Són increïbles, són maquíssims i s'apropen a tu i quedes rodejat d'aquests babuïns que estan... fa fred, una mica de fred allà a la muntanya. És una cosa meravellosa.
5: Extraordinari, em sembla. Sí. Si teniu propostes, no cal que siguin viatges i llocs, sinó experiències vitals que hem de tenir abans de morir-nos. 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
3: Mira, la Carla vol conduir una excavadora. No ho ha fet mai.
5: Fàcil.
3: No ho ha fet mai i,
6: bueno, fàcil.
3: I li agradaria. A veure, primer has de buscar l'excavadora.
6: Trobar una excavadora i que te la deixin conduir.
3: Has de conèixer algú que la tingui.
4: Bueno, a mi em passa això amb la segadora, que ara començarà d'aviat l'època de la sega del blat i cada any al meu poble dic, hòstia, vull anar a dalt d'una segadora.
5: I per què li puges, fill meu?
4: Doncs mira, perquè sempre que ho demano ja ha passat, ai, mira, queden dues setmanes, ja està tot segat.
5: Queden dues setmanes?
6: Però fem la crida ara.
4: Perquè la sega són 2-3 setmanes, un mes com a molt allargar.
5: Punta-t'hi ara ja.
4: Sí. Bueno, però és que diguéssim que no hi ha, la gent no hi pot anar perquè sí. Vull dir, vas a dins del tractor i no pot, ja hi mitja hora i prou.
5: Algú, per favor, que convidi la Marta de la temps de sega. No, algú d'on sigui, nena, tu vas on sigui.
4: La sega es fa de Baixa Segarra.
5: Sí, però tot arreu no es deu fer.
4: Bueno, jo allà és el juny... Sí.
3: No es vol desplaçar massa.
5: A veure, que aquesta i jo estem per revolta pagès, amb el calendari pagès que no el coneixem. 93-201-7474, si algú vol portar la Marta... Si algú vol portar la Marta en una màquina de sega, que és el seu somni. Bueno, no sé si ho mito o no. 93-201-7474.
6: Però és possible que algú no vulgui portar la Marta per complir el seu somni, home.
5: Va, ens podeu dir la vostra, el 677-38-77-19.
3: Mira, la Judit diu que el millor que es pot fer abans de morir és banyar-se despullada en una platja solitària durant la sortida o la posta de sol.
5: I no dir-li a ningú i no penjar les fotos enlloc.
3: Això ja no ho diu, però seria el pla
4: Carot. Avisa algú, que si et passa alguna cosa vull un disgust.
3: Però el pla de la Cristina és apassionant i diré que és un format de televisió que fa l'Espartac Parant. He d'anar a totes les festes de Catalunya. La Patum, la Fira Medieval... Encara
5: la
3: que
5: Patum
3: crec...
5: ahir,
3: Sí, exacte, aquests dies.
6: I plovia,
3: Encara que crec que haurà de ser a la... Un dia podríem fer, a veure quina és la festa... de Catalunya...
5: La millor festa...
3: Que més diria, et representa, no? O que més agrada, o icònica, no?
5: La millor alguna festa major, així. La millor festa de Catalunya. Un dia farem una d'aquestes batalles aquí a la solució. Us ho muntem? Us ho muntem?
3: Sí, l'Agustina al Canadà voldria viatjar. I la Cristina anar un temps a un lloc d'Àfrica, de cooperant. Això és el que li agradaria fer. I la Laia diu un pla que he de fer sí o sí abans de morir és fer el Camí de Santiago sola. El vol fer sola, el Camí de Santiago. Seria Tim Carot, també, de la posta de sol sola.
5: De tant en quant, cosa sol.
3: I la Leonor voldria anar de vacances a Rússia. Per cert, allò que explicava el Malcolm de les muntanyes del Simien, diu, el Víctor diu, us escric per compartir una altra bellesa, la que més m'ha impressionat mai. Poder visitar els 7 llacs de Rila, a Bulgària, us ho recomano.
5: Oh, Bulgària és un d'aquells països, jo crec, molt desconeguts, i ha de ser bellíssim, ha de ser preciós. Per cert, avui us estem demanant experiències que hem de tenir abans de morir-nos. No vol dir només destins, eh? Ara deixem els destins, no. Els viatges, i pensem a conceptes. Digueu-nos algun concepte.
3: Mira, l'Eva, que abans deia que volia retrobar el noi amb el que es va fer el primer petó, sí. Diu, tinc 62 anys, que m'ho heu demanat, no l'he vist mai més, i he somiat moltes vegades amb ell, i us puc assegurar que era guapíssim.
5: Oi.
3: Això és el que vol fer l'Eva. I atenció a la Clara, mireu que bonica, diu, m'agradaria poder reconciliar-me o demanar perdó a les persones que al llarg de la vida hem tingut diferències o ens hem enfadat i amb els anys ens hem anat distanciant.
5: Ai, que bonic això, Clara, està molt bé. Mira, un altre dia hem de parlar del perdó.
3: També, és veritat.
5: Farem venir el Puig Guitart i parlarem del perdó.
3: És que ja està,
5: ja està,
3: eh?
5: Ja està, final de temporada. Ja, final de temporada.
3: Sí. Mira, la Montse diu, fer vivac a la muntanya i dormir sota les estrelles.
5: Ai, que bonic això. Marta, tu tens una cosa relacionada. A veure, la Marta Pontnou ens planteja el segon pla que ella no pot deixar de fer abans de morir-se.

0: A veure, Marta, Montserrat.
1: Vull
0: dormir un dia al ras, però no a baix, sinó al ras, a dalt, amb alguna de les muntanyes.
1: De Montserrat.
0: Però, si fes vivac a Montserrat.
1: Por, em fa por.
0: Per què et fa por?
1: Home, em fa por. Estaria molt ullobert.
0: Tota per què? Home, perquè no t'ataqui algun animal?
1: Sí, entre bitxos, animals,
2: animal,
1: feres...
0: Però saps, tu el que vols és un hotel de luxe amb una vidriera molt grossa,
1: no,
0: filla meva.
1: No. Vull respirar l'aire i veure el cel estrellat a dalt, a Montserrat.
0: Per què t'agrada tant Montserrat, Marta?
1: Ai, no ho sé. Bueno, és una cosa familiar, també. Els meus pares hi anaven, i el meu pare anava molt als 70 i escalava. I escalava als 70, eh?
0: Déu-n'hi-do, sense cordes.
1: Amb aquelles cordes que hi havia, aquell tipus de roba, i escalava molt. Llavors explica molt també tot el, clar, tot el moviment que hi havia polític allà, com vivien ells la seva adolescència, perquè clar, vivien com, no, sortien d'Igualada, agafaven un tren, pujaven a Montserrat. Llavors totes les històries que t'han explicat d'això i de com van viure tota la repressió des d'allà, i ells com anaven a escalar i feien activitats com esportives i, però que al final era, no, una cosa com molt política,
0: com un pòsit polític, no?
1: I llavors és un dels llocs on sempre hi hem anat a la família, i és una cosa que
0: mira,
1: per mi és com màgic.
0: Tinc una sorpresa per tu, això no t'ho esperes.
1: Ai.
0: Perquè hem pensat que si tu vols fer això, va, necessites consells d'una persona que coneix perfectament la muntanya. Si tu vols fer vivac a Montserrat, has de sentir una veu experta, un aplaudiment molt fort per Araceli Sagarra. Molt bon dia, Araceli.
3: Bon dia, bonics. Com esteu? Hola.
0: Estem estupendos, encantats de sentir-te, per si algú no ho sap. Si és que hi ha algú a Catalunya que no ho sàpiga, l'Araceli és alpinista, és una de les cares més reconegudes del món de les muntanyes. Aquests dies, de fet, hem commemorat que amb només 26 anys, criatura, es va convertir en la primera dona
3: de l'estat
0: a fer el cim de l'Everest. Això era l'any 1996. Déu-n'hi-do, Araceli.
3: Sí, senyora.
0: Encara te'n recordes?
3: No, fa 30 anys. Bueno, jo ara hi penso i una mica estic com tu, a criatura, dic, però què feia jo amb tan joveneta? Ara ho veus en perspectiva
0: I
3: flipo una mica, però bueno, s'ha de fer aquestes coses quan ets jove.
0: Exacte, que no hi penses. De fet, veus les imatges de l'Araceli just quan torna, les veus a TV3 i ella tan feliç. Ah, bueno, sí, goita, aquí estem, no? Tot bé,
3: sí,
0: no?
3: Sí, bueno, sí. Bueno, és la inconsciència de l'adolescent, bueno, l'adolescència no, però de la joventut.
0: Sí.
3: Però ara seri, si no, la gent no fa coses.
0: Araceli.
3: O com ara, que tothom està pensant, ara abans de morir-me, a veure quina faig,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte. Araceli, escolta'm, t'he fet un atracament també, perquè
3: sí,
0: la Marta ens va dir, jo vull fer vivac una nit a Montserrat, què hem de tenir en compte? Tu que ets una experta en la matèria, en general, la idea de dormir al ras a Montserrat, què et suscita? Què hem de tenir en compte? Quins punts hem de posar en una llista com a conditio sine qua non?
3: Vale, la primera era que ha comentat que volia veure els estels. Clar, des de Montserrat no en veure gaires perquè hi ha molta contaminació lumínica de l'àrea metropolitana. Per tant, si realment el que vols és veure els estels, vés-te'n a Àger, que per això hi ha aquests centres de com es diuen, astronòmics, no?
0: Sí.
3: Perquè són llocs on no hi ha contaminació lumínica. Per exemple, si veus fer això, te'n vas a Àger, al Camp de 300, que és una...
0: No m'agafa. A veure, no has dit això? Tenim molta fe, diu. Escolta, Àger, què has dit ara mateix?
1: Àger, la Noguera, dit.
3: Àger, al Camp de 300, bueno, que és el camp on despeguen els parapents, i bueno, allà hi ha una zona molt ampla, molt tranquil·la, amb pocs bitxos. Després, l'altra cosa que hauries de tenir en compte és que igual t'emportes una doble experiència si te'n vas a fer un vivac a Montserrat, perquè et diuen que el dia 11 de cada mes es reuneixen les persones que volen veure ovnis a veure si hi ha una abducció. És a dir, igual tens doble efecte, saps?
0: Epa, ojo, a veure si se t'emporten, nena.
3: Vivac i abducció.
2: Se no hi ha ossos, però potser sí hi ha ossos.
1: Hi ha un perquè tindria por.
0: No, et dic una cosa, tu que coneguent-te que voldràs estar sola, no hi vagis un dia 11 de cada mes.
1: No,
0: per si de cas. D'acord,
3: bueno,
0: això
3: per
0: apuntat.
3: Si de cas. Però després... Sí... Una bona colchoneta. Del que més es pateix, clar, és ara fan aquestes colchonetes que són inflables, que no pesen res, i el que més molesta són les pedres a l'esquena, així que sobretot una bona colchoneta. Després mira si el parc t'ho permet fer vivac, perquè per exemple el parc d'Aigües Tortes és una cosa que jo no l'acabo d'entendre, no ho vaig ara fer amics, però...
2: Està prohibit.
3: No, està prohibit fer vivac.
0: Oh.
3: És a dir, si tu vas per la muntanya i tens molta son, gairebé t'estan dient, doncs no pots parar a fer vivac perquè està prohibit fer vivac.
0: O sigui, despert sí que hi pot ser, però en canvi dormint
3: sí,
0: no,
3: No et deixen fer vidat. Jo crec que...
1: No tanquen els ulls. De... és com allò que et fa la parella quan dorms al sofà.
0: No, m'estava mirant els ulls per dins, que estigui tot bé, no?
3: Però jo crec que el part de Montserrat sí que està permès.
0: Uh-huh.
3: I després,
1: abric,
3: doncs...
1: Abric.
3: Bueno, sí, bueno, si porta un saquet de pluma, la pluma l'avantatge que té és que pesa poc i abriga molt, perquè el que fa és una càmera d'aire, i tots sabem que la càmera d'aire és on és com, se, com no passa el fred, no?
0: Uh-huh.
3: Has d'anar lleugera
1: i
3: confortable.
0: Val.
3: I després em porta't un amic.
0: Un amic, un amic, i jo estava pensant...
3: O una amiga.
0: I antimosquits, un alot, una... Com es diu això? Una botzina per si ve algun animal a espantar-lo. Tot això és innecessari?
3: Bueno, sí, el frontal, però... Diguéssim, aquest és el kit bàsic, no?
0: Val.
3: Jo esprai de sorolls no em porto, perquè...
1: I els animals, bueno, què fas? A mi em faria
2: per clar. Quins animals?
1: Ve allà una cabra d'aquelles a menjar-te el nas.
0: Però mira què et diu l'Araceli, que els animals tenen més por.
2: Són vegetarianes.
3: Tenen més por que tu, sí. Surten corrents, no et preocupis. Però bàsicament és això, és... que si vols veure estels, pues a Montserrat no els veuràs. Si és una altra experiència, pues bueno, igual coneixes
1: un marciano.
0: Araceli Segarra, t'agraeixo moltíssim aquests 5 minutets que t'hem robat. Gràcies per atendre la solució. Una abraçada bonica. Fins ara.
3: Un petó ben gran i disfruta el vivac.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu.
0: Nena, Araceli Segarra, eh? No tothom et dona la solució, com ho fem nosaltres, eh?
1: Amb ella.
0: Amb l'Araceli, sí, clar, i jo t'estalvies, no?
2: Jo.
1: Perquè si em passa alguna cosa...
0: Et dic una cosa, hi ha una cosa que no saps del Malcolm.
1: Quina?
0: Hi ha una cosa molt forta que no saps de Malcolm Otero.
1: Que té un amic...
0: No. D'ell directament.
1: Nòvia?
0: No. A la tornada de la Publi us ho explico.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de coses que hem de fer abans de morir-nos. Coses que hem de fer abans de morir-nos. De seguida, Malcolm, me l'expliques una, però hi ha una cosa que tu no saps de Malcolm Otero que hauries de saber que t'aniria molt bé per aquesta experiència que vols tenir a Montserrat. Malcolm Otero fa 3 anys en aquest mateix estudi va afirmar que ell seria capaç de sobreviure si el deixava amb una llauna de tonyina, un alot i llumins o alguna cosa així.
2: Ai, sí.
0: Durant 4 dies
1: a Collserola.
0: Sí. T'ho juro.
2: És el MacGyver de la
0: Malcolm,
2: solució.
0: Malcolm, tu tens capacitat, o sigui, capacitat, coneixement sobre supervivència.
2: Coneixements no pràctics, però vull dir... No, espera, no.
1: Teòrics.
2: No. M'interessa molt el tema, he llegit molts llibres i tal, i aleshores... Aquella era una oportunitat per posar en la pràctica tot això que he après. I aquell dia, no? Un dia d'aquests vam portar un expert, li vaig fer les preguntes, em va dir que anava pel bon camí, i és veritat que...
1: Vam fer un experiment aquí fora, no? Amb una llauna i vam encendre...
2: Sí, són dues etapes. Una és fa 3 anys, quan amb en Pau Torres vam explicar a través de vídeos de YouTube com es podia sobreviure al bosc, i l'altra, la que diu la Marta Bonnou, és la temporada passada, que vam portar un expert que va ensenyar-nos a fer foc amb una llauna de tonyina.
1: Exacte.
2: Però és veritat que m'interessa molt la supervivència, pues, sobreviure al desert, al fred, a la muntanya... És una cosa que m'ha interessat sempre i he llegit molts llibres al voltant d'això i m'agrada el tema. Ara, que jo he estat allà com un boina verd allà, no sé, no encara.
1: Jo moriria en 2 minuts.
0: Doncs mira, et pots deixar acompanyar per en Marcel. Marcel, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, Marcel?
5: Pues mira, aquí conduint,
0: tia. Escolta'm una cosa, acabo de llegir que... Tu vas fer vivac a Montserrat l'any passat. Avui l'Albert està xalant.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i vas haver de demanar algun permís, Marcel?
5: No. Resulta que va ser un motiu de que vam fer el gener-febrer durant 4 dilluns consecutius i 4 dimarts el curs d'especialització de guia de Montserrat.
0: Ah, amic!
5: Llavors, clar, teníem que dormir allà, vam dormir una nit a l'hostaria, una nit a cada lloc, i al final, la segona nit, companys meus que eren guies de muntanya van dir-lo de fer un vivac a Montserrat. i jo m'hi vaig apuntar, però clar, el problema és que els companys tenien 30, 32, 34 anys i jo en tinc 61.
0: Bueno, escolta, llavors, escolta, l'experiència és un grau, Marcel.
1: Escolta, a mi em faràs de guia?
5: Sí,
1: sí, vaig,
5: sí,
1: perquè clar, sola ja has vist que no sobreviuré ni 5 minuts.
5: L'experiència és bestial, eh? Arribar allà de vespre, gairebé nit, bueno, nit completament, vam sortir al capvespre, que feia fosc, i llavors tenia que pujar amb el frontal, l'experiència de pujar, trobar cabriols, cabres pel camí, i llavors arribar allà a les 10, quart d'onze de la nit i fer un sopar així amb coses a picar simplement i després posar-te dintre el sac de dormir i dormir allà dalt és bestial.
0: Em sembla extraordinari,
1: ja m'ho he convençut.
0: Marcel, ens guardem el telèfon, si mai necessitem un guia de Montserrat. Gràcies per trucar-nos, bonic, una abraçada.
5: Ja, gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: I ho va fer el gener, Imagina't el fred.
0: Fred, tio. I més que el fred, la humitat, que a casa nostra la humitat és bastant cabrona, eh? El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
6: Doncs mira, la Maria diu, això de dormir al ras, jo ho vaig fer quan em vaig separar, just a la frontera entre França i Catalunya, i ho recomana...
1: Què té a veure quan es va separar?
2: Bueno, no, la van fotre fora de casa.
0: No, perquè és un punt d'inflexió. Dius, escolta, ho havia volgut fer sempre. Em separo, doncs me'n vaig.
6: Diu, vent, estels, núvols, algun malson, ho vaig fer sola, però estic molt orgullosa d'haver-ho fet.
2: Molt partidari de fer alguna d'aquestes coses sol.
0: Jo vull dir... D'acord. I sense mòbil, eh?
2: I sense mòbil.
6: A veure si voleu fer sols, això que proposa la Pilar. Bussejar al costat d'una balena.
0: Ui, no,
1: em cago de por.
0: Ui, no,
6: sols?
1: Em moro.
6: Ui, em
1: moro.
6: És que en grup també.
0: Però una cosa, Pilar, això no és perillós? Pilar. No ho desaconsellen? Perquè, clar, només que aquest cetaci faci un moviment estrany...
1: Obri la boca, tu vas cap dins, com a Pinocho.
0: Però un cop de cua, un cop de costat, això pot ser una mica xungo. O t'hi vas trobar per casualitat, Pilar, que també pot ser, eh?
6: No, ella diu que ho vol fer. Vol fer-ho. Vol bussejar al costat d'una balena. Mira, l'Anna vol fer un viatge en globus per tot el món. Diu, per motius econòmics em sembla que no serà possible. Diu, mireu que bonic això que diu el Joan.
0: Ah, vol fer de Google Foc, eh?
6: Sí, exacte, això mateix. Sí, en 80 dies. El Joan, mireu que bonic. Vull conèixer els meus nets abans de morir. Per què? El meu pare i el meu avi no ho van poder fer. I en la línia d'aquestes experiències emocionals, la Carme diu, crec que ningú s'hauria de morir sense poder disfrutar de la jubilació amb salut.
0: Ai, molt d'acord. I en Joan, que deia això dels nens, doncs ja pots anar esperonant els fills. No ho facis, eh? Spoiler, no funciona. Però és molt interessant aquest punt de vista i és el que us demanava també, no? Experiències vitals. Malcolm, a veure, t'ha quedat al pap una experiència que tu creus que hem de fer abans de morir-nos.
2: Jo aquesta no l'he fet, que és creuar l'Atlàntic amb un veler sol. I és una cosa que vull fer sol, vull dir, és creuar, sortir de Barcelona i arribar a Amèrica
0: amb un veler.
2: El mar. Amb els Manel de fons.
0: Però no sé si és gaire bona idea fer-ho sol, això.
2: Sol. Ja, però és una cosa, vull dir, aquesta experiència a mi m'agrada estar sol, pensar, patir, avorrir-te, vull dir que no, per mi no són unes vacances, és una mena de trobar-te tu mateix.
1: La Paula et prepararà els papers del divorci.
0: Saps
1: quan hagis arribat.
0: Saps qui ho va fer, això? Que avui m'ho ha dit el meu sogre, ja no ho sabia.
1: Què?
0: Antonio Gades, que és el exmarit, crec, de Marisol.
2: Marisol.
0: Que li van diagnosticar un càncer i va dir, jo abans de morir-me vull creuar l'Atlàntic sol. Ho va fer amb veler. I ho va aconseguir. Crec que va sortir, no sé si va sortir d'Espanya cap a l'Havana o a l'inrevés, però ho va fer.
2: Era molt comunista, és veritat, sí.
0: Què vols dir?
2: No, que jo tenia molta relació amb l'Havana.
0: Els comunistes surten a mar, no? Clar, no havia pillat-lo de l'Havana.
1: Té la molta força.
0: Doncs que sàpigues que Antonio Gades ho va fer, per tant, si vols seguir la seva estela.
2: Sí, a mi, la veritat, clar, tothom em diu, no has vist aquesta pel·li de Robert Redford, saps, que li passa de tot, que se li espalla el vaixell.
0: Ai, sí,
2: no
0: que terrible.
2: I dic, ja, bueno, sí, també hi ha calma total i que hi ha uns pirates i tal, però bueno, en principi...
0: La idea
2: és que no passi res.
0: I sol, de veritat, eh?
2: Sol, sí, això és fonamental. Perquè si no són com vacances, és una altra, experiència, és gaudir i compartir, però estar sol, hores, dies, nits, i patint i intentant... Vull dir, això també és una mica a veure la supervivència que dèiem abans. No?
0: Sembla interessantíssim i una mica boig, t'ho he de dir. Va, el 677-38-77-19.
6: Mira, el Gades ho va fer el novembre del 2003, això que comentàveu ara, va agafar aquest veler i, doncs, va començar a creuar el mar. La Teresa diu, abans de morir m'agradaria pujar al Transiberià i fer viatges a entre cometes, tutiplén. És a dir, que li agradaria anar per tot el món. L'Anna vol conèixer el Dalai Lama i vol anar al Tibet per fer-ho. I la Marta diu...
0: Llàstima que no sigui el papa, perquè el tenia aquí a tocar.
6: Sí, el passa que no sé si...
2: Que fa una rua, m'han dit, no?
0: Sí, la pop parade.
6: Està tot tan blindat que no sé si el podran veure.
1: Avui? Jo no penso baixar a Barcelona, ja us ho dic ara. Bueno, hi hauré de baixar a Barcelona. Dia 10 i 11 i no sé quan dia més bé, a mi...
0: 9, 10 i 11.
6: Periodisme d'aproximació.
1: A mi que no em convidi ningú a Barcelona, que no baixaré a fer res.
0: Si no tinc malaltès, 9, 10 i 11 és el dia que hi ha afectacions pel trànsit. I és fort, perquè avui he anat a l'altra punta de Barcelona, molt lluny del centre, i ja estava contemplat. No, per què? Ho dic,
1: no vull ni venir a Barcelona.
6: Que són els 3 dies que coincideixen amb els exàmens de selectivitat, també.
1: A sobre.
6: Llavors, si els estudiants de batxillerat no sabien el nom de l'alcalde de Barcelona i del president de la Generalitat, doncs ara se l'han après, perquè se'n recordaran d'ell. Quan vegin els problemes de
0: mobilitat. Malcom Otero, Marta Ponnou, moltes gràcies, estimats. Ens sentim divendres. I Fran Domènech, tu i jo tornem dilluns.
6: Molt bé, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Ho farem amb en Joan Soler Socarrat.
6: Home!
0: Busqueu-lo ara mateix a xarxes, perquè us enamorareu de la manera que té d'explicar les coses. Joan Soler Socarrat, ell és psicòleg especialitzat en benestar emocional, i parlarem de com discutir millor.
1: Que això,
2: no m'ho perdo.
0: Que això no Fantàstic. Vol dir guanyar les discussions.
2: No,
0: vol dir discutir millor. Maneres de comunicar-nos sense que ens malinterpretin. Saps allò que tu vols parlar d'una cosa, acabes discutint, no has volgut dir el que volies dir i al final s'emmerda la cosa.
2: Aquesta és la meva vida.
0: Com expressar amb respecte el desacord? Perquè hi ha persones, a més, amb les que acabem discutint sempre pel mateix. Sí. Dilluns, amb en Joan Soler Socarrats, com discutir millor. Nosaltres, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, amigues, ja ho sabeu, buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i d'un 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. L'Iran assegura que les negociacions amb els Estats Units estan encallades i condiciona qualsevol acord a l'alliberament de 24.000 milions de dòlars en actius iranians bloquejats. En una entrevista a la CNN des de Teheran, un assessor militar del líder suprem iranià ha afirmat que la pilota és a la teulada de Donald Trump i ha dit que aquests fons són una prova de confiança imprescindible per avançar en les converses. L'assessor del líder suprem també ha advertit que si els Estats Units reprenen les hostilitats, l'Iran podria ampliar el conflicte més enllà del Golf Pèrsic i atacar més bases nord-americanes a la regió. Els Estats Units, precisament en les darreres hores, han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata per al trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la cadena NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 21 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat tota la nau logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han pogut controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. I les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la seva formació futura. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
3: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
4: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
3: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38 a 24. En hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comas en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
5: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
6: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: de les dones africanes. Durant tots aquests anys ha estat una treballadora infatigable. Ha creat associacions, un editorial, ha escrit llibres, conferències, tot per donar veu a qui molts no volen escoltar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Bona nit, Remé Sipi, com estàs?
2: Bé.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut avui.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Podem explicar als oients, si vols, que... Ha passat una cosa,
2: sí.
0: I vens una mica allò calorada.
2: Ai, molt acalorada.
0: Però ja estàs aquí.
2: Ja estic aquí.
0: Ja no? Estàs aquí, tranquil·la.
2: He patit, eh?
0: No, ja està tot arreglat. Tenim una hora per endavant,
2: sí,
0: per parlar de tot. El molt que dèiem, t'he dit que ets una treballadora infatigable. És així? Et sents així?
2: Soc una treballadora. L'infatigable és molt, molt, molt gran.
0: Però te n'has fet un far. És a dir,
2: sí,
0: no
2: sí.
0: sé si tenies... com aquest punt justicier ja des de molt jove, ganes de fer justícia, ganes de fer un món millor, però des que vas venir aquí no t'has conformat,
2: no,
0: podríem
2: no,
0: dir.
2: És que no podia conformar-me. Havia coses que havia que reivindicar i jo ara estava a primera línia, eren les primeres de la emigració de Guinea Equatorial, era de les primeres. Llavors s'hem trobat amb una altra emigració, que és les dones gambianes i senegaleses, i entre tot hem lluitat entre tots.
0: Heu lluitat totes, sí, sí. Però anem a conèixer una mica la teva història, perquè tu vas néixer a Guinea Equatorial, sí, quan era colònia espanyola.
2: Sí, sí.
0: I m'agradaria que m'expliquessis quins records tens de petita del teu país, perquè clar, marxes ben joveneta, però com recordes aquell país quan tu eres petita?
2: Jo em recordo amb una visió molt, molt, molt idíl·lica, una visió que no tenia la informació, no m'importava què passava. Tenia 15, 16 anys, llavors, clar, tot era bonic. Però després he fet la reflexió i he vist que en aquella època havia racisme.
0: Perquè parlem sempre de l'apartheid a Sud-Àfrica.
2: Sí,
0: però sí, també hi havia apartheid, sí, a Guinea, sí, Equatorial.
2: Sí.
0: Hi havia els blancs i els negres.
2: Hi havia blancs, hi havia negres. Anàvem a un col·legi de monja, les negres aquí, les blanques aquí. Fins a anar a l'institut, que allà ja ens barrejàvem una mica, jo he viscut un racisme. Els treballadors que venien de Nigèria eren molt, molt, molt, molt excluïts. Un treballador que fins a tot les paisaven i unes humillacions. I, sí, havia un apartheid molt
0: fort.
2: Sí,
0: que fins i tot podríem dir que, tot i ser negre, dintre de ser negre hi havia categories també.
2: Sí,
0: hi ha un intrarracisme.
2: Sí, sí, sí, hi ha la colonització, la gent que portava la colonització allà ja es cuidaven per divide i venceràs.
0: Clar.
2: Perquè sols no podien. Llavors van crear una societat estratificada dintre dels guineans mateix. Hi havia los emancipados plenos, los emancipados ja podien anar-hi a l'espai de lúcid, lúdic, ja no estaven los blancs, cinema, baix, tal... I sí, hi havia tot això.
0: Com si fos un sistema de pàries pràcticament com
2: sí,
0: a l'Índia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Era la manera que tenien com de separar-los.
2: De separar-los i de tenir-nos controlat.
0: Mm-hmm. Tu dius això, que eres jove i no tenies informació, que eres, sí, tenies això 15, 16 anys, col·le de monges, etc.
2: Sí, sí.
0: Però de més petita, amb qui et vas criar tu? Perquè sabem que a l'Àfrica i les dones de la teva família, les àvies, han estat, sí, molt importants.
2: Jo, de petita, a casa, amb la meva mare, la meva àvia, les meves... Som 7 germans, jo sóc la petita. Llavors tenia 2 germanes més gran que jo, que fins a tot jo tinc un nebot que tenim la mateixa
0: edat.
2: Llavors, clar, una família africana extensa, i jo era molt feliç, anava a l'escola que estava molt a prop de casa. L'època, me'n recordo, l'època de pluja, Llavors t'agafaves un full de plàtans per anar a l'escola, però ho vivia bé, ho vivia molt bé.
0: No feien falta paraigua.

0: Dues, eh?
1: Sí, no, que va.
0: Doncs passen 14 minuts de les 9 de la nit, esteu a Les Dones i els Dies, i ja sabeu que els divendres convidem a Dones que admirem i els hi demanem per la música. Ens va dir una cosa molt bona quan la vam trucar. Va dir, és l'única entrevista que m'han fet que em fan treballar abans, perquè els hi vam demanar una llista de cançons.
1: Deu, ja saps, deu llistes.
0: Deu, no. Imagina't. És que som total per treure'ns feina el que sigui en aquest programa.

0: Mira, ara que parlàvem de Sud-àfrica, la Miriam Makeba era sud-africana.
1: Vull dir que no
0: venia de Guinea Equatorial, no, però té aquesta alegria, aquesta cançó tan senzilla, tan meravellosa, però que porta això, necessitar poc.
1: Jo vaig tenir la sort de veure la Miriam Makeba aquí a Barcelona, els últims concerts que va fer a Europa. Jo la vaig veure i era una gran dona, una dona referent per nosaltres, les negres. Sí, sí.
0: Escolta, com és que decideixes venir a marxa de Guinea, sobretot, i venir aquí? Sabem que t'havien donat una beca,
1: sí,
0: però per què volies marxar?
1: Però és que no és que jo volia marxar, era lo normal. Era allà a Guinea, si volies ser infermera o infermera o administrativa, havia una escola que te preparaven, però si no tenies la intenció de ficar-te en aquestes disciplines, sempre sortíem, perquè era Guinea era com, bueno, Malabo era com venir de Barcelona a Madrid, érem espanyols.
0: Teníeu aquesta sensació, sí, que no hi havia fronteres, pràcticament.
1: No hi havia frontera, perquè Guinea llavors
0: era com ser de Mallorca i n'estudiar a Barcelona.
1: Exactament, era colònia espanyola,
0: ja.
1: Parlàvem en espanyol, els llibres de textos eren els llibres que estudiaven aquí, jo me'n recordo.
0: Però tu, quan vas pensar que venies perquè tenies ganes d'estudiar,
1: sí,
0: a casa teva et van recolzar? O tot i que tu volies, hi havia una mica de tibentor?
1: No, em van recolzar, però molt, eh? molt bé, aviam. Cuidado, quan arribis allà, que no...
0: Que està plen de gent descolorida.
1: sí, però sí, em van recolzar molt. Vaig tenir recolzament sobretot de les dones de casa, i llavors, clar, era molt petita, viatjar sola. A mi ma mare tenia un amic que va parlar amb ell, escolta'm, la nena viatja amb aquestes dates, tu quan viatges? I diu, bueno, coincidim, me la deixes a Barcelona, que les monges ja la recolliran allà. I sí.
0: I a casa teva què era? Molt religiosos o era també una...
1: No, a casa...
0: O sigui, el tema de que havies anat a col·le de monges i les monges són les que et van becar després?
1: Jo no vaig anar-hi a col·legi de monja a Guinea.
0: D'acord, era aquí,
1: Era aquí, sí. Uh-huh. A casa no érem molt religiosos, perquè el pare i la mare no es van casar catòlicament, llavors no podien ni anar a comulgar a missa, però nosaltres...
0: Tinc entès que quan vas fer la comunió fins i tot no es van poder seure junts perquè no estaven casats.
1: Exactament, sí.
0: O sigui, però tu, per exemple, ets una dona bubi,
1: sí,
0: que és un grup ètnic de Guinea.
1: Sí.
0: I és un grup ètnic molt especial, perquè les dones hi tenen molta importància. Aquí no sé si ja la teva llavor feminista ja va néixer una mica aquí.
1: Sí. Jo, la meva àvia, la meva mare, sempre ens parlaven des de la independència de dones.
0: Has de treballar.
1: Sí, has de treballar, has de mirar, de no dependre d'un home. Totes aquestes coses les he mamat de petita. Per això, quan vaig arribar aquí i les companyes d'aquí em parlaven des d'una direcció, jo a casa tot això ja ho paia.
0: Ja ho tenim superat. Aneu tard. Perquè, clar, el més divertit és que tu vas venir aquí a Barcelona al principi,
1: sí,
0: però em sembla que vas arribar aquí a la Gran Via i vas dir que fa molt soroll.
1: Sí, jo vaig arribar al Gran Via i hi ha un espai ara que és un centre cívic. Era un col·legi de les Dominiques de la Presentació, el centre Godfrey, diu. Vaig arribar i, ostres, no podia. Una setmana, les monges, aquesta nena pobreta, tenim un col·legi a Figueres, a lo millor. No vaig agafar les coses, anem a Figueres a veure i tal, i jo ja no vaig baixar. No, jo em quedo aquí.
0: Em vas quedar a Figueres, que era més tranquil, perquè tu venies d'un món rural.
1: Sí.
0: Tu venies, vivies a 8 quilòmetres de Malabo.
1: A 8 quilòmetres de Malabo, encara que visquessi a Malabo, uh-huh, no tenia el soroll de Barcelona. I ara és per a
0: tard. Ara ja et tornes boja.
1: Ara ja m'he acostumat.
0: Ara ja estàs molt acostumada.
1: Sí. I vaig anar a Figueres i fins avui Figueres és la meva petita pàtria. Sí.
0: Clar, jo estava pensant que vas dir que coincidia amb Dalí. en aquella època,
1: sí,
0: potser.
1: Sí, jo he vist el Dalí a les Rambles.
0: Al carrer.
1: Al carrer, sí. Clar. El Dalí a les Rambles l'he vist i anava a un hotel que es deia Hotel Duran. Sí, però no li donàvem importància. Els diumenges anàvem a la Rambla a ballar les sardanes i el passejava ja amb el seu bastó, amb la seva pipa, però...
0: I escolta, i en aquella època que arribes tu, que estem parlant de que arribes a Figueres més o menys l'any 68, sí, 69, sí, etcètera, sí, sí. Qui és més exòtic, Dalí o tu, per la gent del poble?
1: No...
0: Un senyor amb bigoti i barretina?
1: Sí, no.
0: O una senyora negra?
1: Però no, no, ni una cosa ni altra, perquè nosaltres, les nenes d'aquella època, i encara tinc la relació amb les meves companyes, veiem en un Dalí, i a mi les companyes eren l'única negra.
0: Clar, per això t'ho dic.
1: Sí, però mai he tingut...
0: No va sentir racisme,
1: no,
0: ni...
1: No, no.
0: Ni cap sento prejudici.
1: Sento més racisme ara... que jo anava al col·legi, totes les noies de l'època, Llançà, Roses, Olot, estaven internes com jo, eren amigues, eren... I mai, o no em donava compte, o no... Jo no puc pensar ni un acte de racisme. Els caps de setmana, tothom li venia a buscar el seu pare. El primer cap de setmana... Estava jo sola i no passava res, la meva habitació, però mai més vaig quedar un cap de setmana sola.
0: Et convidaven a casa seva?
1: Sí.
0: O sigui, tu vas fer tota
1: sí.
0: la
1: sí, sí, sí,
0: tota jo... la Costa Brava...
1: Tranquil·lament, sí.
0: I clar, la Costa Brava del 70 no és la d'ara, eh?
1: No, però estava molt bé, eh?
0: No estava millor?
1: Sí, estava molt bé.
0: Estava tot més verge, havia menys gent.
1: Sí. Ara quan pujo i vaig a Roses, perquè tinc les companyes encara, que són amigues ja... I dic, escolta'm, han passat anys i han passat coses i el paisatge ha canviat, sí.

0: Parlant amb Remei Sípiga aquesta nit a les dones i els dies, falten 7 minuts per 2:15 de la nit. Esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ens agrada parlar molt amb aquesta dona activista, ha fet molt pels drets de les dones, jo crec que en general, perquè els drets de les dones negres al final repercuteixen en totes les dones.
1: Sí.
0: És molt important això. Dèiem que venies de l'ètnia Bubi, sí, de Guinea, i que és una ètnia que funciona de manera matrilineal.
1: Matrilineal,
0: i això, sí, què vol dir?
1: Matrilineal vol...
0: Que no vol dir matriarcat.
1: No, no, no és un matriarcat. Jo veig ara les jovenetes bubis, quan estan al tip-top i tot això, estan parlant, somos un patriarcat. No, no hem sigut un matriarcat mai. És matrilineal. Totes les coses tradicionals passen per l'àvia. Totes les coses domèstiques passen per l'àvia. Qualsevol problema, entre cometes, de la família passa per l'àvia. Nosaltres tenim molts ritmes de passo, ritme de passe, que no és ni el bautismo ni el tal, però que són molt, molt tradicional nostra. L'àvia, la mare, la germana són les que fan aquest paper. I quan fem una reconciliació, també passa per l'àvia. L'àvia crida a tothom, ens sentem, dona un ser molt llarg i llavors fem la reconciliació.
0: I això vol dir que la saviesa de les dones grans...
1: És molt important. Jo, fins que va morir la meva àvia, que va morir en el 2002, penso, jo anava a Guinea i el primer que feia, la meva mare viu en un barri, la meva àvia viu en altre, el primer que feia era anar a veure l'àvia. Hola, àvia, com estàs? I me deia, Remei, solament tens una nena? Has de tenir més nenes. Jo dic, àvia, és que jo no sé si són nenes o no nenes, però llavors no m'ha resgut ninguna i ja està.
0: Perquè tenies, sí, por que et sortís un noi o què?
1: No, jo no, però ell sí, sempre enfatitzava, ja. Aviam si és nena. Si és noi també va bé, perquè dintre de del clan està bé tenir noies.
0: O sigui,
1: noies
0: que estaven ben vistes les dones, sí, o són importants per la, sí, comunitat.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: suposo que masclisme també n'hi havia.
1: Sí, clar. Per això, quan diuen, no, és que som matriarcals, diuen, ei, para, perquè el masclisme estava, però ben present. El que passa és que les àvies i les mames s'havien parat amb això. Mm-hmm. Sí.
0: Tu expliques molt, tu que parles molt de feminisme i has fet molta lluita en aquest sentit, que és que el fet també de viure en aquesta societat matrilineal, com dèiem, on les dones són molt importants, i vas venir aquí en el franquisme, on et trobaves moltes noies que, sí, potser no podien sortir la nit o no podien fer no sé què sense permís del pare, tu ja tenies una consciència feminista.
1: Jo ja tenia una consciència feminista, jo ja tenia una llibertat de dona que...
0: En quin sentit ho dius, això?
1: El sentit de que jo vaig arribar aquí i fins les mares de les meves companyes feien secció femenina, se deia,
0: sí, sí,
1: i tenien,
0: sí,
1: que fer secció femenina, demanaven permís per obrir-se una compte, per sortir fora. A casa no, a casa tot això era ja solventada.
0: Sí. I també les relacions, per exemple, amb els nois? O no amb els nois, amb qui fos? Com es vivia això? Com ho vivies tu?
1: Jo llavors no tenia nòvios, i llavors no sé, però les meves germanes jo veia com patia, perquè algunes, fins a tot, tenien una relació de poligàmia.
0: Vols dir a Guinea Equatorial?
1: A Guinea Equatorial, sí, clar. Jo veia que la meva germana gran tenia un marit, que aquest marit tenia una altra dona. Aquesta setmana potser venia a casa, l'altra setmana no veia. I totes aquestes coses les veia jo. I
0: clar, tu pensaves aquí, sí, a Catalunya és una mica diferent.
1: Sí, sí.
0: Aquí també tenien altres dones de vegades, bueno, però no ho sabies.
1: L'altra que no sabia, sí, però era diferent. Allà era molt, molt obert, sí.

0: Buica, Buica, que té origen sí, sí. a Guinea Equatorial, tot i que és de Mallorca.
1: Però Buica és del meu poble, de Rebola.
0: És del poble, home.
1: De Rebola, els pares de Buica són de Rebola.
0: L'has coneguda mai o no? Eh? L'has coneguda?
1: Sí, home, si de petita jo anava a casa d'ella a estudiar a Mallorca. La mare és molt, molt amiga i tota la família Buica. Som del meu, som del mateix poble. Cada vegada que ve a Barcelona a actuar, jo vaig a veure.
0: Sí. Jo estava pensant que, clar, quan tu vas arribar devia ser de les úniques dones que venen, però ara la migració ha canviat sí. i comencen a venir moltes dones sí. soles. No sé si és el cas de Guinea Equatorial, perquè, clar, continueu estant en dictadura.
1: Uh-huh. No... Estem ja?
0: Sí, sí, sí, estem en directe, sí. estem en directe.
1: Sí, sí, no,
0: aquí,
1: no.
0: Aquí, o sigui,
1: però, perdem... però hi ha una immigració que s'ha de mirar amb ulls. Les dones de Guinea Equatorial immigren soles i continuen immigrant.
0: I com ho fan? Com marxes d'una dictadura? Quines són les maneres d'arribar?
1: Costa molt, demanant el visat, a lo millor trigues un any que no te donen visat, que vens al metge o que te avala una tieta com jo que està aquí i que pot respondre per tu. Jo he portat de fet venir moltes noies. I hi ha una altra migració que són de reagrupació familiar. Mis companyes, les meves companyes senegaleses i gambianes, abans era reagrupació familiar. Ara també hi ha immigrants soles, eh? Però
0: sí, sí, cada cop més. Però sí, clar, sí. hi ha moltes dones soles que jo crec que s'ha quedat com l'imaginari de la immigració, sobretot pensant que són homes,
1: sí, no,
0: però
1: no,
0: cada
1: no,
0: vegada
1: no.
0: hi ha més dones. Sí. I de fet tu tens aquesta associació que fa anys ja, que teniu sí. 26 anys sí. treballant, i m'imagino que ajudes molt aquestes dones que venen no, en moltes situacions, o no?
1: No pensis, no pensis, perquè abans sí que ajudàvem, canalitzàvem la violència a les companyes de Tamaia, a l'Institut Català de les Dones, però ara està molt dispers. Encara truquen, encara vaig a fer alguna altra cosa, però quan una dona africana surta, quan arriba aquí, té unes maneres, per això jo sempre dic, grandes creadores d'estratègia. I saben molt.
0: Què vols dir? Que es dediquen a fer estratègies per poder sobreviure? Sí, a què et refereixes?
1: Sí. Home,
0: és a dir, que s'han de buscar la vida com poden.
1: Se busca la vida com poden.
0: Ja.
1: Se busquen molt.
0: Diries que són especialment buscadores de vida?
1: Sí, especialment. I les dones emigrades, no solament les africanes, són especialment buscadores d'estratègies.
0: Clar, en el fet de que les dones de Guinea Equatorial, clar, coneixen l'idioma, com
1: sí,
0: a mínim.
1: Sí.
0: Venen aquí, però clar, d'altres països la cosa es complica més.
1: No?
0: Quan vens
1: més,
0: de Senegal, sí. quan vens de Nigèria...
1: Complica una mica més, però no és hàndicap per no buscar-se la vida, no.
0: Són unes lluitadores,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo les admiro molt perquè... Amb el tema que estem ara, la dificultat que hi ha de tot, no solament del treball, sinó de la vivenda, de totes aquestes coses, i el racisme.
0: I l'extrema dreta.
1: Sí, sí,
0: que clar, m'imagino que això, no sé, tu que has vist com ha canviat el país amb
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: aquest
1: sí,
0: temps,
1: sí, sí, sí,
0: com
1: sí.
0: ho vius, això? Pateixes o què?
1: Oh, sí, pateixo. Pateixo i em sorprens. Perquè si ara mateix entrem a unes eleccions, hem volgut oli, eh? Jo pregunto a la gent com s'ha tirat a la extrema dreta, perquè ho veiem a les diferents comunitats.
0: Per exemple, per les dones negres, tu, en el teu cas, tu has notat això? O has notat també en el carrer? Tu, per exemple, fa molts anys que vius al barri de Gràcia, a Barcelona,
1: sí, sí.
0: ja vas deixar Figueres i Dalí.
1: Sí, sí.
0: Ja fa molts anys, quants anys sí. fa que vius a Gràcia?
1: La meva filla té 51, pues, sí, 51.
0: 51 anys?
1: Sí.
0: Vull dir que ja ets supergraciencà. Ja, de fet,
1: home,
0: ja vas fer el pregó
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí, vaig fer el pregó.
0: Exacte.
1: Però,
0: però tu has notat al carrer? Aquest racisme?
1: No, no.
0: O aquest tracte...
1: No, no, perquè... Hi ha situacions que són privilegiades. jo em aixeco al dematí, ara que estic jubilada, em aixeco al dematí, a baixar al mercat, que ara ho tenim a Passeig Sant Joan, perquè estem fent obra.
0: Sí, el de la Masseria.
1: Sí, baixar al mercat, a lo millor almorço, agafo la premsa i llegeixo, compro i me'n vaig a casa. O si no, vaig a una llibreria. No vaig ni a buscar feina, no vaig ni a buscar...
0: Ni casa. I tot això... I per tant, estàs en una situació de privilegi.
1: Sí, estàs... Ningú te diu... Bueno, a vegades trobes un boig o una boja al carrer que diu, negre, vete a tu país. Jo la miro i digo, bueno, ja me n'iré quan... Sí, però les noies joves tenen problemes de treball. La gran majoria, moltes d'elles estan al servicio domèstic, a la llar, cuidant.
0: I aguantant situacions de violència i de...
1: Sí,
0: i d'abusos,
1: sí,
0: jo crec.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Hi ha abusos, hi ha... ara està, jo estic parlant amb noies que fins a tot algunes ja tenen la seguretat social, o sigui, ja les han fet paper, ja les han contratat. Hi ha algunes que les contraten, però diu, tu pagaràs tu seu... Però dices, bueno, l'agafo perquè m'interessa. Sí, sí.
0: Vols dir que no és la teva situació de senyora jubilada, tranquil·la, ja?
1: Sí, no.
0: Però el que explicaves ara és que tu tens una filla d'uns 50 anys ara, i ella ha nascut aquí i és més catalana que jo.
1: Sí.
0: I amb ella sí que, per exemple, li pregunten coses, o li han preguntat tota la vida, i dius que això crea problemes identitaris.
1: Sí.
0: Perquè malgrat haver nascut a Catalunya, encara li pregunten, i tu d'on ets?
1: No, d'on ets? Jo d'aquí vaig nascut a l'Hospital de Sant Pau. No. Però d'on ets? Però d'on ets? Aquell d'on ets és... D'on són les teves pares o el que sigui, no? I bé, la meva filla ho té bé, perquè ella és abogada, llavors també no ha passat per aquella situació de buscar feina, té el seu despatxet, però té problemes. Jo, els meus net que són fills de català i d'una mestissa, van a un col·legi que a vegades el gran, sobretot, li mira, no, este no és blanco del todo.
0: Heu de canviar de col·le.
1: Sí.
0: Jo crec.
1: Sí.
0: Aquí ho deixem.
1: Sí, sí.

0: Hijas del Sol, també en la llista de Remei Sipi, avui a Les Dones i els Dies, parlant amb aquesta dona activista, feminista. Parlàvem d'aquest racisme, no? Doncs que encara es va transmetent. Sí. Sembla que hem millorat per moltes coses, però per altres sembla que no.
1: No, jo penso que no, que hi ha un fons que costa molt.
0: Mm-hmm. I ja el feminisme africà, tu sempre dius, que té característiques pròpies i que a vegades les blanques ens pensem que l'hem inventat nosaltres. Explica'm això.
1: Home, característiques pròpies...
0: O maneres de fer.
1: Manera de fer per l'espai, per la situació, per... Llavors, però és un feminisme. Nosaltres no li donem el nom, però ara que ja tot és internacional, si decim feminisme tal, jo vaig fer aquest treball. Per cert, te porto aquest llibre.
0: Sí, això és ràdio. M'acaba de donar un llibre a la Remei Sipi que es diu Mujeres africanes más allá del tópico de la jovialidad.
1: Sí.
0: Perquè, clar, teniu fama de que aneu lentes, que sempre esteu rient, que esteu contentes. I després també us sexualitzen molt a les dones africanes.
1: Sí, també.
0: Calentes, no?
1: Sí.
0: Tot això com ho portes, tu?
1: Jo com no estic en una situació de pensar que em diuen... Jo no sóc.
0: No, ara no, però potser fa un temps, sí.
1: No, jo no he sigut mai.
0: No tiraven la canya.
1: Home, jo a vegades...
0: Tu has lligat molt, que jo tu noto.
1: A vegades a mi m'ha fet gràcia quan passaves i veies que estaven a l'obra, tia, buena, i tot això.
0: O sigui, a les floretes t'agraden.
1: Sí, home, no em feia... No, per mi no era cap problema. Ara, quan ja estàs en un espai... Jo vaig treballar anys abans d'anar a justícia. Tenia guarderia. I quan...
0: Abans d'anar a justícia vols dir que has treballat molt de temps a justícia, a l'administració de justícia.
1: Sí.
0: Però abans vas treballar a guarderies, escoles bressol.
1: Jo tenia escoles bressol, tenia dos, una a Les Corts i altra a Sant Gervasi. I quan venien i decien bones tardes, por favor, la directora. O sigui, bueno, de moment sóc jo. Ah, no, llavors, no. Totes aquestes coses... Ah, ja, però per què?
0: Perquè tu eres la directora de les escoles bressols.
1: Eren meves.
0: Eren teves.
1: Sí.
0: I trobaven sospitós.
1: Que tu
0: fossis...
1: Sí.
0: Que fossis negra i fossis directora.
1: Sí. La directora, que era matricular, vaig trobar gent que van deixar de matricular els seus fills, però d'una altra banda vaig trobar mares i pares que eren feliços en portar els seus fills amb les meves guarderies. O sigui, això del racisme és molt complicat perquè trobes de tot.
0: Però jo t'estava preguntant per lligar, eh? No sé com hem arribat aquí, eh?
1: Home, lligar...
0: Perquè em deies allò de les floretes, dels paletes, que tu no tens cap problema amb això.
1: No, mai.
0: Però sí, potser aquesta mirada sexualitzada que es té cap a les dones negres.
1: Sí,
0: això és diferent.
1: Sí, és diferent. És
0: com si sempre estiguéssiu disponibles, etc.
1: Però no és una cosa que hem de posar en paper o hem de debatir, perquè sempre surt de gent ignorant, gent que quan se troba davant d'una persona que pensen que poden ser ells superior i poden ser, allà és la manera d'arribar allà.
0: Clar.
1: No és per... Perquè una dona, podem parlar de les dones cordobeses, són maquíssimes, són tal, però mai entren en este círculo de social, de sexualitat i de coses així.
0: Sí, però vull dir que és tot això, com em deies, com aquest llibre que tenim a les mans, de més enllà del tòpic de la jovialitat, més enllà de la idea de pensar, les africanes sempre estan contentes, sempre...
1: Con la situació que tenen, però estan contentes sempre, com a reis. No solament tenir tenim jovialitat, no solament. Hi ha dones, jo quan vaig fer aquest treballet vaig pensar que estaria bé desterrar tòpics.
0: També esteu enfadades? Les dones negres? No, però ho dic d'enfadades, sí. per aquest sentiment d'injustícia? Sí. Creus que també hi ha un punt d'enfado?
1: Sí. Hi ha un punt d'enfado. Hi ha moltes dones que quan parlem diem, escolta'm, ja està bé, però hem de posar la nostra petita...
0: gra de sorra.
1: Sí, gra de sorra per explicar que no, que no és això només. Jo ara vinc de Tànger i de Tarifa i he trobat dones negres afros, dones negres que venen d'Àfrica i venen d'Amèrica Latina, i quan ens hem quedat soles nosaltres i hem parlat, hi ha tantes coses en comú. Però per què? Preguntem per què? Per ser negra només, hi ha tantes coses. Oh, a mi em passa això, a mi...
0: Per exemple, posa'm un exemple d'això.
1: Jo, per exemple, una noia que ha fet un llibre, la noia viu a Galícia, ha fet un llibre de les filòsofes negres. Diu, cada vegada que vaig a presentar aquest llibre, me diuen, de veritat, han existit? Per què? Perquè no hi ha la informació. No hi ha aquella pedagogia. Els llibres de textos no reflejan mai la nostra realitat. Solament les nanos amb moquetes, no sé què.
0: I de fet jo sempre penso que fins i tot els mitjans, quan parlem de l'Àfrica, sempre parlem de la fam, però mai diem coses positives. És estrany que diguem coses positives.
1: És difícil. Hem de canviar molt els llibres de text. Ara tenim la sort de que la joventut viatja molt. El tema de sortir fora també omple les mirades.
0: I obre el cap una mica.
1: Sí, i obre el cap.
0: Escolta, nosaltres obrim el programa amb la publicitat, un minut de publicitat i tornem aquí amb Remei Sipi a Les Dones i els Dies.
2: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Com una

0: Remei Sipi, després de triar-nos totes aquestes cançons de cantant africana, ens triessis Com una ola de Jurado.
1: És una canció que m'agrada molt.
0: Per què? Perquè a qui li cantaries?
1: Home, qui li cantaria? Tothom la cantaria. Nosaltres, les africanes, com fem festes,
0: sí,
1: ballem, cantem, i no solament fem la endogàmia de la música africana. I llavors, a vegades, en una festa d'amigues i de gent nostra, surten cancions i Com una ola és una cançó que surt.
0: Meravellosa.
1: Sí, a mi m'agrada molt.
0: I també hi ha, és una cançó un pèl romàntica, però sí, també un pèl de persona amb el cor trencat.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu també has passat per aquestes fases de trencar-te el cor? Alguna cosa a la vida?
1: Jo no.
0: No, tu no et trenques res el cor, eh?
1: Sí, bueno, he tingut que agafar un cor fort, perquè sí, si no, he tingut situació des de les 16 anys.
0: Ja.
1: Sola. Per no perdre parlar amb Bubi, memoritzava jo sola. El Bubi, no he perdut el Bubi, ara parlo Bubi.
0: Sí, la llengua Bubi la segueixes, sí, parlant, perquè sí, també ha estat molt denostada molts, sí, anys a Guinea Equatorial,
1: sí,
0: perquè clar,
1: també
0: volien que parlessis en castellà.
1: Sí, i ara també. I sí, llavors el cor, jo que sé què és el que em pot trencar el cor. He perdut un germà aquí, que érem dos aquí, uh-huh, un germà aquí a Barcelona, òbviament vaig patir, però tancar el cor no, eh?
0: No, ja ho veig, que estàs feta d'un altre material.
1: No,
0: escolta,
1: no,
0: ens ha trucat, ens ha trucat el Víctor Alexandre.
1: Hola, Víctor.
0: Sí, sí, en directe.
1: Hola.
0: No, ens ha trucat, ja ha penjat.
1: Sí, sí.
0: I em va dir que vau fer un text,
1: sí,
0: el TNC,
1: sí,
0: que era Trifulques de la Catalana
1: Tribu. Sí, sí.
0: Com va ser això?
1: Oh. Jo vaig disfrutar amb aquesta obra. Jo feia...
0: Però tu interpretaves un paper.
1: Jo interpretava el paper de l'àvia d'una noia que estava aquí a Catalunya. Llavors portava la seva àvia aquí, que era jo, uh-huh, i perquè anava a metge i tot això. Però jo, un paper petit. Però jo disfrutava perquè passava tot el moment d'ensaig. Jo sí, veia tota l'obra i anàvem... No solament ho fèiem aquí a Barcelona, eh? Sortíem. Per...
0: És que tu has fet moltes feines diferents,
1: sí,
0: perquè a part
1: sí,
0: de la teva feina d'activista,
1: sí, sí, sí,
0: a associacions, sí, defensant dones africanes, sí, etcètera, sí, sí, has treballat molts anys també al ministre... O sigui, has treballat a Justícia.
1: Sí, sí.
0: I jo... com a l'administració,
1: sí,
0: podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Has tingut llars d'infants, però també has muntat una editorial.
1: Sí, jo he treballat a SIDOP 18 anys.
0: Exacte,
1: Centre d'Estudis
0: fet...
1: Africà. Estava ja amb els cursos especialitzats, jo feia de secretària i de contactes.
0: I també has parlat molt de literatura africana,
1: sí, sí,
0: has fet clubs de lectura.
1: Sí, sí, sí, sí. El temps, per no tenir tants fills, la meva àvia que em deia que...
0: Llavors... Així estaves ocupada.
1: Sí, estaves
0: ocupada. Escolta, jo no vull acabar aquesta entrevista sense que parlem de... Aquests últims anys has parlat de dues coses, jo crec, molt importants que han marcat molt Catalunya, mm, i de les que no se n'ha parlat mai gaire. Una és l'esclavatge, és a dir, el comerç de persones, que molts dels llocs on vivim ara i on trepitgem cada dia,
1: sí,
0: estan fets,
1: sí,
0: de sang de totes aquestes persones.
1: Sí, sí.
0: Tu,
1: sí,
0: vas estar lluitant molt també doncs, perquè llancessin a terra, tiressin a terra l'estàtua del López.
1: De López, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però a part... Això vol dir moltes coses sobre el nostre país i sobre la poca memòria que tenim.
1: Això vol dir una memòria històrica que no és que no existeix. Existeix la memòria històrica, però no volen que surti. Jo hem parlat abans dels llibres de textes. Tot això s'ha de posar en els llibres de textes sense acritud, però que la gent, els joves, la gent gran, tinguin aquesta, jo diria, aquesta reflexió. Quan parlem de racisme, si molta gent pensassin tot el que han passat els negres des de l'esclavitud, la colonització, etc, etc, molta gent se menjarien aquesta actitud.
0: Clar, jo avui buscant coses de l'esclavatge, els negrers, etc, he buscat que, per exemple, a Vilanova i la Geltrú hi ha 119 entre edificis, nomenclàtor de carrers, etc, que són referències a l'esclavatge i al món negrer.
1: Sí.
0: Clar, és que està tan ficat a la nostra vida.
1: Està molt ficat. I la zona del Maresme està ple, també. I la gent...
0: I la gent a vegades diem, oi, quina casa més bonica.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I com s'ha fet aquesta casa?
1: Sí, però hi ha gent que comença a fer aquest treball de recuperar. Perquè jo vaig estar en un programa de la tele que precisament parlava de l'esclavatge. És una situació que fa angúnia. Angúnia. Jo a vegades...
0: Posa la gent es posa una mica tensa.
1: Sí,
0: quan
1: posa la gent tensa, i quan trobes algun llibre que parla del tema, dius, com pot ser que ha passat tot això? Sortien milers i milers de gent a l'Àfrica i arribaven a lo millor 100. La majoria se quedaven a meitat del camí. I quan arribaven
0: allà... I venien aquí a servir, a treballar.
1: Sí, sí. I quan arribaven allà, separaven els fills, el matrimoni, el pare aquí, la mare aquí, els fills aquí. I veies mares que... És una situació que bueno, jo no vull que passéssim una situació de vengança, però de pagar una mica, de respondre una mica, i de... Jo no vull que vagin a Àfrica i agafin les Àfrica. Jo vull que quan un africà entra, que no li facin aquestes merdetes que les fan, que pensen una mica. Qui ha anat primer a nosaltres?
0: I sobretot, per què marxa un del país? Normalment sempre és per trobar una vida millor.
1: Però nosaltres estàvem al nostre país i el nord va anar ja a colonitzar. I va deixar unes realitats que no són les nostres. I el món està obrent i pensem, nosaltres a Figueres diem que atan los peros con longaniza i ningún puesto, cap puesto.
0: Home, tu no has passat per una història d'aquestes, però sí que expliques moltes vegades, i em sembla molt, molt bonic i també molt, que reflecteix molt, doncs, el patiment que a vegades tenen les persones, que no som conscients. Quan vas venir aquí i de sobte van tancar les portes del teu país i tu no podies tornar, tu vas estar 10 anys sense poder anar al teu país i tu te n'anaves aquí al mar, a la Barceloneta,
1: sí,
0: veies un barco els hi demanaves, sisplau, que t'enviessin notícies de la teva família.
1: Més de 10 anys, jo diria 15 o 20, no, però 15 segur. Guinea, matèria reservada. No podies llegir res de Guinea. No hi havia relacions diplomàtiques per anar i tornar. Jo tenia la meva família allà, el meu pare...
0: Tu vas estar 10 anys sense saber res de la teva família.
1: Res de res. Res. Cada nit que anava al llit, deia, i en Bubi, quan jo parlo amb els meus ancestres...
0: Parles amb Bubi.
1: Bubi, sí. Es dic, escolta'm, continuo aquí, jo penso que vosaltres també. I així, 10 anys.
0: 10 anys que vas estar, pràcticament podríem dir que resant.
1: No, 10 anys resant no.
0: Resant no, però parlant sola.
1: Parlant sola, sí. Parlant sola, 10 anys. Sí, sí, sí. Però bueno, per això quan parles que jo no tinc... Quan parles que jo tinc el cor fort, és que he tingut situació que m'han obligat a tenir.
0: Que el tens a prova de bomba.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: I escolta, després de tants anys d'activisme, de tants anys de lluita, ara que ja agafes la jubilació tranquil·la, puc dir els anys que tens o no?
1: 74.
0: 74, està sí. Estupenda.
1: 74.
0: Com t'imagines la teva bellesa?
1: Home, ja sóc vella, ja la tinc, ja l'estic imaginant.
0: Però com et veus?
1: Jo, bé, els meus nets, com em veuen que jo no tinc molta idea amb les tecnologies i tot, ai, àvia! Ells me diuen bonana. Bonana vol dir àvia en bubi. En la llengua nostra. Jo les he ensenyat que m'han de dir bonana i em diuen bonana. Fins a tot una profe de la meva nieta li diu a la meva nieta, dile a bonana que... Diu la meva nieta.
0: O sigui, que feu el mateix que fèieu a Guinea. Les àvies són
1: sí.
0: molt importants
1: sí.
0: i tu també els hi fum uns
1: sí.
0: sermons.
1: Sí, i llavors diu dile a tu bonana, diu, no és, tu no és tu bonana, és mi bonana, bonana vol dir àvia. I l'explica la seva professora, la meva àvia es diu Remei, però nosaltres li deiem bonana. Jo penso que el petit que puc transmetre als meus nets és que jo sóc una dona negra, que sóc bubi de Guinea Equatorial, on és Àfrica, i totes aquestes coses. Un dia...
0: I com li explicaries, per exemple, a la teva neta el feminisme? O què és el que és ser una dona forta?
1: No l'explico, t'explico jo una cosa. Un dia es diu Elna, la meva nieta, me diu, àvia, jo li regalo llibres de...
0: Tu li vas enxufant el verí.
1: Diu, saps què ha passat avui al col·le? Què ha passat, Elna? Sí. Teníem que fer un treball sobre una dona. Les meves companyes, totes, Isabel Pantoja, la Presley, jo vaig dir, escolteu, per què no fem la Rosa
0: Parks?
1: Mm-hmm. Dic, Elna, sí, i no sabien qui era la Rosa Parks. Jo les vaig explicar i vaig fer fotocòpia i vam fer el treball de la Rosa Parks.
0: O sigui, que és la teva neta està educant a les altres.
1: Sí, ella ja és feminista negra.
0: No es pot ser d'una altra manera. Doncs, estimada Remei Sipi, moltíssimes gràcies. Et podem dir tia Remei o no?
1: Sí, home, sí.
0: Sí, perquè t'ho diu tothom.
1: Tothom, sí. Tothom. Les noves generacions, moltes, me tenen com a referència, m'estimen, me truquen i diuen tia Remei. Sí.
0: Doncs la tia Remei, avui hem parlat amb la Remei Sipi, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí divendres, pràcticament les 10 de la nit. Roser Parera, Moragues, Nil Via, Ferran Badia, Mireia Dalmau i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Com es diria en bubi, Les Dones i els Dies?
1: Abaisso Lilo.
0: Abaisso Lilo.
1: Abaisso.
0: Abaisso. Abaisso Lilo.
1: Lilo. Les Dones i els Dies.
0: Estic practicant. Bona nit. Bon cap de...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença avui. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. Miguel Hurtado, víctima d'abusos de les Colònia de Montserrat, lamenta que no se l'hagi convocat a la reunió.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i sobretot són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Lleó XIV ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir nous casos. Més notícies. Els sindicats USTEC, CGT i també Intersindical la reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Veïns i comerciants de Collserola faran avui una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. L'exèrcit nord-americà ha atacat instal·lacions de radars iranianes després d'haver interceptat drons llançats per Teheran sobre l'estret d'Hormuz. Segons Washington, els drons anaven dirigits contra el trànsit marítim de la zona. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat bases nord-americanes a la regió amb míssils i també haver obert foc contra patrullers que travessaven l'estret sense permís. A Kuwait, les defenses antiaèries han interceptat míssils i drons, mentre que a Bahrain han sonat les sirenes antiaèries i s'ha demanat a la població que busqui refugi. L'Iran sosté que ha atacat bases dels Estats Units als dos països, però Washington assegura que 6 míssils han estat interceptats i que un setè no ha arribat a l'objectiu. L'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut públicament aquest divendres a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units l'imputés per l'enderrocament ara fa 30 anys de dues avionetes d'exiliats cubans.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions 2 de film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora local de casa nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu 15è disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free i Bring Your Love amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp per a que sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
2: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
3: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
4: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte, i amb la presència del Papa.
2: Per això Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
4: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat, i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
4: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre
7: és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: prengui la vida.
1: A saco, vaja. Però llavors viuries molt condicionada per aconseguir aquella imatge, no? O què?
2: O per evitar-la.
3: Però és que vist condicionada igualment.
1: Sí, sí. Perquè saps que, bueno, no, amb aquestes tesis i aquestes pel·lícules que s'han fet de les escenes futures, que tu no el pots canviar, el futur que ha de venir.
3: Clar, clar, no, no es pot
0: no,
3: modificar.
0: No, clar, que està escrit i que aniran passant coses perquè acabi sempre en aquella escena que tu veus des de la finestra.
3: Saps què passa? Que com que ja tenim aquesta escena al cap, perquè això és el que són les expectatives, prefereixo tenir-les de veritat, saber què és realment i que això substitueixi tot d'imatges i d'imaginacions que em construeixo jo al meu cap de com serà la meva vida en el futur, no?
1: Jo prefereixo no saber-ho.
0: Jo tampoc. Tu què, Fran? Sí o no?
1: Qui fa anys avui?
2: Mira,
0: avui una persona molt estimada,
1: ja l'he felicitat,
0: una persona que estimem moltíssim, que és el nostre col·laborador Víctor Navarro. Per tant, Víctor, per molts anys.
4: Per molts anys. Per molts anys. Moltes felicitats. Riu, canta, balla.
0: Fes-ho tot, Víctor. Sigues feliç. Per cert, la Juli i jo ahir gairebé ens carreguem l'aniversari d'en Víctor perquè va haver un petit problema de comunicació.
3: Però, perdona, va ser culpa teva. Jo vaig arribar aquí i en Roger em va dir, bueno, suposo que ja deus haver felicitat en Víctor. I dic, hòstia, què és avui l'aniversari? Jo ja l'acabo de trucar. Anant com de xulo, saps? Dient-me, jo ja l'he trucat
0: no
3: i tu no.
0: Jo no truco mai pels aniversaris.
1: No, i tu mai ets el primer, Roger, això és el més important. Que sempre ets l'últim.
3: Molt detallista.
0: Aniversari d'en Víctor, i el truco. I jo ja vaig veure que quedava una mica parat quan li vaig dir, Víctor, per molts anys. He decidit que et trucava i et felicitava, que no ho faig mai. I ell, hòstia, gràcies per la trucada i tal.
3: Sí, bueno, a mi també em va flipar que quan el vaig trucar va actuar, és a dir, a mi si em truques el dia abans et diré gràcies, però és demà, no? Que és el que faríeu vosaltres. Ell, gràcies, Juliana, quina il·lusió, sí, tal, ens veiem al primavera. Sí, ell no va voler-me incomodar, ni a tu tampoc, Roger.
0: A mi em va liar una mica el tema que ahir en Víctor Navarro se li havia preparat una festa sorpresa. Ell no ho sabia i uns amics seus van organitzar una festa que va estar molt bé. A quina hora ens havien citat, Julià? 8:45, va ser?
3: Efectivament, i ell arribava en principi a 9:00, havia quedat per sopar amb un dels fundadors de Vicio i l'excusa era que pujaven un moment a dalt, que li volien donar un detall, i el detall resulta que eren tots els amics i coneguts de Víctor Navarro, o almenys moltíssima gent.
0: Aquest és el moment que en Víctor descobreix que hi havia com 80 persones esperant-lo.
1: Quina monada, per favor. Li va fer molta il·lusió.
0: No s'esperava res, vaja, perquè la sorpresa va ser increïble.
3: I a més hi havia l'amor de la seva vida, l'Abril Vicente, que...
1: Sí, ell està ok, em quedonis aquesta informació.
3: Ell o ella?
1: Ell.
3: Ho hem comentat mil vegades al programa, que ell està boig per l'Abril.
1: Mira, veig que posem una foto d'ells dos junts.
3: I ella ho sap, a més.
1: Ella ho sap.
3: Ho sap tothom.
1: Molt bé.
0: Hi havia l'Àlex Tous, també. Hi havia l'Abraham Urriols, de TV3.
3: I després també va passar una cosa, que això ja és un detall totalment personal, no com la resta de coses que es comenten en aquest programa. Que és que a mi el Víctor m'havia dit mil vegades, jo li havia dit 15.000 cops, presenta'm algun amic guapo, tal. I vosaltres havíeu sigut testimonis moltes vegades de com ell em deia, no tinc ni un amic guapo, Juliana, ho sento, vaig fatal amb aquest tema. Ahir, a part de que tot eren tios, però tot...
0: Hi havia molt poca noia en aquesta festa. Molt poqueta.
3: Tots estaven bons, Marta. Era una cosa espectacular. O sigui, feia angúnia de ser-hi. Jo per això vaig marxar de manera immediata. Però em vaig sentir una mica traïda per en Víctor, sincerament.
1: Hi havia una noia. L'Anna Tormo, no?
3: L'Anna Tormo, efectivament.
0: L'amiga de Gerard Piqué, treballadora de Cosmos, també.
3: Com estàs tu amb això?
0: Amb qui vam estar parlant molta estona. Ja la coneixíem una mica perquè ella és qui en el seu dia ens va presentar en Víctor Navarro. I...
3: Esperant un nen que el tindran breu.
0: Exacte.
1: Mira, per
0: ir
1: aviat. Això ens ho havia dit en Víctor, em sona.
0: I res, l'Anna és increïble, vam estar parlant del programa perquè li agrada molt, ens
3: I
0: escolta
3: a tu
0: molt.
3: I agrada molt ella.
0: I a mi ella sempre m'ha caigut genial.
3: En Roger va tornar tocat a casa.
1: Sí, eh?
3: Va tornar tocadot.
0: Bueno, saps
3: passa.
0: Allò que ens coneixem molt poc però connectem molt? Bueno, menys jo amb ella connecto, ella amb mi no ho sé, però vull dir que vam estar parlant una bona estona.
1: I ella és oient, no?
0: Saps I ella és oient del programa, i sí, sí, sí. Mm. Bé, en tot cas, hi havia també...
3: També hi havia els nois de 31 FAM.
0: 31 FAM, en Quim i l'Uri del Barbocata, les noies de Can Putades, els socis també, vull dir que hi havia molta gent.
1: I en Gerard Romero.
0: I va estar molt bé. No el vaig veure jo.
3: No, jo no crec que pogués venir, però té el crio, té molta feina.
0: I potser no podia. Bé, en tot cas, Víctor Navarro, per molts anys, per aquest aniversari, aquesta festa sorpresa que li van fer ahir els seus amics. Passen 4 minuts d'un quart, ahir vam parlar un moment de la... Ah, voleu sentir en Víctor com ho va viure?

0: Que m'ho descuidava, que m'ha enviat una nota de veu.
1: Home, sí.
0: Perdona, recuperem-ho.
2: Va ser una barbaritat. O sigui, jo havia quedat ahir per sopar en un restaurant proper on tenen les oficines Vicio. Arribo 5 minuts més tard del temps que havia pactat, però em diu no passa res perquè estic acabant coses a dalt a l'oficina. Em diu, escolta, puja un moment que t'ensenyo un vídeo del Primavera Sound que tenim preparat. I llavors entrem com a la sala principal, que tenen uns tobogans i tot, la ve baixa de Vicio Gegant i pam, de sobte em vaig quedar en xoc. I jo en aquell moment pensava, dic, jo m'he mort i ara estic, perquè m'han atropellat algú, i ara estic al·lucinant, no sé què està passant, no sé com la vida, estic veient a gent, tal. I veia cares i veia des de 31 fam, us veia vosaltres, veia amics del col·le, companys de feina, que jo era com, ostres, com pot ser tanta gent en xoc, molt content, la veritat, gràcies a tots per venir, per aquesta gran sorpresa. O sigui, molt fort, molt fort. Un pato gegant.
3: Un altre per tu, Víctor.
1: Que mono.
3: Sí, jo crec que estava emocionat i tot, perquè és normal, normal. Bé, ahir vam parlar un moment de la pensió Regàs de Barcelona, un hotel on van molts amants.
1: La caixa de Pandora.
3: D'amagar, sí. Ho sé, i de fet tenim els oients desbocats amb aquest tema. I al 677-27-10-58 ens està arribant informació extra que evidentment us compartirem. Doncs sí, podríem anar, eh?
1: Clar que sí.
3: A acatar una mica això, a provar-ho. La Juliana té molt interès.
1: Vols fer una detectiva del cor allà? Crec que és molt difícil per qüestions de privacitat. Si el lloc és una mica seriós, hauria de ser una mica difícil poder gravar.
3: No et deixaran gravar absolutament res.
1: Però jo crec
3: però viure
1: que
3: l'experiència.
1: Puc ser tintint, anar-hi només a investigar i fer una crònica. I amb qui aniràs? Home, amb en Roger.
3: Com? No, home, no. Jo sí hi vaig.
1: Home, si hi aneu, és obligatori fer una cosa.
3: Sí, però escolta'm una cosa.
1: Home,
3: jo sí hi vaig.
1: És obligatori. Puc anar-hi amb el Marc Andreu. Jo crec que aneu d'algun vigilant.
3: Estic amb la Marta.
1: Que em deu forçar a fer-ho.
3: Jo vull gaudir de tota l'experiència completa, si
1: clar.
3: Vaig. I si vaig amb tu, hi ha
1: seríeu
3: una part de l'experiència.
1: Seríeu els únics que han anat allà per no acabar al llit. M'ho pillo ara mateix.
3: Bueno, espera't, que potser hi ha un altre lloc que també s'ha de provar i ens el repartirem. Mira, un oient ens diu que coneix la pensió. Diu, bon dia, perfectíssims, estic escoltant el programa d'ahir que parlàveu de l'hotel Regàs. Vaig estar treballant davant a les oficines d'una empresa i la veritat és que era bastant entretingut. En horari laboral, de 9 del matí a 7 de la tarda aproximadament, sempre hi havia trànsit d'entrades i sortides. La calentura no entén d'hores, es veu. Una vegada vaig anar en taxi perquè feia tard i el taxista es va preocupar bastant perquè una noia de 21 anys li demanés anar al carrer Regàs un dimarts a les 9 del matí i em va explicar el funcionament. En efecte, ho tenen muntat perquè mai et creuis amb ningú i abans de sortir de l'habitació i tal has d'avisar i també tenen muntat el tema d'entrada i sortida de taxis per no veure mai a ningú. Per tant, el taxi et deixa a dins, de manera que
1: quantes
3: ningú et deu entrar.
1: Quantes coses que saben els taxistes, clar. Amb el clar, cor a mil, família. Clar. I quantes coses saben els nostres oients, que és igual del que parlem, que sempre després hi ha una crònica.
3: Que algú hi ha anat i és meravellós. I llavors també ens diu, com a detall curiós, és discret, però fins a cert punt, ja que els detectius privats coneixen el lloc i bastantes vegades havien detectat algú fent fotos d'amagat. I evidentment, al sentir el clic-clic, sempre ens acostàvem a tafanejar una miqueta a veure si era algú conegut. Per tant, de la mateixa manera que hi ha gent que s'amaga, hi ha detectius que van a caçar els que s'amaguen. I atenció, perquè ara ens parlen d'un altre hotel que tot amant hauria de tenir controladíssim. Per tant, apunteu.
1: Comentant la infidelitat des dels micròfons de Catalunya Ràdio.
3: La ruta de l'amor. Bona tarda, perfectes. Estava escoltant el programa d'ahir i sobre l'hotel que dèieu, a Barcelona n'hi ha bastant així d'hores. Jo he anat a un que es diu La França. Hi he anat amb el meu marit, no tenim fills, però ens va donar morbo provar-ho i hem repetit.
1: Molt bé, clar que sí, cadascú el seu.
3: Tal com
1: m'encanta que ens ho comparteixis. Sí. Ets perfecte.
3: Déu, nosaltres ens vam agafar la suite amb jacuzzi, uns 60 euros aproximadament.
1: Quant de tard!
3: Reserva no? El moment.
1: És molt barat, no?
3: Sí.
1: S'hauria de veure també. S'hauria de veure.
3: On hi van anar. Llavors, jo he buscat, aquest hotel ja no es diu La França, sinó que han fet un
1: rebranding.
3: Un rebranding i ara es diu La France Love Hotel. Està a la... No, és veritat. Està a la zona de Sants i us he posat unes quantes fotos per si ho voleu veure, perquè hi ha llits que són com circulars.
1: Ai, nois,
3: saps?
1: Que estic super atabalada, que no és broma, que la setmana que ve ho provo. I us ho explico, ¿vale?
3: Un llit com circular,
1: sí,
3: hi ha jacuzzis.
1: Sí. Uf.
3: I hi ha un detall també molt important, perquè tu quan entres a l'hotel i mires la façana i mires els primers pisos, les finestres es veuen estranyes, perquè tenen com una mena de barrots que impedeixen que des de fora tu puguis veure mai què passa a l'interior. I jo entenc que des de l'interior ja estàs prou enfeinat com per mirar fora. Vull dir que són habitacions
1: Vaig a mirar si hi ha lloc per demà.
3: Totalment o sigui aïllades. Repeteixo, eh? Aquest hotel ara ha fet un rebranding i es diu Le France Love Hotel.
1: A veure, primer, si et sembla bé, provarem el regàs i després...
3: La pensió regàs, llavors regàs. Aquesta, i us ho explicarem, però bé.
1: Ens envien una última hora. No sabem si ella s'haurà allotjat en aquest hotel, potser no, però tenim una famosa internacional a Barcelona en aquests moments. Ens ho diuen al 677 27 10 58 i el missatge diu això. Última hora, Marta! Tot en majúscules.
4: Que bé.
1: La Charlie, ex i ex, està a Barcelona.
4: Ho he
1: vist. Potser és perquè l'Addison Rae canta el Primavera Sound i sortirà cantant amb ella. Això ja és una teoria.
3: Això s'ho fa ella, però...
1: Però ens ha adjuntat un TikTok d'una botiga de roba vintage que ella ha visitat aquest migdia al carrer del Comerç, a prop de Ciutadella.
4: O sigui que... Jo he vist un TikTok avui...
1: Aquesta música d'atenció ens encanta, la Charlie XCX.
4: Jo he vist avui un TikTok que també deia això, el que passa que em semblava que eren com imatges de l'any passat, i li he passat a en Jaume, avui a la tarda, preguntant-li...
1: Ai,
4: quan
1: ens l'han colat?
4: Jo crec que no, perquè ara ja ho veig circulant per més llocs, però comprovem-ho, i
3: bueno,
4: en tot cas,
3: si algú
4: si és a Barcelona,
3: trobat,
4: ho sabrem demà, perquè cantarà amb l'Addison i en Jaume ens farà un monogràfic, evidentment.
3: O sigui, tenim Barcelona
1: la Carlota,
3: patada, eh?
1: Li vam dir Carlota.
4: La Carlota ha arribat... És que té la Charlie una cara de catalana,
1: de Carloteta.
4: Que te la pots trobar qualsevol dia a l'Albodós Bar amb el Pol Mescal.
1: Sí.
3: 4 minuts i 2 quarts. Mira, ara feia molts dies que no obríem la carpeta Pombo, jo crec que toca segurament actualitzar-la. No sé si ha parit ja alguna germana, Marta.
1: Tu ja vas marejant, no? Has oblidat tot el que et vam ensenyar
3: totalment.
1: Durant anys i anys de feina.
3: M'hauré de tornar a posar al dia.
1: Doncs de moment encara no. No hi ha hagut part. La Lucía, que és la gran, està molt embarassada, però encara no ha donat a llum. Està previst pel juliol, si tot va bé. Uh-huh. Llavors tenim la Marta, també, que és la mitjana, que ha estat unes quantes setmanes desapareguda, perquè estava gravant un concurs que s'emetrà a Antena 3, que es diu La Caja Amarilla. Ara ja sabem que ha tornat a casa amb les seves tres filles i el marit en fama, que crec que ja no podia més. I pel que fa a la matriarca, la Maria Pombo, tenim un parell de novetats.
3: Aviam.
1: Novetats per no dir polèmiques. La més recent i més fresca és que ella, Maria Pombo, ha estat la protagonista de les proves d'accés a la universitat 2026 a les Illes Balears.
4: Prou.
1: Com et quedes?
3: Wow.
1: Que treguin el router de totes les cases del país.
3: A mi m'agraden aquests cameos de famosos a la selectivitat, eh?
1: Ara veurem com és aquest cameo. Perquè no acaba de ser un homenatge, tampoc. No et pensis que és així. Tal com llegim al diari Ara Balears, l'examen de castellà de la selectivitat ha tingut la Pombo com a eix central perquè 7 dels 10 punts que hi havia en joc estaven centrats en ella.
4: Déu-n'hi-do!
1: Vale. Llavors, ara pots dir, vale, la Pombo, no? Què preguntaven? Algú del seu docu-reality, no? Com parla ella, com s'expressa, que la Juliana i jo ho comentem moltíssim.
4: Parla, pobra, molt i molt malament.
1: En el sharenting que practica amb els menors de la seva família, no? Possibles temes. Doncs no. Les preguntes s'han basat en aquella polèmica que va viure el passat mes de setembre per la lectura.
5: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
1: Poc s'ho imaginava ella, jo crec, el mes de setembre, que aquestes paraules acabarien desembocant en moltes preguntes de l'ESPAU de les Illes Balears, de l'assignatura de castellà, que va tenir lloc ahir, per cert. Voleu que les comentem una mica?
3: Si
1: nosaltres sabríem respondre o no.
4: A mi això és un tema que m'atabala moltíssim, i ja no només amb la selectivitat, sinó seria jo capaç d'aprovar un examen bàsic de naturals de segon de l'ESO?
1: No us remou molts fantasmes?
4: Tots.
1: Tornar a parlar de l'ESPAU, no? Aquesta època de l'any que s'examinen la setmana que ve aquí a Catalunya.
3: Jo és de l'època que he estat més malament.
1: Més nerviós,
3: més malament.
1: Més nervis a l'ESPAU o a l'examen de conduir?
4: Carnet de conduir, molta diferència.
1: Jo també.
4: També com que el vaig fer 8 vegades, clar, és diferent que l'ESPAU les vaig fer un cop.
3: I perquè el carnet de conduir un moment que tu jugues tot, en aquella hora.
1: No depens tant de tu.
3: Exacte.
1: En el terreny intel·lectual jo em sentia més còmode, en canvi, amb el de cotxe, hòstia.
4: Sí, a mi també em semblava més atzarós. I a part és que jo m'ho vaig passar molt bé, també, a la selectivitat. O sigui, tot el procés de la biblioteca, d'estar amb els meus amics,
1: d'anar una a una, no? Examinar-te.
4: M'ho passava molt. Tot i que jo vaig fer la selectivitat amb els dislèxics, i llavors anaven horaris diferents i tot, i això el dia aquell va ser una mica raro.
3: Hi ha selectivitat de dislèxics.
4: És exactament la mateixa, però et compten diferent les faltes i pots estar 30 minuts més, cosa que a mi em va molestar moltíssim perquè és que jo no els necessitava, però bueno. Bueno, llavors, aquesta vegada tot partia del comentari de text que es va escollir per la prova. L'alumnat havia d'interpretar un article del País signat per Diego S. Garrocho, que es va publicar el mes de setembre quan es van viralitzar les declaracions de la Maria. Llavors, l'article es titulava "Una biblioteca heretada", que anava una mica més enllà de la polèmica com a tal, perquè remarcava la importància de tenir llibres a casa, ja des que són petits, no? I com acaba impactant en el nostre nivell educatiu, una mica per resumir. Doncs bé, les preguntes sobre aquest text es dividien en dos blocs. Hi havia el primer bloc, que era el de comunicació, i el de reflexió sobre la llengua. I com dèiem, s'hi jugaven un total de 7 punts sobre 10. Llavors, en aquest primer bloc de comunicació tocava el més habitual, de fer un comentari de text, de fer una mica de resum de les idees principals, interpretar, parlar de la tipologia del text que es presentava. I llavors, pel que fa al bloc 2, es demanava als alumnes que identifiquessin i expliquessin les relacions sintàctiques que s'establien en la següent frase.
3: Hòstia.
4: Obro cometes. Si la frase analitzar aquesta, que llegirem ara. La polèmica de Maria Pombo sobre la lectura ha demostrat la capacitat que tenen avui les xarxes socials per fixar un debat en la conversa pública.
3: Vale.
4: Tanco cometes. Llavors, aquí havies de trobar tot allò de subjecte, predicat, les subordinades, tot això que tant ens ressona a fa molts anys i que no hem tornat a fer servir gaire més. No sé vosaltres.
3: Ho sabríeu fer?
4: A mi m'agradava
1: quan
3: ho pillaves.
4: Era el punt en què les matemàtiques i la llengua s'unien.
3: Totalment.
4: A mi em divertia.
3: Sortir la pissarra i fer-ho bé.
4: Oportunitat de tornar-ho a fer servir fins ara.
3: No se t'ha demanat mai, aquí a Catalunya Ràdio. No,
4: fins ara que he vist que el tema m'ho demanava, però, saps? Una pregunta de 3 punts, aquesta, per cert. I llavors, el bloc 3 de l'examen era l'únic que quedava lliure de Maria Pombo. Però la resta... No sembla fort.
1: Què dirà ella?
4: Ella no ha dit res.
1: Per això t'ho dic, que també fa com il·lusió, no? Imagino,
4: no,
1: fa gràcia.
4: No, perquè no és gens un homenatge, tia.
1: No, clar, tampoc la insulten, i a part entenc que l'article no és malsonant cap a la Maria Pombo, senzillament aprofita l'excusa de Maria Pombo
4: per parlar,
1: parlar de la lectura, que ella ja ho sap que va despertar tot això.
3: Jo a favor d'aquests canvis.
4: Ella li va servir la polèmica,
1: sí,
4: també.
1: Jo crec que
4: aleshores ha començat a llegir.
3: Jo una vegada vaig sortir a l'examen de selectivitat. Una entrevista. Ara m'ha vingut al cap, de fa molts anys, una entrevista que m'havien fet.
4: Quina assignatura?
3: I jo crec que devia ser a català, segurament, i vaig començar a rebre missatges de estar sortint a selectivitat. I jo,
4: quin honor!
3: A mi va fer moltíssima il·lusió. Jo crec que haurien d'haver més cameos a la selectivitat.
1: Quants secrets té aquest nen?
3: No ho recordava, i ara anava pensant, dic, hòstia, et sona.
4: Ets molt important,
1: eh?
3: Bueno, cada cop
1: ets
3: menys.
1: Ets la persona més important.
3: Escolta'm, no és l'única polèmica recent de la Maria, aquesta.
4: Mira, jo fa molts dies que em mossego la llengua per no parlar d'aquest tema. Jo volia fer un detox important, necessari, de les Pombo.
1: I ens ha anat bé, eh?
4: Se m'havia cridat molt l'atenció que estava abusant. Jo penso que mai he abusat de les Pombo en aquest sentit.
3: No, però
4: sempre
3: el detox ha estat ben fet,
4: he intentat fer-ho, no?, de manera equilibrada en el nostre calendari, la nostra escaleta. Tot i així, se'm cridava molt l'atenció també de part de l'audiència. I des de l'abril que no en parlem.
3: Uau, ho tens
4: sí,
3: és clavat.
4: És que podria dir fins i tot quin dia va ser l'últim.
3: Jo em trobo gent que li encanta que es parli de les Pombo i gent que ho detesta. Llavors és amor-odi i anem fent el que...
4: Com el nostre programa, també et diré, que és amor-odi.
3: O com la Juliana, també, un altre cas d'amor-odi.
1: Les millors coses són d'amor o odi. Jo també ho penso.
4: Doncs, penso que ara anem de parlar, perquè el que va passar la setmana passada va ser molt gros. Perquè la Maria, després de crear molta expectació amb el fet que trauria al mercat un producte per vendre, ella ens va anunciar que es tractava d'una beguda. Quina beguda, no? Doncs un refresc, Roger.
1: No t'ho esperaves, eh?
4: Un refresc que ven amb aquest eslògan. Atenció.
3: Aviam.
4: Refresc per fora, skin care per dins.
3: Vale, no és un Aquarius.
1: Ja fa molt mala pinta només aquest titular.
4: Només amb el titular. No en direm el nom perquè no li volem fer promoció, però sí que et diré què és el que conté la fórmula secreta, que tan secreta no és. Atenció, aquesta beguda conté àcid hialurònic, vitamina C i, per descomptat, és de color rosa i baix en calories.
3: Això t'ho veus, eh?
4: T'estàs bevent una pomada, pràcticament. Amb gust, això sí, de rosa, de tarongina, de préssec, albercoc, totes les fruites del mercat, tocs cítrics i salins al final. I una base de suc concentrat de poma. Una beguda, per cert, que la Pombo ha creat de la mà de Mau, que és la marca de cervesa.
3: Correcte.
4: I que promocionen també amb aquesta frase. veu-te el teu skincare.
1: És insuportable.
4: És, o sigui, la pressió estranya. Estètica està arribant a uns nivells de no poder-se suportar de cap de les maneres, si també hem de prendre begudes que són skincare. Però és que a sobre, a l'espot publicitari, on veiem la Maria Pombo anunciant aquesta nova beguda, ella te la venia com un antídot contra la pressió d'haver d'estar sempre tan perfectes.
6: Sé natural, però no demasiado. Arregate, però que no se note. Haz deporte, però no te obsesiones. Sé madre presente, però no te olvides de ti. Trabaja, cuídate, llega todo, pero sin agobiarte.
7: A lo mejor no se trata de hacerlo todo tan perfecto.
6: Quizás todo es más sencillo.
3: Costa
4: com
3: molt
4: va dir aquell savi, tantes coses a dir i ens queda tan poc temps per dir-les.
3: Això se m'ho va dir en Lluís.
4: En Lluís Gavaldà, però va dir fer. És igual.
3: El mateix.
4: És el mateix en aquest cas. A banda de com de cutre llueix aquest anunci, ja diguéssim per una qüestió merament estètica, fins i tot de com està gravat, la música, em sembla que està mal fet, però és que a part d'això, el concepte d'una famosa traient una beguda que és skincare és una copiada majúscula a Kylie Jenner, una de les Kardashian. Tot el que és la manera de patrocinar-ho, que surt la Maria Pombo, us ho heu d'imaginar pels que ens esteu escoltant, amb una mena de rulos al cap fets amb les llaunes, és una copiada de Rode, la marca que té la Hailey Bieber, la dona del Justin Bieber.
1: La copia moltíssim,
4: La copia moltíssim i es nota molt que és la seva gran referent, fins i tot
1: i
4: després...
1: I que no està malament, o sigui, és una inspiració, però...
4: Una cosa és una inspiració i l'altra és un plagi. Sobretot perquè ens estàs tractant d'estúpids. I la resta també tenim accés a internet i també hem vist les campanyes de Rode, Maria. No les has vist només tu. Sabem perfectament el que ha fet ella. Llavors, intenta controlar-te perquè és que
1: la seva actitud, per això, ara ho sentirem, és una mica de... És que la gent potser no està preparada, la gent potser no ho entén, aquest moviment que hem fet a Can Pombo.
3: Va massa avançada.
4: Més enllà de misogínia, perquè a mi aquest producte em sembla profundament misògin, el concepte d'haver-te de veure la teva skincare
1: horrorós.
4: I és el que deies tu també, a sobre jugant amb aquesta publicitat enganyosa des del principi de... Treu-te totes aquestes pressions, però per fer-ho resulta que encara has de comprar un altre producte.
1: I després direm el que costa, si vols.
4: És una santa vergonya, en tots els sentits, per mi.
1: A mi també és un tema que m'indigna moltíssim. Digues, Roger.
3: No, dic que al principi actiu i tot això, algú s'ho ha mirat bé? Veure l'àcid hialurònic, si funciona?
1: Bueno, es veu que també... És que, mira, justament també estan molt indignats els sectors farmacèutics i en general la comunitat científica. Perquè TikTok i internet en general s'han omplert d'experts criticant el producte de la Pombo i assegurant que no hi ha manera de poder-te veure la teva skincare. Vull dir que no et pot afectar tant i que segurament la dosi que hi ha d'àcid hialurònic en aquesta beguda és tan petit, tan ínfim, que no t'arreglarà la pell tampoc.
4: Per què no ha venut una aigua amb gas amb gust d'algú?
1: Una mascareta dels cabells. Per què no ha fet alguna cosa així? Jo no he entès aquest moviment que ha fet ella. Doncs ahir la Maria Pombo era una de les convidades a Eivissa d'aquesta festa que va organitzar Desigual per celebrar els 40 anys de la primera botiga de la marca. I, evidentment, els reporters li van preguntar per la seva polèmica nova beguda.
8: Muy contenta. Y más que es un proyecto que me apetecía mogollón sacar ya, porque llevábamos mucho tiempo. De hecho, se me ha hecho muy largo porque estaba embarazada. Entonces, como que ha sido todo el embarazo. Y muy contenta, la verdad. Muy feliz con todo tipo de comentarios. Pues bueno, malos, ya sabía que iba a haber de todo, entonces pues feliz y contenta.
9: ¿Hay el nombre de María Pombo detrás siempre al final?
8: Sí, y encima el grupo Mau lo sabía, yo también sabía, o sea, sabíamos perfectamente que al sacar un producto tan novedoso en España iba a generar conversación y lo tenemos perfectamente.
3: Jo crec que no el comprarà ningú.
1: Mira, Roger, parlant d'això, aquest producte es ven a la web de la marca i també per Amazon. Pack de 12 llaunes.
3: A quant?
1: 19 euros amb 80 cèntims.
4: I de moment, perdona, però està el número 1 a més venuts.
1: Ah, sí, però valorat amb un 1 sobre 5. Això sí que,
3: això sí que és baix.
4: Això a Can Montaner no es tolera.
1: Lídia Barbella. A part, només hi ha dues ressenyes, que no me'n fio. Veurem com va aquest negoci. Només recordem què va passar amb Tipitent, que van acabar tancant la persiana, que era aquella marca de roba que tenia amb la seva germana Marta i el seu excunyat, que era en Lluís Surfer, que anava sempre descalç.
4: Que entenc que aquí ha hipotecat molt menys, en realitat, perquè està col·laborant ja amb una marca de grossa, molt grosses, i ell ha participat en tot el procés creatiu, però no ha començat de zero tot el projecte, que és el que desgasta molt i també el que és una inversió molt bèstia. Per tant, si hi perd, hi perd.
3: Ella deu cobrar royalties una mica com un llibre, quan poses la cara al
1: bunyol. És una beguda que tu podries demanar-te a un bar? Ara, no, per prendre alguna cosa? No,
4: no, perquè només es pot demanar per Amazon. És l'única plataforma on es pot comprar. Web.
1: Bueno, que no ho faci a un bar, saps? Per comprar-ne.
3: I entenc que al supermercat no et trobaràs aquesta beguda allà, no excusada.
1: Jo entenc que no.
4: Explico una mica, ja que hem parlat de l'esdeveniment de Desigual, com va anar això?
3: Sí, fem una pausa i ho comentem.
4: Fem-ho, sí.
10: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
11: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
10: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7. Crec que hem d'anar fins a Eivissa per comentar aquest esdeveniment, no?
4: Efectivament, la Marta ja ho apuntava una mica, però és que va ser un esdeveniment molt i molt gros. La gent de Desigual ja ens té acostumats a muntar uns espectacles de caldeu, uns esdeveniments impressionants, i aquest s'organitzava a Eivissa, i de fet les famoses convidades, us puc informar que s'han allotjat a l'hotel Los Felices, que és un hotel d'Eivissa on just vam ser nosaltres fa uns 15 dies.
3: Doncs sí.
4: Sí. Són uns 200 euros la nit i és un hotel que us l'heu d'imaginar tot de colors crema i que gira al voltant del món de la moda, de l'univers cinematogràfic, tot seguint una estètica molt dels Estats Units, colors molt grocs, colors molt rosa pastel, realment un espai molt Desigual. Desigual, que és una marca que es va crear a Barcelona ja fa 4 dècades i la primera botiga la van obrir als 80 a Eivissa, que és per això que han volgut celebrar allà l'esdeveniment, també perquè diuen que és una illa que va servir de gran inspiració per construir aquesta identitat estètica de la marca, no?, que juga tant amb les textures, amb els estampats, amb colors molt atrevits. I des de fa uns anys en parlem més que mai perquè han estat treballant en un canvi d'imatge i això també ha comportat començar a treballar i apostar per diverses cares VIPs que representen la marca. I, esclar, us heu d'imaginar que totes elles eren a Eivissa ahir a la desfilada especial que feien per commemorar l'aniversari. Això es tradueix en que ahir hi havia noms de gent tan important com Nicki Nicole, la cantant argentina, sí, que va sortir uns mesos amb la Lamine Yamal.
12: De fet, tu la vas entrevistar quan vas anar a cobrir aquell acte per Desigual a Barcelona.
4: Quan encara estaven enamorats, presumptament, que ella...
12: I et va parlar en català.
4: Em va parlar en català, va haver-hi aquell moment que em va dir ai, com es diu, us estimo, tal, no? I que va ser bonic i jo crec que els culers ens vam emocionar perquè la vam veure que tenia ganes d'integrar-se, sí, aquí, no? Que és d'on era en aquell moment la seva parella. Llàstima que en un parell de setmanes ho van deixar, tot i que bueno, en Víctor Navarro sempre ens digués que estaven tan i tan bé. També hi havia ahir les cantants de pop, la Zara Larsson, que està molt de moda últimament i que és la imatge de la seva última recent campanya
12: mítica,
4: de
12: Roger.
3: Mítica, amb David Guetta fotien uns
4: temes. Sí, però ella és molt mítica, però és algú que jo crec que no havia acabat de consolidar la seva marca, igual com que sí que ho han fet altres divas del pop.
12: Com a diva en solitari, sí.
4: Senzillament, jo crec que la gent poder conèixer més les seves cançons, vosaltres que veniu de la ràdio musical, evidentment, en profunditat, però la gent coneixia les cançons i no tant
3: no
4: el
3: ella,
4: nom, la persona, correcte, tot i que té una estètica prou reconeixible i que efectivament encaixa moltíssim amb la marca Desigual.
3: I que joveníssima, jo pensava que era
4: molt jove.
3: 28 anys, veig.
4: I ara, gràcies a TikTok, està tenint com una revifada que aquests fenòmens sempre són molt interessants. I també hi havia Demi Lovato, que s'hi va plantellar amb el seu marit. I entre totes elles, a banda de moltes influencers, com comentava la Marta, per exemple, la Maria Pombo, també hi havia l'Esther Expósito, l'actriu espanyola. L'Esther ja fa un parell d'anys que està molt estretament vinculada a Desigual. És cara de la marca, protagonitza 1000 campanyes, apareix constantment a les seves xarxes per patrocinar la seva roba. Aquí ho havíem comentat fins i tot, de dir, poder aquesta col·laboració, no sé, la rebaixa fins i tot com a actriu d'alguna manera, no? Perquè és una implicació tan bèstia amb la marca, que és que feia com una mica
12: semblava
4: de feredat de veure.
12: Semblava un tracte d'esclavatge, perquè és que la veia
4: segrestada
12: completament.
4: Tot i que ens ha regalat grans moments, perquè us recordo que si hem vist Esther Expósito ballant una cançó de Wineta, és gràcies a aquesta col·laboració amb Desigual.
12: Mira la Wineta.
4: Mira-la.
12: Està actuant al Primavera Sound ara.
4: Que ha cantat amb la Irma per primer cop la cançó de Nois,
3: sí,
4: no?
3: Sí, que tot actues en...
12: Les dues a l'escenari cantant juntes.
4: Que bé, que mones són.
12: Les adoro.
3: Això és de fa una estona,
12: sí,
3: no? Aviam.
12: Ens ho han enviat els oients.
3: La mosca ja pot saltar? Perquè
4: no,
3: estava encara amb el genoll en recuperació?
4: Crec que encara no pot saltar. Tornant a l'Esther Expósito, doncs, no és d'estranyar que ahir hi fos, que ens deleités amb la seva presència, ni tampoc és estrany que els periodistes se li llencessin al coll durant el panell fotogràfic.
13: ¿En qué momento estás?
14: Bien, estoy muy feliz.
13: Es directo, cuéntame el concierto que va
14: bien. Súper divertido, lo dimos todo.
15: Oye, qué envidia, ¿eh?
14: Sí, ¿no?
15: Dicen que es muy difícil acceder ahí, no sé cómo tú llevas todas esas informaciones.
14: Bueno, no sé, no sé. Te invitan y vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien.
4: Saqueta, ¿eh?
1: no? Sí. A veure, no acaba de ser molt acollidora, no? No és una persona que et dona la sensació que t'hi podries llançar els seus braços i abraçar-vos.
3: Ja sempre com
1: altres
3: distància.
1: Famoses, sí,
4: també
1: saps?
4: També em sembla, vull dir que em sembla molt respectable la seva posició.
1: Absolutament, clar. És veritat que no acaba de quedar del tot clar qui la va convidar al concert de Bad Bunny.
3: Crec que no ho sap ni ella.
1: Ni qui et fa pujar la casita i a ella se la veu. No passa res, visiblement incòmode. Ella no vol respondre aquestes preguntes sota cap concepte i tribla una mica, però no sé si se n'en surt. En tot cas, la premsa tenia ganes de saber l'opinió de l'Ester en tota aquesta gran polèmica que tenim ara muntada, de sobte, al voltant del concepte de la casita de Bad Bunny, que és aquest espai destinat a famosos i a guapos del concert del porto-riqueny, on tothom lluita pel seu minut d'atenció. Clar, l'Ester fa menys d'una setmana va ser-hi i va acaparar totes les mirades, primer perquè estava espaterrant, perquè és que ella sempre està despamparant, però també perquè va estar tota l'estona molt a prop d'en Bad Bunny. Ella intenta explicar una mica com viu la polèmica i què en pensa, i he de dir que, malgrat que jo crec que la seva opinió és molt valuosa i a més m'interessa de veritat, no s'acaba d'entendre del tot, en part perquè els reporters tampoc li deixen gaire espai per explicar-se.
16: Acaparaste todas las miradas en la casita y muchas críticas por estar ahí. Cuéntanos tú lo que puedas decir, si quieres decir algo, porque he sido muy criticado.
14: Sí, yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, ¿no? Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño.
16: Ese es el problema. ¿Por eso?
14: Sí. Bueno, una parte del problema es ese, y para lo que utilizamos eso y no... Bueno, perdón, me están... No, eso, eso. Creo que el problema es ese y en lo que tenemos que poner el foco cuando pasa este tipo de situaciones.
3: El tema és que perd el fil perquè li fan una repregunta mentre està responent.
1: I els hostessos també li van dient, que a més són fantàstics perquè són qui munten sempre aquests esdeveniments i per mi formen part de la meva família. De fet, tinc un sobresalt sempre que no són al sopar de Nadal. Clar, la van com enganxant de dir marxem, que ho fan per salvar-la en realitat d'una possible situació incòmoda, perquè també és el seu paper, però es nota que l'Ester té ganes de respondre en profunditat.
3: I no es
1: la
3: pot
1: pregunta
3: explicar.
4: Comença molt bé.
1: Sí, i sí. Jo crec que és molt interessant el seu punt, però clar, no s'acaba perdent una mica el fil. Tot aquest debat al voltant de la casita, en qualsevol cas, és molt interessant. Jo crec que està molt bé que tots els famosos i que en general tothom hi col·labori i que tots plegats hi reflexionem una mica.
4: La Maya, per exemple, la Maya Romero, diu que ella no voldria pujar mai de la vida a la casita.
1: Que seria tan i tan incòmode. Que
4: guanyar un premi,
1: violenta.
4: Que sí?
1: Sí, ahir, és que ahir paral·lelament també hi havia la gala Elle, on també hi havia la Jessica Goicoechea. El que passa que també és que ens fan tots els esdeveniments sempre el mateix dia. Sempre
3: coincideix tot. El juny està patat.
4: I no hem anat a cap dels dos?
1: Imagina. A cap dels dos, no entenc molt bé per què. En qualsevol cas, a mi m'estranya també tot el tema de l'Ester Expósito en l'esdeveniment aquest d'Eivissa de Desigual, perquè se'm fa molt curiós, em crida l'atenció, que els reporters no intentin ni una mica preguntar-li sobre Kylian Mbappé, que és
4: això, que l'havien vetat.
1: I efectivament, jo crec, ja, però fins i tot quan t'ho veten, perquè mira, justament en un esdeveniment de Desigual, fa un parell d'anys aquí a Barcelona, que jo hi vaig anar a cobrir-lo, i va venir també l'Ester, era l'època que hi havia el rumor sobre que s'estava embolicant amb en Miguel Bernardó, company seu de la sèrie Elite, que els va popularitzar, i ens ho van vetar, i tot i així, sempre acabava venint alguna pregunteta que més o menys s'hi conduïa.
3: És molt estrany que els reporters d'Europa Press no li demanin, perquè normalment sempre fan la pregunta. També et diré que l'altre dia que repassàvem l'entrevista de la Pija i la Kinky, no hi ha ni una sola menció, ni una sola pregunta,
1: diferent,
3: ni un comentari. Vull
4: a la
3: Pija
4: i la Kinky no sé si ho fan gaire.
3: Però vull dir que això segur que estava pactat, de ja, que no però... sortia ni el nom del futbolista.
1: Sí, però és molt
3: moment.
1: Diferent una entrevista a premsa com la que és a la Pija i la Kinky, o inclús venir al nostre programa, que hi ha uns temes que et diuen, escolta,
3: això
1: no podràs
3: no
1: parlar d'això,
3: i si
1: tu
3: la vols, ho acceptes.
1: Que no pas aquesta
3: sí,
1: premsa veu de carrer.
3: Aquí és molt sorprenent.
1: Que no hi ha tant marge i que tu també et sents com a reporter molta més llibertat per dir em peto les indicacions que m'hagin donat i pregunto sobre el que em surt del rabo, saps?
3: Bé, passen 3 minuts de 3 quarts a 7.
17: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
3: Bé, no sé si esteu al cas, però l'Alfred García, molt amic del programa i de la Marta,
1: sobretot això
3: un amic
1: segons.
3: Històric, ha anunciat que cantarà pel Papa Lleó 14 en la seva visita a Barcelona la setmana que ve. Ho ha fet amb un post d'Instagram en què veiem una foto en blanc i negre i ell caminant per la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, completament buit, amb una guitarra a la mà.
4: Mira, tan amics no serem... Sí, me n'he assabentat per la premsa, això.
3: Mm-hmm. Mira que...
4: Devia ser molt top secret, Marta.
3: Jo crec que ell ho guardava com una gran exclusiva.
4: O molt gestionat a última hora.
3: També podria ser, aquest.
4: Vols dir que potser va fallar el nom principal? Insinues que és el segon plat? No.
3: No, jo crec que...
4: Que potser es va tard en general. No ho sé.
3: L'Alfred està molt content perquè la descripció hi posa hola món, hola papa, lleó 14 i un cor.
4: Déu
3: una meu. Mica com amb la
4: sí,
3: sensació
4: contacte de... directe. El... Crec que és l'eslògan, també. Pot ser que sigui una mica la, la línia. Pot ser que estiguem molt dintre del món de la vida.
3: No, no, ha sigut del... de fotre
4: el més fora possible.
3: Una incursió i m'ha costat moltíssim.
4: Jo no sé ni quan ve.
3: Ara repassarem el cartell perquè fa com una mica de...
4: El cartell, com, mica, com si fos un
3: com,
4: festival.
3: Com una mica de festival.
4: El cartell és que ho farà tot
3: olímpic.
4: En castellà. Això sí que és una santa vergonya. Ha canviat això?
3: Això s'està negociant pel que tinc entès.
4: Doncs que ho
3: negociïn bé. Tothom,
4: que
3: estaria molt bé.
4: Informatius a corregir-nos, perquè no sé si hi havia hagut canvis.
3: Bé, escolteu-me, l'Alfred ha acompanyat la publicació d'una cançó seva que es diu Rumba Catalana.
18: De la vida per fer una rumba catalana i ara que jo l'estic fent...
3: Jo que el papa pugui sentir aquesta cançó i que se li mogui una mica l'espatlleta, a mi em funciona això.
4: És tan clàssic, és que et funciona tant en aquests mons. Sí. La monarquia, el papa, no?
3: Sí, jo estic, diguéssim, no nerviós, però tinc molta curiositat a veure com es gestionarà, com... què passarà. Llavors...
4: Però sobretot, a tu el que t'excita és el desordre públic,
1: el
4: no? I els protocols, i
1: policies.
4: La policia, i
3: sí, sí, que es trenqui com... Sí, exacte. Com l'ordre habitual que quedi trencat. Hi hagi un papa alterat. Mòbil, hi hagi tots els Mossos anant de cul, tot de gent amb banderetes del papa, com un dia diferent.
4: Saps qui crec que ho viurà moltíssim?
1: Víctor Navarro.
4: Víctor Navarro. No. Són dies que munten expressament per ells.
3: És que ell, jo vull que
4: ens
3: ho
4: expliqui tot. D'aniversari.
1: Allà al Vaticà estaven discutint, aviam, quines ciutats volem visitar de l'Estat, tal, no sé què, i va sortir un secretari que va dir, perdoneu, però és que per Barcelona hem de passar sí o sí, perquè Víctor Navarro fa anys el 3 de juny, i sí o sí li hem de donar aquest regalet. Ell serà molt feliç.
3: Jo crec que ho tractarà com els futbolistes. Ell mirarà el fly radar aquest que mira sempre i el anirà a esperar a l'aeroport.
4: Aviam, jo empatitzo una mica amb aquest fenomen pop, de dir, aviam què genera.
3: És que és un fenomen
4: curiositat. Pop. Però no tanta, perquè no sabia ni quan venia.
3: És un fenomen.
4: Ara amb l'Alfred sí que ja estic totalment enganxat.
3: A veure, com funcionarà tot això, que m'ho he estat mirant aquest matí, he estat mirant l'agenda del papa, sobretot per saber en quin moment coincidiran l'Alfred i el papa de Roma a l'escenari. Coincidiran a l'escenari, pel que tinc entès, i no sé com l'has de saludar. El papa, aquí deu un protocol increïble, no? T'has de genollar
4: i
3: fer-li un petó a la mà.
4: Sí, de veritat, m'ho estàs dient?
3: Bueno, és que ara hauríem de mirar quin protocol hi ha.
4: Escolta, però és que no cal anar tan lluny al president. Tothom li diu, vull dir, molt honorable. I després, vosaltres sabeu aquesta història de la Marina Vilalta, que és aquesta pagesa que canta cançons de tradició oral i que bé, és igual, el meu amic Abraham Urriols, que treballa...
3: Sí, que viu a les muntanyes,
4: que
3: té cabres...
4: Que va dedicar un llibre. I ella sempre, quan va anar-li a donar la creu de Sant Jordi, perquè ella no va ni baixar a Barcelona per recollir-la, li deia a en Pere Aragonès, que en aquell moment era el president, li deia Pere. I li tractava de tu i li deia Pere. I ella deia, però escolta, no es diu Pere, que es diu Pere de nom, doncs ja està.
1: És que té tota la raó, la Marina.
4: Una mica igual amb el papa, no? Però l'Alfred anant bé farà tot el que calgui.
3: L'Alfred, jo espero que s'estigui estudiant el protocol i segur que li explica.
4: I l'Alfred farà una cosa, que és que quan ja tingui la fotografia d'ells interactuant, farà un borrador pel dia que mori el papa, que encara deu quedar molt si Déu vol.
3: I s'ho guardarà per aquest moment i li funcionarà.
4: És que és el típic, que això va passar molt també quan es va morir el papa Francesc, eh?
3: Que tothom tenia fotos amb el papa, llavors.
4: Tothom tenia fotos amb el papa i semblaven ells els protagonistes d'aquella història. O sigui, però és que tothom, gent també que està en aquest estudi tot sovint. Escolta'm una cosa, s'ha mort el papa, no el teu tiet? No sé, una cosa raríssima.
3: A veure, tornant a aquest acte que es farà dimarts a l'Estadi Olímpic, sota l'eslògan de Alça la mirada amb el papa Lleó 14, s'obriran portes, atenció, a les 4 de la tarda. És un esdeveniment que es preveu multitudinari, bàsicament perquè no hi ha entrades. Entrades esgotades. Estarà ple.
4: Quan costaven?
3: Gratuïtes. Eren gratuïtes, però havies d'anar amb temps i baixar-te-les. Això a les 4. Hi haurà com una animació, pel que he vist, i no serà fins a les 6 que sortirà el papa a l'escenari i que també començaran les actuacions musicals, entre elles les de l'Alfred. No sé quines altres actuacions musicals hi ha, perquè no s'han fet públiques de moment.
4: Voleu dir que l'Alfred podia fer-la pública, doncs, o li ha pogut la il·lusió?
3: Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat?
4: Ah!
3: Serà una de les
4: cançons. Em dones força! Quina cançó, eh? Uau, eh?
3: Bueno, és mítica.
4: T'ha quedat bastant bé, eh?
1: No, a veure si em truquen a mi al final.
3: I just després el papa farà el discurs. I serà molt interessant veure l'Alfred com interactua i quines cançons canta. Aleshores, aquest migdia hem parlat amb l'Alfred perquè ens expliqués, per una banda, com el contacten, si diu que sí de seguida, i quines cançons tocarà, si ja ho sap.
19: Hola, amics i amigues del Que no surti d'aquí. Ja fa molta il·lusió explicar-vos que cantaré pel Papa Lleó XIV. La proposta va arribar fa algunes setmanes i va ser una sorpresa preciosa. Poder formar part d'un esdeveniment així a Barcelona, a casa meva i a l'Estadi Olímpic és un honor molt gran. A més, em fa especialment feliç explicar-vos en exclusiva que cantarem en català. Totes les cançons que canti seran en català. Així ho havíem de fer. Tant jo com l'organització estàvem d'acord que havíem de fer-ho així. També hi haurà una col·laboració en una de les cançons que em farà especial il·lusió compartir allà. Crec que serà un moment molt emotiu, molt únic, i tinc moltes ganes de viure'l i de compartir-lo amb tothom. Una abraçada ben forta.
3: Aquesta segur que no, perquè ha dit que cantarà només en català. Vull dir que Mateo no sonarà.
4: Saps que a mi també em van contactar per aquesta campanya de Barcelona, Alça la mirada sobre el Papa Lleó XIV, perquè participés?
3: Et enviaven a l'estadi.
4: Et pagaven diners?
3: Per promocionar l'esdeveniment.
4: Crec que em pagaven diners, però no vam ni arribar a negociar, perquè jo, ja vam, escolta, una cosa, no m'encaixa, no?
3: Però sí,
4: deia, t'escric perquè estem preparant una cosa bastant especial en relació amb la visita al Papa Lleó XIV a Barcelona, i creiem que el teu perfil encaixa perfectament.
3: Clar.
4: Ai, sí. El 9 i 10 de juny, el pontífex visita la ciutat amb motiu de la finalització i benedicció de la Creu de la Sagrada Família, un moment simbòlic i històric per la ciutat.
20: I passarem al reel dels préssecs, que tenim penjat el que no surti.
4: T'adjunto al briefing perquè tinguis una mica més de context.
3: Mira,
4: em proposaven un post col·laboratiu a Instagram amb el compte, és a dir, cross post, que també aparegués en el compte
20: del Papa,
4: arroba Barcelona alça la mirada.
3: Perquè si tu arribes a fer el Papa s'ha d'acceptar això.
4: No, és l'Instagram.
20: Però el Papa té Instagram
4: en tots els idiomes.
3: Sí, no?
4: Sí, sí, té una comunitat per cada país, crec. Res, també em donaven accés a la vella a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys.
3: Mira, allà a primera fila.
4: I una invitació a visita privada a la Sagrada Família amb un grup reduït de creadors, que això sí que em sap greu perquè la Sagrada Família mai està de més mirar-la.
3: Molt bé, estarem pendents d'aquesta actuació de l'Alfred amb el Papa Lleó XIV. Jaume Miranda, molt bona tarda.
21: Bona tarda, com estàu?
3: Avui segona part de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona.
21: Iupi.
3: L'audiència ho està reclamant, hi ha molta informació, ella està rodant la pel·lícula dels Beatles i se l'ha vist disfrutar de locals com el Gràcia Latina, que ens han escrit un missatge de que el van veure per allà en un ambient frenètic i ell per allà al mig.
4: Algú li pot enganxar un AirTag d'aquests, que llavors se sàpiga on està sempre i el puguem perseguir?
20: Bueno, no és gens polèmic, això. Molt bé, Juliana.
4: Per què, Marta?
3: Molt legal.
4: És l'amor de la meva vida. Moro per fer roleplay amb ell.
3: A veure, Jaume, avui tens més informació d'aquest home.
21: Sí, des d'ahir ha rebut una avalanxa de missatges de gent que ha vist en Pol Mescal per sa capital, alguns amb més credibilitat, alguns altres fruit des de l'iri febril, però en qualsevol cas, tornant a sa nit de divendres, ja vàrem dir que en Pol Mescal va estar gastant cadera en aquest Gràcia Latina, i entre d'altres coses, ahir vàrem mostrar un vídeo de recurs on se pot veure en Pol Mescal fent petar sa xerrada amb un noi i dues noies a fora d'aquest bar. Un vídeo que fa pensar que són quatre amics, però no. Una de ses noies del vídeo s'ha sentit interpel·lada i m'ha escrit i m'ha dit que ella i sa seva amiga se varen posar a parlar amb dos nois aquella nit. Un era en Pol Mescal, però l'altre era en Harris Dickinson.
4: Nena, què se sent al viure el meu somni?
3: Deixa el roleplay a casa.
4: Però qui és en Harris?
21: Jo també pensava que molts vos demanaríeu qui cony és en Harris Dickinson.
4: Ha tingut un orgasme aquesta noia.
21: Que la Juliana ja no sé si interpreta o realment
4: no,
21: està febril.
3: És que no sap ni qui és i se m'ha fotut ja calent aquí.
4: Que no, que era per les noies que van estar parlant amb el Pol Mescal, que estan vivint el meu somni.
20: No has tingut mai tanta
4: pensa. How it feel, o sigui.
21: Bé, vos explicaré qui és en Harris Dickinson, sí, perquè és un director i actor britànic de 29 anys, també molt popular per haver protagonitzat El Triangle de la Tristesa o més recentment Baby Girl, on s'enrotlla amb una madura Nicole Kidman.
4: Sí,
21: un sexy britànic increïble.
4: A tu aquesta pel·li t'encanta, em vas dir un dia.
21: Baby Girl, uf, allò sí que és roleplay. Allò acabes i com a mínim t'has de dutxar en arribar a casa amb aigua freda. És molt fort aquella pel·lícula. Bé, en Harris Dickinson encarna en John Lennon en aquesta nova producció dels Beatles, així que ja sabem que en Pol Mescal no ets l'únic actor d'aquest projecte que està per Barcelona. I també us puc informar que en Pol Mescal ha estat a més bars de Gràcia.
4: Ella està
20: a punt d'obrir un forn de pa.
0: Ell obrirà un turrista.
20: Demà se va.
2: Ha
20: anat ja a demanar el DNI d'aquí.
21: Més enllà de Gràcia Latina o Salmo 2 Bar, en Pol ha estat en Esbar Vinil, un santuari mític per als amants de cindy rock, de post-punk i sa música alternativa, i un dels pocs locals de Gràcia que manté un públic fidel i local a pesar del turisme. I d'allà hi va estar en Pol Mescal, precisament rodejat de pòsters dels Beatles, que m'ha semblat curiós. I així mos explica na Cris, sa copropietària d'Espap, que ha recopilat informació a través dels camarers del vinil.
22: Bones, què tal? Perdona, estava intentant treure informació als cambrers. La veritat és que, bueno, sempre els diem que tractin a tothom igual, i bueno, ho van fer segur perquè no el van reconèixer ni un ni l'altre. De fet, van ser els clients que van avisar, i jo crec que ells ja es van com donar compte perquè la gent va començar a parlar, i clar, no és un bar molt gran. M'han dit que anava ell i anava una noia també, que crec que era la seva parella, que em quadra bastant perquè ella és cantant i els hi va agradar la música i l'ambient indie del bar, que de fet nosaltres també posem diverses bandes irlandeses, ell és d'allà i tal, i va fer algun comentari. I van estar aproximadament, m'han dit, una hora i mitja prenent unes copes de vi blanc. Supermacos, aviam si repeteixen.
20: Perdoneu, acabo de rebre un missatge ara mateix d'un noi que em passa una foto amb en Pol Mescal. I diu, si necessites informació de Pol Mescal del seu dia a dia, et puc ajudar amb el que necessitis o de qualsevol de l'elenco. Entenc que ell és l'airtag que jo necessitava.
0: Bueno, això és una mica...
20: Segurament ho és.
0: No pagarem, per aquest servei, ja t'ho dic ara.
21: És que, a més, no el necessites si m'atens a mi de col·laborador en aquest programa de ràdio, no?
0: Exacte.
21: Bé, segons aquesta informació d'Anna Cris, la copropietària del vinil, que és una informació no contrastada, en Pol Mescal podria estar per Barcelona acompanyat de la seva parella Gracie Abrams, que és la famosa cantant de pop indie amb la que porta 2 anys.
20: Ai, Juliana, no, estic molt malament.
21: Com dic, no tenim cap corroboració de que sigui així i potser simplement la va acompanyar una amiga. Però continuant amb la ruta d'en Pol Mescal per Barcelona, per compensar tots els pitis que demana per el carrer, que per cert, una seguidora que va intercanviar-se cigarros amb en Pol Mescal me diu que el seu tabac és Marlboro Gold.
20: Oh!
21: A veure, industrial.
20: Prou,
0: de tenir problemes.
20: Amb el tabac no, bueno. Perquè això era una exclamació.
0: Marlboro.
21: Ella va fent crits com la dona Summer a la seva discografia de gent 70.
20: A mi m'agrada perquè
21: orgasmes.
20: La Rosarona, que és una artista que m'encanta, té una cançó que es diu Marlboro.
21: Ah, sí?
20: Però no és gold.
0: És aquella de...
20: I tu fumant. I dedicaré en Pol. I tu fumant, Barcelona.
21: M'encanta. Bé, idò, en Pol Mescal, per compensar tots aquests pitis, també ha practicat una de les seves activitats més icòniques i que ja forma part de la cultura pop d'internet, perquè en Pol Mescal ha fet running amb pantalons d'estamany d'una falda de na Juliana Canet i auriculars de cable, com fa sempre. Així mos explica na Marina, una barcelonina perfecte, que se'l va creuar mentre ella anava amb sa seva mare.
23: Està guanyant amb ma mare per davant del Soho House i jo li va al costat.
20: És que no,
23: i veig un tio que dic, bof, el meu tipus antiu. Així modernillo, tal. I em vaig dir a ma mare per dir-li, mama, aquests nois així són com m'agraden. Total, que torno a mirar i dic, és literalment el puto meme del Pol Mescal amb els seus pantalons curtets, i a sobre s'estava posant els auriculars amb cable, que dic, qui cony surt a fer esport amb els auriculars amb cable, no té cap sentit del món. Total, que s'apropa i dic, no pot ser. Pues sí, anava sola a córrer pel passeig marítim, jo literalment flipant, dient-li a ma mare, hiperventilant moltíssim, em vaig començar a suar, estava jo en xoc, ella, ni puta idea, jo intentant dir-li, mama, a Gladiator, total, que no, ella no hi va caure. I aquesta és la història fantàstica de com em vaig morir al carrer.
21: La Marina és increïble i no té la pronunciació en anglès de Néstor Espósito, perquè aquest Gladiator m'ha fascinat.
20: Ella l'hem de contractar, però si podem ara mateix, avui a la tarda.
2: Nivell de perfecció extrem,
21: La Marina és absoluta millor.
0: Mama, així és com m'agraden.
20: És que de vegades et falten paraules per descriure, no?
21: Sí, a part, jo quan vaig amb els meus pares i m'agrada algú per el carrer, m'intimida molt, m'infantilitz molt i no li dedic ni una mirada a aquella persona perquè els meus pares no ho notin. I ella ho diu.
20: Jo estic molt a favor, o sigui, m'agrada molt, ho he descobert amb la edat adulta, d'aquesta època on ja comences a explicar aquestes coses als teus pares. Jo els explico tot, també.
21: Però tu ets un oversharing així de manual, Josep.
20: Sí, en general. Si per la ràdio sí que seria raro no dir-los amb ells, també.
21: Bé, més enllà d'aquesta neurosi col·lectiva, vos record que en Pol Mescal està per Catalunya per motius laborals i que rodarà la peli dels Beatles per indrets com Barcelona, Salou o Tarragona. I de bé, segons fonts del Diari de Tarragona, l'actor estarà aquest dijous en el nou estadi de la ciutat rodant part de la pel·lícula. De fet, el redactor de la notícia, Marc Liviano, explica que en aquell estadi s'hi recrearà un concert multitudinari que els Beatles van donar realment a Nova York.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 6 de juny del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 ens visita la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. La mama de Roma avui, com sempre, a les 10 al Suplement, en una setmana en què el nom d'en Dic continua sent notícia. Avui també ve Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, en un matí de dissabte on reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona. Això serà a partir de 10:45, joves amb molta fe, que tenen ganes de rebre el Papa i que els emociona tenir-lo a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va la vida. A més, avui també, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 1:45. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui, pendents de l'arribada del Papa Lleó XIV, que ha anunciat que es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Avui aterra a Madrid i dimarts a Barcelona. I ho han confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que s'ha trobat amb víctimes d'abusos poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta, però, en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de supervivents d'abusos a l'escolania de Montserrat. Mentrestant, a Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del Papa Lleó XIV. Avui s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. A banda de la visita del Papa, que centrarà en l'actualitat d'aquest cap de setmana, pendents també de les negociacions en educació, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van participar en la manifestació unitària d'ahir al matí a la capital catalana. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta reunió per saber com es concreten les protestes de cara a la setmana que ve. I l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Ahir al vespre els bombers van poder controlar el foc, del qual encara no se'n saben les causes. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: La cosa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar, doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
2: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada pel foc i hi han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers. De la crònica internacional, pendent dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, que es reuniran demà a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky per donar-li suport després que el Kremlin s'ha negat a un diàleg directe amb Ucraïna. Així ha expressat el president francès Emmanuel Macron la importància que els dirigents dels dos països en guerra parlin cara a cara.
5: Je pense que c'est une bonne initiative.
6: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
5: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
2: I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha reiterat que Rússia ha d'obrir-se al diàleg.
7: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
2: I de la cultura, Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film, que dilluns que ve, dia 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que la pel·lícula s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar aquest Confessions to, el seu 15è disc d'estudi, que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X, amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. En les últimes setmanes, Madonna també ha participat a Coachella com a artista convidada al concert de Sabrina Carpenter. I en esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Avui a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. En futbol, el president interí del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. En handbol, el Barça jugarà avui les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
9: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
8: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
10: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
8: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
11: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
12: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
12: Desnonaments silenciosos.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, és el Mans amb el Quim Rutllant.
13: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
14: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, el programa de la cultura popular i de l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Cap de setmana, en plena celebració de Corpus i plena celebració de Patum, esclar. Avui posarem el focus en el Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la força del teixit associatiu i tota la feina que fan cada dia centenars d'entitats d'arreu del país per mantenir viva la cultura popular.
15: El Dia de l'Associacionisme Cultural, doncs, és

0: calendari festiu. Les catifes de Corpus, aquest cap de setmana, pobles, ciutats, d'arreu del territori, tornen a omplir carrers i places de flors i art efímer en una de les tradicions més participatives de la cultura popular a casa nostra.
1: Per nosaltres és un any molt especial. L'any passat ja vam fer un rànquing de moltíssimes catifes col·lectives i aquest any els propòsits són: pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada seu poble.
0: Tot plegat sense deixar de banda les festes majors, trobades, aplecs i activitats associatives que continuen omplint el país. Amb en Diego Monroy i Guerra al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Monsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció. Aquest és el Mans en tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
2: Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: Vinga, doncs, que és Corpus. I per Corpus, el de la Garriga. Amb en Joan Garriga i tot de músics d'aquest municipi. Cançó de Corpus.

0: Així hem obert el mans amb aquesta cançó de Corpus.
1: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Estem en plena celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la feina de milers de persones que des de les entitats mantenen viva la cultura popular arreu del país. La commemoració recorda l'inici, l'any 1864, del quart festival Euterpe impulsat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé, una figura clau en la història de l'associacionisme cultural català. La Carol Duran, directora de Cultura Popular i Associacionisme al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en parlava d'aquesta manera.
2: Jornada dedicada a reconèixer doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014, any en què el govern doncs, va declarar el 4 de juny com Dia de l'Associacionisme Cultural. I l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva. I en definitiva es tracta d'això, de la festa de les entitats i de la cultura popular, oberta com sempre doncs, a tothom que hi participa i que té aquest compromís dia rere dia.
0: A motiu d'aquesta diada, d'aquests dies, doncs s'estan fent jornades de portes obertes als ateneus, casals, locals d'entitats, equipaments culturals, associatius, perquè la ciutadania pugui conèixer de prop la feina que fan les colles, els grups i les associacions. L'objectiu d'aquesta diada de l'associacionisme, que se celebra des de l'any 2015, és acostar als ciutadans, aquests ateneus i casals, casinos, orfeons, locals castellers o qualsevol mena d'equipament cultural gestionat per associacions i convidar-los a entrar i fer-los partícips d'aquesta important tasca de difusió cultural que realitzen les entitats d'arreu del país. Una jornada que té el seu punt culminant en el dia 4 de juny, aquest passat dijous, on es va fer l'acte institucional.
2: I ho fem doncs, mitjançant dues iniciatives que impulsem des de la Direcció General. D'una banda, les portes obertes d'equipaments i entitats. Com sabeu, cada any doncs, convidem a totes les entitats a acostar a la ciutadania doncs, els seus equipaments, l'activitat que duen a terme, i hi haurà doncs, una vuitantena d'activitats doncs, arreu del país. I la segona iniciativa que duem a terme doncs, és l'acte institucional que cada any doncs, té lloc a un equipament associatiu diferent. Enguany, doncs, l'acollirà els Lluïsos d'Hort a Barcelona, una entitat de referència que a més enguany doncs, fa el seu 160è aniversari, i en el marc de l'acte doncs, té lloc el lliurament per part de la consellera de Cultura de diplomes a les entitats que celebren aniversaris destacats. És la part central de la celebració, un reconeixement doncs, a aquesta tasca diària del teixit associatiu.
0: Aquest acte que es va fer dijous al vespre al Teatre dels Lluïsos d'Horta, una celebració que posa en valor el paper fonamental de l'associacionisme en la cohesió social, la transmissió cultural i la vida comunitària en el país. I ara, fins demà mateix encara, doncs un cap de setmana ben ple i atapeït d'aquestes jornades del Dia de l'Associacionisme Cultural.
1: El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
0: Canviant de tots, parlem dels Premis Preludi que es van celebrar dissabte passat a la Garriga. Els premis que reconeixen les millors sardanes estrenades durant la temporada anterior. S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents després de diverses fases de concurs. I aquesta gran final que us diem ja es van donar a conèixer els guanyadors. La sardana galanesa d'Anna Abad es va imposar a la categoria audiència després de les votacions populars.
3: I sí que voldria dedicar també aquest premi doncs, a la meva família, a tots els meus amics, a la meva parella, a tots. Òbviament en Lluís i en Jordi, jo vaig començar ballant sardanes amb sardanes d'en Jordi Molina, tocant la tenora amb sardanes i solos de sardanes d'en Lluís Alcalà. Així que ha estat un plaer, jo ja em sentia guanyadora de compartir aquesta final amb mi i amb tots les resta de categories, així que també per tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.
0: Pel que fa a la categoria musical jove, el premi va ser per País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, confirmant l'empenta d'una nova generació de compositors que continua renovant el repertori sardanista.
4: Espero que o sigui, l'objectiu màxim d'això sigui que aprenguem una mica tots de tots. Com en aquest curt que sentíem, crec que deies tu que la música al final no és de ningú. La música que fem és gràcies a l'entorn en el que estem. No? Llavors al final és molt maco quan podem venir aquí i compartir la música. Per tant, també enhorabona a tots els finalistes i participants.
0: I el guardó de la categoria musical va recaure finalment en Joan Droguet per la sardana Quan no es troben les paraules.
5: Bé, doncs avui no em toca més remei que sí que trobar les paraules i són òbviament d'agraïment, primer de tot el jurat, els membres del jurat, per les seves consideracions. També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall. I bé, al final, un premi musical no és com els concursos de carreres o de curses, on qualsevol de nosaltres pot determinar qui és el primer a arribar i, per tant, donar-li el premi guanyador. La música és molt més complexa. Crec que qualsevol dels nominats, qualsevol dels participants que van estar escollits pel tribunal podria ser mereixedor d'aquest premi. M'ha tocat a mi, estic molt honorat i molt agraït.
0: Amb aquesta sardana ens quedarem. Quan no es troben les paraules de Joan Druguet, és la principal del Llobregat, tal i com es va poder sentir en aquesta final dels Premis Preludi.

0: Del contrabaixista de la cobla Sant Jordi, Joan Droguet, hem sentit quan no es troben les paraules, sardana guanyadora dels Premis Paludi en la categoria de Premi Musical.
1: Dissabtes a les 6, el Mans et desperta. 22a temporada.

0: Sense deixar l'àmbit de la Copa, seguim amb més coses al mans. Recordar-vos que ha començat la celebració de l'Aplec de Calella des de dimecres passat i fins demà mateix al Maresme. En aquest cas, per avui dissabte, hi ha concert amb la Copa Sant Jordi a partir de 6:45 del vespre al passeig Manel Puigverd. El vespre doble audició de sardanes a partir de 10:00 amb el principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. I demà diumenge, doncs, ja al Pati de l'Os, des de 10:00 del matí durant tota la jornada, tant matí com tarda, la Marinada, la principal del Llobregat, els Montgrins i la Bisbal aniran desfilant i interpretant les 41 sardanes previstes per aquesta jornada. Una aposta, en aquest cas, que arriba ja gairebé als 100 anys, amb 98 edicions de l'Aplec de Calella, l'Aplec Pairal de Catalunya, i que fa gala també d'unes quantes de les millors cobles d'aquest país. Caral Pedemonte és la presidenta de l'Agrupació Sardanista de Calella.
1: Això és molt important perquè, al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla, i evidentment que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, a qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grups de música com els altres, doncs en el món de la copla passa el mateix.
0: Avui i demà, per tant, traga final de l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquests qui sentiu són La Coixinera, de Mataró, una formació que aquest dijous ha estrenat el disc Quanta Ballera, on hi trobem peces com aquest ball de pedretes. La Coixinera la podreu sentir avui en directe a Ivars d'Urgell.

0: Valls, segurament no el de Badaretes, però tants altres, ja us volem parlar. Avui dissabte a Lleida, el Segrià acull la cloenda de la Roda d'Esbarts Catalònia, una gran trobada de dansa tradicional que reuneix més d'un centenar d'infants i joves dansaires d'arreu del país. L'acte central es farà a la plaça de Sant Joan, on diversos esbarts oferiran una ballada conjunta amb copla en directe, amb una jornada pensada per compartir danses, convivència i cultura popular. La trobada l'organitza l'Esbart d'Arrel de Lleida, amb el suport de l'Ajuntament, i forma part d'aquesta roda d'Esbarts Catalònia, una iniciativa que promou les trobades entre grups infantils i juvenils de dansa tradicional durant tot l'any. Carles Solanic és el responsable de la Roda Catalònia.
1: Bé, la Roda d'Esbarts Catalònia és un projecte que va néixer sense ser projecte. Quatre esbarts de Barcelona vam veure que els nostres nanos feien molt poques ballades, dues a l'any, tres, quatre a l'any, i vam decidir organitzar-nos entre els quatre i fer una ballada, diguem, doncs a cada entitat. A partir d'aquí se'n van entrar altres molts esbarts, la majoria de fora de Barcelona, i es va anar afegir gent, fins que ara som una pila d'esbarts que ho fem. Durant l'any els ensenyem a cada esbart una colla de balls, perquè tots els fem igual. Els coordinem, els ensenyem, si no tenen instrument de sol la fem instrumental, i tots ballem el mateix. És a dir, a la cloenda tots els esbarts ballen el mateix, cada grup amb el ball que li pertany, però tots, i a més ho fem amb música en viu.
0: A la cloenda hi posarà la música a la Copa Sabadell per fer ballar aquests més de 100, gairebé 200 nois i noies de diversos esbarts d'arreu de Catalunya que seran avui a Lleida.

0: I encara demà diumenge, en aquest cas a la Llavor del Prat de Llobregat, aquest centre autogestionat del Baix Llobregat, que acull una nova edició de l'aplec d'associacions Fem-ho de Traca, la trobada anual dedicada al ball participatiu d'arrel tradicional. La jornada reuneix entitats, músics, dansaires i persones vinculades al ball folk d'arreu del país amb l'objectiu de compartir experiències, debatre i sobretot ballar plegats. Ho explica la Clara Riba Tallada, presidenta de Fem-ho de Traca.
1: Ens volem aplegar doncs, totes les entitats que formem part d'aquesta federació i també altres persones vinculades d'alguna manera al ball participatiu d'arrel tradicional, és a dir, balladors, balladores, músics i sonadors, persones que els agradi el ball folk o que vulguin descobrir què és, simplement. I és la trobada anual que volem fer més gran perquè ens anem trobant periòdicament al llarg de l'any, assemblees, grups de treball, però sí que un cop l'any ens agrada doncs, aplegar-nos tanta colla com puguem per treballar i debatre al voltant de què és això del ball participatiu d'arrel tradicional i també per ballar plegades, que és el que ens agrada més fer.
0: El programa començarà demà al matí amb tallers i tastets de dansa participativa a càrrec de diferents mestres, amb propostes que aniran des de danses occitanes fins a les contradanses angleses, les seguidilles de Lucena, o bé les bolangeres. Després hi haurà un dinar compartit i a la tarda un debat obert sobre l'estat actual del ball participatiu d'arrel tradicional, les necessitats d'aquest sector i la gestió de les ballades populars.
1: Es fem un debat que es pot ser un espai de participació on puguem recollir tant les inquietuds i les necessitats de les entitats i de les persones vinculades al ball participatiu, com també debatre sobre l'estat d'aquesta activitat a casa nostra, això amb també amb idees de propostes de millora i de veure com podem gestionar millor les places quan es fan ballades participatives, etc.
0: Demà diumenge aquest aplec d'associacions que formen part de la Federació de Músics i Dansaires de Música Tradicional acabarà amb un sarau obert, una fórmula vinculada a la cultura folk i tradicional, on músics, cantadors i balladors compartiran música i dansa de manera espontània. Fem-ho de Traca es va constituir formalment com a federació ara fa 3 anys, però fa més d'una dècada que treballa per crear xarxa entre entitats i reforçar el sector del ball participatiu al país.
1: On sí que penso que s'ha fet un pas endavant és, per exemple, que puguem ser un òrgan d'interlocució amb l'administració pública o amb altres estaments, no?, per una mica representar el sector, que aquesta era una cosa que sí que abans de que ens formalitzessin com a federació, doncs potser no podíem exercir i llavors s'ha treballat bastant també en aquesta línia.
0: Demà diumenge, per tant, al Prat de Llobregat, a plec d'associacions, Fem-ho de Traca.
2: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, i ara us parlem sobretot d'aquest cap de setmana que ve marcat per Corpus.

0: Aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració d'aquesta festa, són desenes de pobles i ciutats d'arreu del país que tornen a omplir carrers i places de catifes florals, una de les expressions més vives i participatives de la cultura popular i que, a més, aquest any està pendent de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Avui dissabte, demà diumenge, sobretot, municipis com Sitges, el Garraf, la Garriga, el Vallès Oriental, Lleida, el Segrià, Reus, el Baix Camp, Caldes de Montbui, el Vallès Oriental, Santa Coloma de Gramenet, el Barcelonès o Barcelona i tantes d'altres es tenyiran de colors, flors i art efímer, gràcies a centenars de voluntaris i catifaires. Un any especialment important per al moviment catifaire, tal com explica la presidenta de la Federació Catalana que les agrupa, Vicenta Pallarès.
1: Nosaltres pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus, de cadascú, de cada el seu poble, que tots estem fent autèntiques meravelles.
0: A Sitges, al Garraf, més de 1.200 persones confeccionen una trentena de catifes amb prop de 370.000 clavells. A la Garriga, al Vallès Oriental, se celebraran 210 anys de la tradició catifaire amb 32 catifes i més de 250.000 clavells. A Reus, el Corpus commemora enguany els 700 anys de la primera referència documental de la festa. O Barcelona, que també viu intensament la celebració amb gairebé una trentena de catifes repartides pels diferents districtes, així com l'ou com balla i la tradicional processó festiva. Segons Pallarès, el moviment catifaire català mobilitza cada any centenars de milers de persones d'arreu del territori.
1: Nosaltres sí que tenim clar que hem creat un moviment social, cultural i artístic a l'entorn de la catifa de Corpus. Nosaltres ho tenim clar perquè nosaltres hem treballat 20 anys, 21 anys portant treballant això. I no tenim manera de que es constitueixin entitats que facin de pal de paller i per això és necessari tenir el reconeixement de l'UNESCO. Per què? Perquè serà una manera de que l'art efímer que nosaltres fem a Catalunya perduri.
0: A Lleida, les festes tradicionals de Corpus mobilitzen més de 150 voluntaris i nombroses entitats culturals i juvenils. A Santa Coloma Gramenet, els gegants i els traconaires tornaran a trepitjar les catifes florals aquest diumenge al vespre. I així, tants i tants exemples arreu del país. La Federació Catalana de Catifaires també està dedicant aquest any moltes de les seves creacions d'Antoni Gaudí i Pau Casals, coincidint amb els homenatges als dos creadors catalans i més amb la catifa especial que faran aquesta setmana a motiu de la visita del Papa.
1: Tindrem Gaudí, aquest any treballarem Gaudí i a partir de la tardor també treballarem Pau Casals. Són els dos personatges il·lustres els que nosaltres volem portar al món perquè també el coneixen i perquè també és una manera de rendir-los l'homenatge, no?

0: I ha marcat en aquesta festa, aquest cap de setmana, doncs, una altra de les grans tradicions que torna a aparèixer arreu del país és l'ou com balla, una celebració singular, delicada, que combina aigua, flors i patrimoni. Una tradició que consisteix a fer ballar un ou buit damunt d'un raig d'aigua, d'una font, generalment ornamentada amb flors i elements vegetals, en claustres, patis i jardins d'esglésies, així com edificis històrics. Documentada des del segle XVII, l'ou com balla és una de les expressions més característiques del Corpus a Catalunya i aquests dies es podrà veure en espais emblemàtics, per exemple a Barcelona, com el claustre de la Catedral, el monestir de Pedralbes, l'Ateneu Barcelonès o la Casa de l'Ardiaca, però també en moltes altres poblacions del país, el Palau Marissal a Sitges, a Tarragona en diferents claustres i espais patrimonials i ciutats com Girona, Lleida o Vic, que també s'hi mantenen diverses fonts guarnides. Tot plegat una tradició efímera, contemplativa, que acompanya les catifes florals i converteix en el Corpus en una celebració on el patrimoni, el simbolisme i la cultura popular van agafades de la mà. Quan ja van fer les estores, la setmana passada, ara celebren les enramades, és a Arbúcies, a la Selva, una celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes, atxes, danses, sardanes, concerts i sopars populars, un origen documentat a les enramades que ja es remunta a l'any 1589. Una festa que ha anat evolucionant sense perdre els seus elements més característics, com la passada, la dansa amb la melodia de la góndola o els tradicionals xotis i valsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, a més, els enramades estrenen una important reorganització de calendari després d'un procés participatiu, un referèndum, vaja, entre el veïnat. Les enramades es concentren des del passat dijous fins dilluns amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals, així aconseguint molta més gent en cada festa. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem 2 o 3 anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A o l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, entén l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir, i per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Durant aquests 5 dies, la vila acull concerts, espectacles infantils, havaneres, sardanes, balls, activitats juvenils i les tradicionals danses dels barris. Enramades que es tancaran dilluns amb una jornada conjunta dedicada als barris del Sorrall i a la carretera, amb el tradicional fi de festa a la plaça de la Vila. I a Sallent, al Bages, també celebren aquests dies les enramades. Durant tot el cap de setmana hi ha concerts, cercaviles, sardanes, havaneres, espectacles infantils i activitats esportives, però un dels moments centrals arriba demà diumenge amb el seguici festiu d'enramades amb geganters, bastoners, l'esbart, grallers i la copla rosaleda, a més de la tradicional trepitjada de catifes d'herbes aromàtiques. Les enramades de Sallent transformen una vintena de carrers i espais del poble amb guarniments elaborats pels veïns i veïnes, mantenint viva una celebració molt arrelada que combina creativitat, treball comunitari i identitat popular. I dijous, tot i la pluja, no va faltar a la plaça del Tabal de la Patum de Berga.

0: bon ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, què és això, com comença. M'he intentat informar lo mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
1: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
2: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
0: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
3: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
1: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora, doncs ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
2: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
5: Aquestes són algunes de les declaracions que va recollir a la plaça la nostra companya d'informatius Natia Dell a la primera Patum completa d'aquest corpus i creiem que ja diuen molt més del que puguem explicar nosaltres. Així doncs, que Berga, el Berguedà, aquest cap de setmana són les darreres grans jornades de Patum amb els actes centrals d'una de les festes més emblemàtiques del país i recordem-ho, patrimoni de la humanitat. Avui dissabte, passada matinal a les 11, passada de tabals i masses, guites i gegants vells a la tarda pels carrers de la població. La jornada també inclou sardanes amb la Cobla Berga Jove, concerts a residències i lliurament de títols de patumaires d'honor. I demà diumenge, últim dia de festa amb coets i passada matinal, missa major amb la interpretació de la missa patumaire, la Patum de lluïment al migdia, més sardanes i una nova Patum completa a la nit, quan acabi una de les ballades de sardanes més sorprenents amb la Berga Jove a la plaça Viladomat, que tancarà les celebracions d'enguany.
6: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

I d'aquesta manera tanquem el Mans i hem estat amb en Diego Monroy, el muntatge musical la Mònica Muñoz, a la producció i Quim Rotllant, qui us parla. Marxarem encara més petomaires. Si voleu veure com acaba tot plegat, com us explicava fa un moment, el vostre lloc és a les 5 del matí, a la ballada de sardanes que us dèiem, després de la completa de demà diumenge. Quan soni aquest Corpus a Berga, de Marià Miró. Ara és amb la Salvatana. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, el protagonista va ser una setmana més, de fet també ho serà avui, Jonathan Andic, i concretament la trucada que la seva defensa utilitza per justificar que no va tenir res a veure amb la mort del seu pare. Una trucada que va fer plorar el 112 pocs minuts després de l'accident.
9: Les periodistes, en aquesta història, no hem pogut llegir la causa. Cap de les dues parts ens les deixa llegir. I clar, tenim extractes, o sigui, no puc parlar en nom de totes, però si alguna hagués llegit tota la causa, ho veuríem el resultat en els mitjans. Bueno, perquè cap de les dues parts els interessa. I cadascú està explicant
7: les parts que els interessen.
9: Bueno, a la seva manera. Jo... la causa ja no és secreta. En el moment que Jonathan Andic va ser detingut, la magistrada va aixecar el secret de les actuacions.
8: I també vam entrevistar el divulgador científic Pere Estupinyà, que acaba de publicar el llibre Què quieres ser de mayor? Una excusa per parlar sobre la quarta edat i també de l'augment de l'esperança de vida que s'espera les pròximes dècades.
10: En realitat, la nova etapa no és la quarta. Per la quarta ja la teníem. La nova és la tercera.
7: Tu quants anys diries que viuràs, Pere?
10: Jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, doncs a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir alguna cosa, si tu penses, jo penso, que possiblement viure fins als 94 o 95, i en, possiblement en qualitat, com a mínim, fins als 87, 89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hi ha genes buenos i genes normales o malos, saps? Però algú que tingui una, bueno, una bona genètica i us cuida i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
8: I a la jugular, amb el Joan Callarissa, vam recordar un d'aquells videoclips, una mica pujat de to, que ens van marcar molts l'adolescència, el Gipsy de la Shakira, acompanyada d'un famosíssim tenista.
7: El protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
11: Exacte.
7: Entre ells dos.
11: Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document... Ai, el documental, el videoclip.
7: Vas tornar a mirar el videoclip, eh?
11: Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, me recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, o sigui, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light? O sigui, no té res de light.
7: Està Estava en Piqué, aquí, a Shakira?
11: Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip de Waka Waka se grava una mica després.
7: O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
11: Una mica abans.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: Als cinemes arriba una nova versió de He-Man i los Masters de l'Universo.
13: When you hold the magic sword, what do you say?
14: By the power of Grayskull.
13: Go on.
14: I have the power!
13: Now you're ready.
12: Nicolas Galitzin encarna la nova versió del príncep Adam, cridat a l'aventura per la mítica espasa del poder que ha estat 15 anys perduda. Tot plegat per salvar el regne d'Eternia de les mans del malvat Skeletor.
8: I encara als cinemes, Backrooms.
12: La pel·lícula de terror protagonitzada per Renate Reinsved, Chiwetel Ejiofor i Marc Duplass ens presenta el propietari d'una botiga de mobles que descobreix una dimensió amagada d'espais liminals infinits al soterrani de la seva tenda.
8: I el TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
12: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 del vespre.
8: Bon dia, Sònia Dolofeu.
15: Molt bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca de la Selva. La primera, la festa de les enramades d'Arbúcies.
15: És una celebració tradicional d'arrels medievals i una de les festes més importants de l'any per als veïns i veïnes d'Arbúcies. Se celebra sempre per Corpus i se'n diferencien dues parts, les catifes de flors i la festa dels barris. La paraula enramada prové de l'ornamentació amb branques i rames que es posava davant de les cases creuant d'un costat a l'altre del carrer. Avui dia, els veïns continuen engalanant els carrers amb catifes de flors, però també hi han incorporat altres materials com el paper o el plàstic i competeixen entre ells per guanyar el premi al més original, al millor disseny i a la millor catifa. I a la nit, cada barri pren el protagonisme amb cercaviles, balls i música, com si fos la festa major. Avui ho faran acompanyats de la Copla Montgrins i la Copla Jove de la Selva, que tocaran sardanes, un xotis i un vals.
8: I podem dinar o sopar al restaurant Saps Què de Sant Hilari Sacalm.
15: Situat al carrer Doctor Morales, número 23, a tocar de la plaça de Cal Ros i de l'església de la Mare de Déu dels Dolors, un restaurant modern, acollidor i sense grans pretensions, on fan cuina mediterrània amb plats actuals i suggeriments de temporada i de la casa. Va obrir portes fa 4 anys i la líder del projecte és l'Eva Cornellà, filla i veïna de la població de Sant Hilari. I podem tastar la piruleta de gamba, el tartar de salmó amb crema de mango, el pop a la brasa amb cremós de patata, els ous trencats amb gules i gambes, els porros confitats, els peus de porc desusats amb bolets i salsa de tòfona blanca o el canaló de rostit de pollastre, de postres, colant d'avellana, torrija de crema de limoncello o pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert només els caps de setmana, de divendres a diumenge, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre a les 11 de la nit.
8: Música.
16: Pensa que m'hi adequar.
8: Perquè si som per Sant Hilari podem anar al concert de Tomeu Penya.
15: A partir de les 8 del vespre als jardins de Can Rovira, enguany en Tomeu celebra 45 anys com a cantautor sobre els escenaris i ho vol festejar com toca, amb una gira fent concerts que es converteixen en una gran festa on repassa la seva trajectòria musical i els seus èxits que han marcat tant la seva vida com la dels seus fans, però també amb alguna de nova. No perd l'humor ni les ganes de continuar brindant noves cançons per sorprendre el públic. Fa 2 anys que el de Vilafranca va publicar el seu últim disc dels 30 que té, titulat Sa vida són dos dies, que recull un ampli ventall d'estils musicals, temes que parlen del camp mallorquí, els pagesos, la terra, els pobles i els costums de la gent de l'illa. Un concert molt especial avui a Sant Hilari, compartint escenari amb Guillemino, al Perifèria Cultural. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar entre 13 i 21 euros a la web del festival.
8: Arribarem a les 7 amb la cançó Fora Vilera de l'últim disc de Tomeu Penya, que avui actua al Perifèria Cultural a Sant Hilari Sacalm. Nosaltres ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui aterra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte de Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa, o als seus intermediaris, que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim esperit sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
1: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
1: Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes, que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
1: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
1: El rival de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
1: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça de guanyar a la pista de Luka Murcia per accedir a les semis.
1: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
1: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica de munt i avall als termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral, al prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí i migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs, no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
0: Avui, el suplement...
1: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any, la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
0: El suplement amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
1: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El Papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miquel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
1: Avui a 2:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 2:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistència

0: tipus, des de bosses a clauers o sota gots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
1: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
0: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
2: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
3: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
4: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
3: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes, i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
2: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
0: L'incendi es va declarar a 3:15 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
2: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
0: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les Coves de Salnitre, a Collbató.
2: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions, i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez, i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
5: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
7: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
5: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
2: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prem el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve. Marta Corbalán.
8: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militant.

0: Valencià. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de Trescat Info.
1: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
0: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
1: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
0: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
2: La plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
3: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
4: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar a l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
3: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
2: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
5: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
6: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
2: I a Collserola avui caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
7: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
8: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
9: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
10: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
11: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
7: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
12: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
7: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
2: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
13: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
14: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
13: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
15: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
13: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
2: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
16: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
17: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
16: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
18: Je pense que c'est une bonne initiative.
19: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
18: Qui peuvent batir a la fin cessez el feu i un plan de paix.
16: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
2: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
5: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
2: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
5: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
2: Són els de Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els de Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra. Des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
20: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un salt nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de dues hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: L'informatiu del suplement.
21: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
22: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
23: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
25: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
26: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
25: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
26: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
25: El divan, el valor de la conversa.
26: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
25: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
1: L'informatiu del suplement.
2: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
27: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
28: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser... Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
27: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament, dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la Penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre igual a l'eliminatòria i, per passar a les semifinals, haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
29: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona. Avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I, bueno, ara intentarem, pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa, i són 40 minuts.
27: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
29: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
27: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del playoff d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
2: Sí, eh?
0: Perquè
2: sí,
0: el David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó,
3: sí,
0: eh?
3: Sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar,
3: com pot ser?
2: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
3: Sí, ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, eh? Això com sona de lluny i de marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és.
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí,
0: és molt fàcil perquè cada...
1: És veritat,
0: només, només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és, de, és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, ai, primer disc del, de Mishima, cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara i, podríem dir que tots canten en català.
1: I tots canten en català.
0: El Santi Balmés sí. Està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cercle i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.

0: llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: No, espera resposta.

0: i ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé.
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
0: Sí, sí, moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses.
2: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
2: Ho dius en sèrio?
1: No, t'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries.
0: Però,
1: ni,
0: a veure,
1: ni que fos per casar-te amb Mick Olga. Jagger, eh?
2: En sèrio? Que la gent es casa
0: tu
2: amb
0: Oques Grasses? Tu a quina Catalunya vius?
2: No ho sé, a la...
1: Va, tira.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han compartit mànager, també, i jo crec que hi va haver-hi un dia, el 2010, que va canviar tota la història. D'alguna manera us deia Ventura a la Sala Apolo, el presenten els Mishima i apareix per sorpresa Manel, en un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat gira al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
2: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar amb molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
0: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona, no? Ara hi ha de trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
2: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant, i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
0: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quina begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quina begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quina begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc.
0: Per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: A més, tu per què, de què creus que parla del Quina begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quina begut. És que és fantàstic. El Quina begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quina begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol, bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí, aquell taqui, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, no?, a través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. I hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: Estel i Carícia.
1: Soc Guspira, Estel i Carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi del David m'agrada moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
4: Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també no. Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt. Doncs, perdó, eh?
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset,
4: no, hi ha
2: David.
4: Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... Tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Vallvé, i crec que ho van fer molt bé i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Orde i Aventura, crec que era el disc de Guspira, Estel i Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no? Aquesta sí. Cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantabile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no? En els concerts, i això també és un encert de Mishima, no? De com connectes amb el públic, no? Jo només

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Quin ha begut. Aquí s'explica tot. Us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser aquelles trobades,
0: tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: gente joven a la tele. És una crònica, crònica costumbrista, de, és una foto, no?, de casa seva.
1: I la fusió de dos universos,
0: sí, el
1: dels Països Baixos, no?, i el de Catalunya, perquè també entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa i també hi havia una relació que van teixir, especialment amb la dona del Johan.
2: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
1: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí, també a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
2: No, a casa dels meus tampoc.
1: Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena en aquest cas.
0: Bueno.
1: Va, amb què acabem, Olga?
0: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: correcte és Només Amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una, bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no? del que és la música, no? de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no? I entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
3: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs, ai, que em desfaig. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
7: una cullerada de silenci,
8: dos reflexos de llum,
7: 5 quilos de cadira
8: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons.
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
11: Bon dia.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
11: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
11: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
11: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
11: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
1: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
11: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
1: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
11: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
11: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
11: Organitza la plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
11: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
1: Els esports playoffs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
11: I en futbol el Sabadell es classifica per jugar a la final del playoff per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdico, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia el Papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el Punt Avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
1: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui. La lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del Papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobo Cano, que deixa aquest titular: l'èxit del viatge del Papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
12: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les òperes més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
1: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
13: I al final jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
12: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Pol Giamatti.
14: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a hen house ladder, shitty and short.
12: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 hi van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
12: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda.
15: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
12: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred Garcia i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros.
15: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
1: I els tiets celebraran la Patum de Berga.
12: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
12: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
12: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella d'Am en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
16: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
18: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
18: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
18: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
17: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belén Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de Futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belén Sebastian, que per cert actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belén Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el Suplement, i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, s'enlaira direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino, a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que em l'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una miqueta de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el termòmetre arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat s'obrin clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleria, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre el Solsonès, l'Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a quarts d'11 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment de la xarxa d'activistes ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil, no?, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa, em consta, has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre del itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que ja que tenim en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal, i són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Per què se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu? Perquè són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs

0: expliquem abans d'aquest dimarts, quan el papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
1: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar 1 milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una 70 de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó XIV, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
2: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
3: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
2: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
4: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
0: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 8:45 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de

0: les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
1: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3cat.info.
2: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
1: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
2: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
1: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'IRE 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'IRE 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
3: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
3: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
5: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
3: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
7: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
6: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
8: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
6: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
9: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
10: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
9: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
11: Je pense que c'est une bonne initiative.
12: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Qui poden batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
9: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
14: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
15: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
14: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
16: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: A Collserola, una altra mobilització. S'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
17: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
18: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
19: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri o agafar els nostres cotxes.
20: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
17: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
21: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
17: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
22: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
0: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua, Marc Ruiz.
23: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
0: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula, es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho ha anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en els 6 en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, love, Aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la una del migdia.
1: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
0: El termini per abonar aquesta quantitat vens el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix al seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Teflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
24: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
25: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
27: Peugeot.
28: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recu alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
29: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
30: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
31: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
32: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
33: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
32: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
33: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
34: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
35: Ocasión Plus.
36: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
37: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
38: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
37: L'aventura de fer créixer el català.
38: Quan els clients ens demanen subtítols en castellà, sempre fem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
37: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
38: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
39: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
2: El suplement

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafael Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: El Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise.
0: Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i, per passar a les semifinals, haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona, per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinzar al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de futbol sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores han estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial, és una estació que s'està tornant velleta, es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i a més hi deu haver petits impactes de micrometeorits, i especialment un dels mòduls russos, que és a l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació, però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat, i clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir 2 dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs, on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades, sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides per si s'ha de retornar, i aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació, la NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genué.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims, tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades, poden començar primer a la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà, aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica, entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de moro, i iuca.
0: Perdó. Hòstia, ja. És que és la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Cisco, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
10: Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant en tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot. Però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
0: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
12: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets. I coca.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina de notte del món.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido ni nunca
2: la Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Marquín, Núria Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada als estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. I també aquesta altra. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un tall amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon, aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme té poc a perdre, ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
0: Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
5: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga, i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la Glòria, i a l'Asia el Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
0: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
5: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta 3 vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
0: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
6: Bon dia.
0: Avui comencem amb migdiada.
6: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica el món.
0: Efectivament. Oli.
6: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
0: I acabem amb equipació.
6: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
4: RAC 1.
7: Los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
8: Ay, a ver.
7: 1. 150 millones a Tocateja. 2. Garantía de que va a jugar fatal. Y 3. Vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. For data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, Club Jorgens.
9: Y este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos 4 muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Mari Chusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle y acabar en Soto del Ferraz.
8: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt... amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Grey, va emigrar als Estats Units per a guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Grey torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
4: El suplement amb Roger Escapa.
11: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
12: Les joguines?
11: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
12: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
11: Totes les joguines amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
12: A la botiga web i app.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi!
14: Al!
15: Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
14: I descarrega't la...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ben antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
5: Gràcies a tu.
6: A vosaltres per convidar-nos.
4: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
5: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença o que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol l'organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
4: El 2003 recupereu el Cal Suís?
5: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
4: Tens raó.
5: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, No hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
4: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
5: es fa
4: veïns d'Esplugues...
5: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
4: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa.
5: Tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys, i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
4: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
5: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
4: Perquè encara esteu arreglant coses.
5: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
4: I a més, pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat, que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
6: Van tancar la investigació.
5: Sí.
6: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
4: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no?
5: Bueno,
4: o es feia aquell rumor?
5: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, doncs hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema. Vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
6: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
4: Per tant...
6: Sí, el 15 de març.
4: Val, estem parlant just d'un any abans de que entès lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu. Pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem, que feu una festa de la primavera. Feu moltes activitats, explica'm-ho.
6: Bé, l'activitat a Cal Suís ja

0: també li dona molta vida, i a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
1: tallers de cuina, tallers de costura,
2: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
0: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveixa la gent. Mm-hmm. I que ens atreveixen a tots, i sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
2: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
0: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís. Després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem. Sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
2: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot... Primer, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
1: És aquest.
2: El reconstruïm aquest mateix,
0: calsuís@gmail.com.
2: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
0: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
2: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
1: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs, es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
2: Clar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Cal Suís, no cal?
0: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies. Val. que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico, o sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
2: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Ben Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
0: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
2: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalçois@

0: gmail.com.
1: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir que el suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
0: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
1: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
0: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
2: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
1: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
2: El resurgir.
0: Bueno... El ressorgiment.
1: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
2: Està molt bé.
0: I a més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
1: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
2: De maig, sí.
0: Cap a finals de maig, penso que les feu.
1: Mitjans finals.
0: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, i també que el suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que els anys 90, o pitjor?
1: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
0: Ho farem.
1: Jo com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
0: I per això t'ho pregunto.
1: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. no s'hi pot passar, i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
2: Trobem jo prefereixo que un pla urbanístic gegant, no?
1: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'Associació de Veïns.
0: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, a T'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
2: Correcte.
0: Teniu intercanvis,
2: sí, sí,
0: amb
2: al
0: altres
2: final,
0: entitats.
2: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és.
1: Hi és, i
2: des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
0: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
1: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
2: Molt gran,
1: no,
2: molt gran, d'acord.
1: Molt gran tampoc.
2: No ho entenc malament, però molt gran d'acord.
1: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre de tothom.
2: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo per exemple com a membre de l'Assemblea de Cal Suís també em sento un afortunat en compartir assemblea amb un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que a la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
0: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmès moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir i que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no,
2: jo crec,
0: que no hem explicat?
2: Jo, a mi sempre se'm passa pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
0: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres,
1: gràcies,
0: per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
2: Molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
1: Gràcies.

0: el suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
6: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
7: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
5: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
9: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes: l'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que esperen aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues.
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo. s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
1: Sant Pere Màrtir.
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco. Franco.
1: Uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistir a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat exigir més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la, sí, muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment. El Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo haurà... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roset, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Bon dia, Aina. Som el grup de quart B de l'Institut Joaquim Blume, que és un centre que està a Esplugues de Llobregat.
1: En el podcast d'avui entrevistarem a l'Aina Puig Ferriol, membre de Nova. L'Aina forma part de l'equip coordinador del projecte Hope League, la Lliga de l'Esperança, i ara parlarem amb ella. Es connectarà des de la ciutat d'Aman, la capital de Jordània.
2: Amb tot això i molt més, comencem l'entrevista.

0: Benvinguts i benvingudes al primer bloc temàtic de l'entrevista. En aquest apartat parlarem sobre la trajectòria professional i les experiències personals de la nostra convidada. Ens acompanya avui l'Aina, a qui volem agrair sincerament que hagi acceptat compartir una estona amb nosaltres. Avui amb l'Aina estem en una videotrucada i volem saber des d'on ens parles.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies, Aina, per ser aquí. Per començar, ens agradaria saber com vas iniciar-te en el teu àmbit professional i què et va motivar a seguir aquest camí. Explica'ns.
1: Doncs jo vaig estudiar dret, després vaig fer un màster en dret internacional i acció exterior i després vaig estar treballant al Líban amb una organització libanesa durant 4 anys i després vaig començar a treballar amb Novat, que és una organització catalana, com ja deu saber, aquí a Jordània. I amb Novak vaig començar a treballar altres coses que no són exactament l'acció humanitària, és més la cooperació, que és treballar doncs, per la cohesió social, per la pau, etc.
2: Creus que hi va haver algun moment clau que hagi marcat un abans i un després en la teva trajectòria?
1: Sí, jo crec que segurament el més important és el temps que vaig passar al Líban. Va ser una època, bueno, com ja deu saber, el Líban és un context bastant complicat. Ara mateix estan en guerra, estan sent atacats per Israel i és un país que durant els últims anys ha tingut bastants moments complicats, com va ser, per exemple, la crisi socioeconòmica del 2019, el Covid allà també va afectar moltíssim i després van tenir una explosió al port de Beirut. Doncs poder treballar amb tota la gent afectada per aquestes desgràcies va ser un abans i després de la meva carrera professional.
3: I durant la teva experiència, quins han estat els reptes més importants que has hagut d'afrontar?
1: Els reptes més importants segurament són intentar separar el que és la part professional de la vida personal. És a dir, està clar que viure fora té moltíssima implicació en la teva vida i que aquest tipus de feina també té doncs, moltíssima implicació en la teva vida i en la teva personalitat. Però també s'han de trobar moments per descansar, separar i centrar-se en un mateix.
4: I per acabar aquest bloc temàtic, Aina, quin consell es donaries per les joves que volen dedicar-se al mateix que tu?
1: A vegades és un camí una mica difícil. Pot ser que els primers destins no siguin exactament el que es vulguin, però jo crec que el que diria qualsevol jove que es vulgui dedicar a això és que s'ha de tenir molta perseverança i s'ha de tenir molt clar què és el que es vol fer i caminar en aquella direcció independentment del que vagi passant.
4: Doncs moltes gràcies, Aina. Et deixem amb els nostres companys.
1: Moltes gràcies.

0: Hola Aina, som la Leire, la Foix, l'Emma i jo, la Martina, i ara et preguntarem sobre els estudis que has realitzat.
1: Ja has comentat al grup anterior tot allò que vas estudiar, però ens agradaria saber més específicament allò que has fet i on ho vas estudiar.
2: Vaig estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i després vaig estudiar el màster en dret internacional amb el CEI, i que és l'Escola Diplomàtica i la Universitat de Barcelona.
1: Perfecte, moltes gràcies.
3: Què és el que et va motivar a fer els estudis que has comentat abans?
2: Els estudis? Bé, jo vinc d'una família que gairebé tots són advocats i no vaig tenir molta opció de poder triar el que volia fer, honestament. Però la veritat és que la carrera de dret em va agradar moltíssim i crec que tothom que es plantegi fer-la, doncs és una carrera que et dona moltíssima informació i unes bases molt importants perquè et puguis aplicar a moltes altres coses. Jo, com veieu, doncs no em dedico per res relacionat amb dret, més enllà del que són els drets humans i l'advocacy polític, no?, que es fa, la incidència política a nivell de drets. Però tot i així estic agraïda a tot el que vaig aprendre durant la carrera.
4: Sempre has tingut clar que volies ser de gran? Si no és així, què et va fer canviar d'opinió?
2: Jo crec que de petita no ho tenia gens clar, no? Potser vaig voler ser ballarina i després volia tenir animals i després, com us he dit, no tenia molt clar el que volia fer perquè no vaig poder triar gaire el que volia estudiar. Però durant els anys que vaig estar a la universitat va començar la guerra a Síria i el context de tota Europa i totes les telenotícies de tots els dies eren sobre la gran crisi dels refugiats, i que s'utilitzés aquesta paraula per parlar de persones que estaven en moviment realment em va fer interessar-me molt en aquesta temàtica, i a partir d'allà sí que em vaig començar a encarar en el que estic fent ara.
0: Fins aquí la nostra part de l'entrevista. Moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. Ara continues parlant amb el següent grup.
2: Perfecte.
4: Gràcies.

0: Hola, Aina. El nostre equip està format per l'Emma, la Susana, en Daniel i jo, la Noa. Ens interessa fer-te algunes preguntes sobre l'organització amb la que treballes, Novak.
1: Ens podries fer un breu resum del que tracta aquesta organització i què fomenteu, sisplau?
2: A Novak treballem sobretot amb el recolzament de la societat civil als diferents països on treballem. Treballem molt a Catalunya, però també tenim oficines a Magreb, concretament al Marroc, a Tunísia i a Sàhara Occidental, i a l'àrea de Mashrek, que tenim oficines a Palestina, a Jordània, on jo soc, a Iraq i a Síria.
0: Com i per què vas decidir treballar amb Novak?
2: Bé, en alguns casos aquestes coses no es decideixen gaire. Jo estava buscant una oportunitat aquí a la regió i havia sentit parlar de Novak abans. No havia estat treballant amb organitzacions catalanes a la regió abans de treballar amb Novak, però realment vaig sentir que el que feien era molt interessant i bueno, així va ser.
1: Quants anys portes treballant amb aquesta organització?
2: Doncs ara just porto 3 anys treballant amb Novak des d'aquí, des de Jordània.
3: Estàs contenta de treballar amb Novak? En el cas que sí, per què?
2: Sí, estic contenta de treballar amb Novak. Crec que és una manera de treballar que és molt a prop de les comunitats, és a dir, tal com treballem amb Novak, intentem que tot el que fem estigui d'acord amb les necessitats que no que nosaltres com a catalans o com a Aina creiem que hi ha a Jordània, sinó que realment la meva feina sobretot es basa en buscar persones de la societat civil jordana que són els que ens guien per entendre quin és el tipus de feina que fa falta aquí.
1: Moltes gràcies per aclarir-nos tots aquests aspectes que abans no sabíem. Esperem que tot el que feu funcioni. Que vagi bé, Aina.
2: Gràcies.

0: Hola, som el Rodrigo, l'Oriol, en Pol, l'Omar i la Berta i ara et preguntarem sobre el país en el qual treballes.
1: En quin país estàs treballant, com es diu i en quina situació està el país?
2: Jo treballo a Jordània, concretament estic basada a la ciutat d'Amman.

0: i també la fundació de la caserna de l'Oleguer Preses, i la vam aprofitar per poder-nos formar en aquesta metodologia i poder-la implementar aquí.
1: Us ha causat moltes dificultats el fet d'estar en una regió en conflicte?
0: Sí. Jordània, dins de la regió, es parla que és una mica un oasis de pau, però no es pot obviar quina és la seva situació geogràfica i, per tant, hem d'estar molt pendents de quina és la situació per també poder recolzar a les sòcies locals i a les persones que treballen d'aquí de Jordània en tots els processos i en totes les activitats. Aleshores, no només és una cosa que hem de tenir en compte des del moment del disseny, de les activitats o dels projectes, perquè doncs la situació de Jordània, no només regional, però també a nivell com a Jordània, dins de Jordània i les comunitats que viuen a Jordània, tan diverses, s'ha de tenir en compte doncs, a l'hora de pensar el projecte i de quines necessitats tenen, sinó després s'ha d'estar molt al dia de quins moviments geopolítics hi ha, perquè tot això pot tenir afectació a la nostra feina.
2: A dia d'avui canviareu el lloc o seguireu fent el projecte als mateixos països on esteu?
0: De moment, jo crec que seguirem treballant en els mateixos països on estem, perquè aquest projecte en concret, el de la Hope League, que entenc que és el que m'esteu preguntant, és un projecte que l'acabem de pilotar. És a dir, ni tan sols fa 2 anys que estem provant aquesta metodologia d'esport en els 3 països en els que l'estem provant, que està sent Síria, Iraq i Jordània. Però sí que és veritat que com que tenim oficines a altres zones com al Sàhara Occidental i a Tunísia, també tenim la idea de que amb les lliçons apreses d'aquesta prova pilot puguem començar a implementar-lo en aquests altres 2 països.
3: Moltes gràcies, Aina. Ha estat un plaer compartir aquesta part d'entrevista amb tu i ara et passem amb el següent grup.
0: Moltes gràcies.
3: A tu.

0: Hola, Aina. Nosaltres som el Lluc, l'Àlex, la Valentina, la Sofia i jo, la Sira. I avui parlarem sobre la Hope League, la Lliga de l'Esperança. És una lliga que convida els nens i les nenes a disfrutar del futbol per construir la pau i la convivència.
1: Aina, què és i com funciona exactament la Hope League? Com ho feu per tal que tot funcioni?
2: Bé, la Hope League és una metodologia que estem pilotant en països de la regió, concretament a Jordània, a Síria i a l'Iraq. Però és una metodologia que ja ha estat testada moltíssim per tant la Fundació Barça com per la caserna de Sabadell. Aleshores, el que estem intentant aquí, de fet, és que els nostres socis locals i les comunitats puguin entendre què és el que intentem fer i com ho intentem fer, i que aquesta metodologia pugui estar adaptada en el context d'aquí, no? Per exemple, la metodologia de la caserna té com a part molt important doncs, la implicació dels pares i les mares com a facilitadors d'aquesta metodologia. Però aquí això és molt difícil perquè els pares i les mares doncs, tenen altres prioritats, molts no poden estar-se tota l'estona doncs, intentant implementar aquesta metodologia. No hi ha àrbits perquè part de la metodologia té a veure amb que els propis pares i mares o facilitadors puguin ser els àrbitres dels partits. També perquè és una metodologia en la que la part del partit és molt petita, no? Diguem, aquesta metodologia compta de 5 passos en les quals hi ha una part que té bastant més a veure amb doncs, el team building i els valors dels que es vol parlar, més que no en la part doncs, de jugar un partit. No? Les normes, però, són pactades entre els jugadors i aleshores doncs, segueixen aquestes normes que les poden canviar doncs, a petició de tots durant el temps en el que aquest grup dura.
3: De quina manera estan formats els equips i com feu la distribució de

0: els enfrontaments?
1: Els partits i els grups estan pensats en funció doncs, de la diversitat que hi ha en els països en els que treballem. Per tant, són grups en els que intentem que hi hagi tant nens com nenes, grups en els que intentem que hi hagi persones d'origen refugiat com de la comunitat local, persones de diferents religions, persones de diferents opinions polítiques. Aquesta és una miqueta la manera en la que nosaltres definim els grups, perquè de nou és una metodologia del que es tracta, és de poder assolir cohesió social i cultura de la no violència.

0: Per finalitzar, volem donar-te les gràcies, Aina, per dedicar-nos al teu temps i respondre a tots els nostres dubtes. Hem après molt sobre Novak i sobre el seu respectiu projecte. Som els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat i t'agraïm la teva participació.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Bon dia, nosaltres som alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat.
1: En el podcast d'avui parlarem amb el Gerard Albert Feliu. Coneixerem la seva trajectòria, estudis i implicació amb Novak. Més concretament, la seva implicació amb Hooplig, també coneguda com la Lliga de l'Esperança, escoles de futbol comunitàries que fomenten la cultura de pau, el diàleg i la convivència.
0: Hola Gerard, benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.

0: Hola, Gerard. El nostre equip està format per l'Arlet, la Martina, l'Olivia, la Berta i jo, la Gabriela. En aquest primer bloc temàtic et farem una sèrie de preguntes relacionades amb la teva vida personal. En primer lloc, ens agradaria saber quina edat tens i on has nascut.
1: Bueno, primer de tot, saludar a tothom. Moltes gràcies per generar aquest espai, que crec que és un tema molt important, no?, per parlar d'un tema com la Hope League, i en especialment no ara, en el context que vivim, i en la regió, no?, en la regió en la que s'ha desenvolupat la Lliga. Però també dir, no?, ja veig que tothom està rient al fons, jo també, no?, és la primera vegada que faig una dinàmica així que, bueno, a veure com surt, amb moltes ganes, i qualsevol cosa, no?, si voleu que aprofundis en alguna pregunta o alguna cosa, m'apreteu, me dieu. Bueno, jo sóc el Gerard, tinc 24 anys i vaig néixer a Mallorca, però tinc família, la meva família és de Barcelona.
2: Com et descriuries a tu mateix?
1: Com em descriuria? No sé, em descriuria com una persona amb iniciativa, amb il·lusió, amb moltes ganes d'aprendre i d'exposar-me a nous reptes.
2: Gràcies.
3: Tens alguna passió o hobby que t'agradi fer en el teu temps lliure?
1: Uf, moltes. Jo crec que tinc poc temps per fer-les totes. No, però sobretot sóc un apassionat tant de l'esport, però si es pot fer a la natura encara millor. M'agrada molt el futbol, però el ciclisme també, però sobretot el córrer per la muntanya. Diria que és dels meus hobbies preferits.
4: Com recordes la teva infància i si està relacionada d'alguna manera al projecte en el que treballes avui en dia?
1: Bueno, 100%, no? 100%, que no tot està connectat. Crec molt en aquest principi de casualitat circular, que tot ens porta a tot. Descriure la meva infància, no tornant a la pregunta, com una infància molt, molt bona, no? Molt feliç. Com deia, vaig néixer a Mallorca, però als 12 anys em vaig moure a Guangzhou, a Xina, dels 12 als 18, i després dels 18 als 22 vaig viure també als Estats Units, i després a Barcelona i a la Jordània. Llavors crec que aquesta infància, no?, d'haver viscut a l'estranger, sobretot en aquesta edat, no?, adolescent, dels 12 als 18, en un context molt diferent en el que havia crescut, no?, a Mallorca, de passar a Mallorca d'un poble de 5.000 persones a Guangzhou, a Xina, on hi ha, no?, una ciutat amb milions de persones, un altre idioma. Crec que el futbol, en el seu moment, em va ajudar a integrar-me tant amb l'escola, no?, a la societat, a la cultura, a fer nous amics, i que crec que al final això és el que m'ha fet veure el valor del futbol, per aquest valor de cohesió social, d'integració. Llavors, 100% diria que la meva infància, no?, les experiències que he viscut, m'han marcat molt a com entenc, no només el futbol, però l'esport, no, per generar, no?, el que creiem que genera, i que crec que la Hope League plasma molt bé.
2: Moltes gràcies. A continuació, ens agradaria saber quina és la teva motivació quan les coses es compliquen.
1: Quan les coses es compliquen és perquè venim de moments bons, no?, perquè significa que hem canviat d'un estat a un altre, llavors em fa pensar que bons moments també, no?, tornaran. Llavors, bueno, veure, com deia abans, com una oportunitat d'aprenentatge, no?, de dir, bueno, per què es compliquen, sobretot entendre el per què, i d'aquí veure com una cosa, no sé, oportunista, diure, bueno, vale, què puc treure d'això, no?, per si torna a passar una situació similar en el futur, doncs dir, ja m'he vist en aquesta situació, no?, tinc aquesta vivència, i llavors es treure el màxim possible d'aquesta situació.
2: Gràcies. La guerra oberta pels Estats Units, Israel, a Iran, t'està afectant d'alguna manera a Jordània, el país on vius?
1: Sí. La setmana passada no vam poder treballar per temes dels missils que estaven sobrevolant. Hi havia bastanta incertesa, bastanta tensió, no?, tant regional però també nacional a nivell de Jordània, encara que Jordània... Bueno, sí que van caure missils, però a bases militars americanes. No, a nivell laboral sí que m'ha afectat, perquè ara tenim una experiència internacional on viatjarem... ara mateix estic col·laborant amb Novak, però treballo amb l'Acadèmia del Barça, Llavors, no, he fet aquests dos treballs i amb l'Acadèmia del Barça ara tenim un viatge internacional que està pendent, no, per tema d'aquesta guerra, que no podem viatjar. Les famílies, no, també tenen aquesta por de si podem viatjar o no. I llavors, a nivell laboral 100%, a nivell personal, doncs una miqueta de nervis o de tensió interna sí que et genera, perquè no, et creen certeses de dir què podem controlar, què no podem controlar, escalarà la situació, no escalarà, què passarà. Però bueno, dins de lo que cap, Jordània no està implicat directament en el conflicte, encara que sí que, no, que si veiem la demografia de Jordània, està marcada molt per el conflicte de Palestina i Israel. Ja sé que els míssils d'ara no estan involucrats directament, no, és a Iran, però la demografia, no, de Jordània, a nivell de població, el 60% són palestins, són refugiats, i llavors és, no, 100%.
2: Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta part més personal. Ara donem pas al següent grup.

0: Hola, hola, Gerard. En el nostre grup estem la Judit Fernández, la Ivet Salvat, la Tea Blanquet, el Zacarias Fernández i la Sofia Punyal. Bé, ara et volem conèixer una mica més a nivell de formació d'estudis. Sabem que col·labores amb l'Institut NOVAC, No Violència, una ONG que treballa per la transformació de conflictes i construccions de pau. Però què has estudiat per dedicar-t'hi?
1: Bueno, hola al nou grup. Bueno, jo vaig començar, vaig fer la carrera en comunicació i després, quan vaig acabar la carrera, vaig anar a Barcelona i vaig estudiar el màster en diplomàcia i organitzacions internacionals, on vaig fer el treball de màster, no, en concret sobre l'esport, no, com a eina per transformació de conflictes i la lluita contra la violència. I llavors, a través d'aquí vaig fer unes pràctiques a Amman, a Jordània, a NOVACT, no, on vaig tenir l'oportunitat de col·laborar en diferents projectes locals que s'estaven donant al moment, on, no, especialitzats o centrats en l'esport com a eina de transformació de conflictes. I a partir d'aquí va ser on va sortir l'oportunitat l'any passat, sobre l'abril, de col·laborar amb aquest projecte que iniciava, de Hope League, no, com a tècnic, i formar part de l'equip junt amb l'Oleguer Preses, que era el qui dirigia les formacions de formadors. Llavors surt una miqueta aquí, no? Llavors jo crec que, òbviament, no, si tirem específicament, el que m'ha portat a col·laborar amb NOVAC crec que és, sobretot, a l'haver fet el màster no, en diplomàcia i organitzacions internacionals, però també escollir, o jo, quan parlava abans, relacionat amb el tema d'abans, els meus interessos amb l'esport i com entenc que l'esport es pot utilitzar, que em va fer, no, que enfoqués el treball de màster amb utilitzar-ho com una eina per transformació de conflictes, no, va fer que es donessin totes aquestes coses en el moment i el lloc perfecte perquè pogués col·laborar amb NOVAC després, quan va sortir l'oportunitat d'iniciar el projecte.
2: I què o qui et va inspirar a unir-te a l'associació NOVAC?
1: La veritat que crec que és un cúmul de coses. En el seu moment, quan estava fent el màster a Barcelona, sé que el FEI, que és el centre on el feia, tenia col·laboració o contacte directe amb NOVAC per a estudiants, no, passats que havien fet el màster i després havien acabat treballant amb NOVAC, i en el seu moment existia l'oportunitat de fer les pràctiques a Jordània, i jo crec que el que em va cridar més l'atenció, òbviament, no, el fet de el que representa NOVAC, però també la regió amb la que operava. Llavors jo crec que el que em va tirar més de fer les pràctiques a NOVAC va ser l'oportunitat de poder anar a la regió d'aquí, de Jordània i d'Amman, principalment.
0: Dins de NOVAC, què és el que fas tu exactament? Què fas en un dia de la teva feina?
1: Com deia, o sigui, jo no estic regularment treballant amb NOVAC, no? El meu treball principal és amb l'Acadèmia del Barça, no? Però com a consultor tècnic, en certs moments, quan el projecte ho demana, perquè, no, una miqueta la dinàmica d'aquest projecte és diferent, no? Per moments, diria, no? Hi ha moments que hem parat perquè els projectes o les escoles s'han parat perquè sí, hi ha hagut no, un altre conflicte, o perquè no ha hagut recursos. Llavors, la dinàmica de treball va canviant, però quan he estat implicat, no, més durant el pic del projecte, consisteix en reunions tècniques tant amb l'Oleguer com amb socis locals per entendre les necessitats, no, i el moment en què està el projecte, no, sobretot entenent que hi ha diferents, no, 6 diferents escoles, llavors entenent aquest principi de, no, d'aterrissar el projecte, és molt important escoltar les necessitats de cada soci, de cada context. Llavors envio el que es demana a Cibespie, a l'escola Cibespie a Síria, serà molt diferent a l'Erbil. Llavors anar atenent a les necessitats d'aquest context i ser adaptatiu, no, llavors mitjançant aquesta comunicació bidireccional entre nosaltres, l'equip tècnic, però els facilitadors que estan al camp i ho apliquen, és molt important. Després, en el seu moment, a l'inici, va ser molt important també, no, reunions amb l'Oleguer per a desenvolupar la metodologia que combina tant la metodologia que s'aplica a la caserna com a la Fundació del Barça. Llavors estem, no, també anar diversificant punts de vista tant de l'Oleguer com jo, com els experts tècnics dels diferents camps, i després va haver una part pràctica on vàrem viatjar tant al nord de Síria com al Kurdistan iraquí, on vàrem fer les formacions en els formadors durant 5 dies, i allà sí que vàrem poder aplicar i estar en contacte directe amb els facilitadors i no tenir aquesta transferència de coneixements de la metodologia. Llavors, ja sé que potser és difícil, no? Què fas en el dia a dia? Depèn, no? Depèn. Hi ha dies que no fas res i hi ha dies que estem doncs, revisant la metodologia o reunions amb socis per entendre a veure com podem aconseguir que arribi material a les escoles que en falten o com podem assegurar-nos que les famílies entenen que és una metodologia o les famílies tenen un grau d'implicació directa i llavors va canviar una miqueta a les necessitats del projecte també em va seguir a l'escola, llavors no tinc una planificació clara del que faré. No? Vaig també en base a el que va emergent.
0: Què és el més difícil i el més gratificant de la teva feina?
1: Jo crec que el més difícil és aquesta capacitat d'adaptació al context, de dir, o sigui, que sigui un projecte que de veritat té un grau d'implicació o grau d'incidència, no sé com dir-ho, efectiu, no? Perquè crec que és fàcil, no? Si tens partners com la Fundació del Barça o la Caserna o Novact, aconseguir els diners o els recursos per fer un projecte d'aquesta escala, crec que sí, relativament fàcil, però que tingui un grau d'incidència en el nen, no? De dir, vale, que tingui l'impacte que volem, crec que és el difícil, i crec que aquesta capacitat, repeteixo, de ser adaptatius, de contextualitzar, d'aterrar la metodologia a el que està passant, no? I d'entendre-ho i de no voler imposar una cosa tancada, sinó entendre que el manual que hem desenvolupat nosaltres és una cosa viva, no? Que anirà canviant en funció del temps, en funció de la gent que ho participa. I la cosa més gratificant jo crec que és veure quan potser gent que no té l'oportunitat de jugar a futbol, i dic futbol perquè és l'exemple, però podria ser qualsevol esport, no té aquesta oportunitat de compartir un espai on es sent segur, on es sent escoltat, que normalment nosaltres en el nostre context ho donem per assentat, però que no és el cas en molts de llocs i per molts de nens arreu del món.
2: És necessari viatjar a un altre país per col·laborar o es pot ajudar des d'aquí?
1: No, ajudar es pot ajudar jo crec que des de qualsevol lloc, no? Però com deia ara, si volem de veritat, no de veritat, perquè dic ajudar, podem ajudar des de qualsevol lloc, però sí que crec que té un valor molt gran, un valor afegit, el fet d'haver viatjat al lloc, d'entendre les necessitats de primera mà i això et permet de dir la meva realitat és molt diferent a la vostra, jo sóc un agent més en aquest procés o d'aquesta metodologia i jo no vinc a imposar una idea, no? Sinó formo part d'aquest ecosistema i com una cosa més que jo puc ajudar perquè entenc millor les vostres necessitats. Que des de Barcelona o des de casa podem ajudar d'altres formes? 100%. Però que hagis tingut l'oportunitat, si la tens, dona un valor molt afegit en el programa, en el projecte, i crec que també ajuda a ells que estan en aquests contextos de veure que també els estàs escoltant perquè ja estàs anant i t'estàs posant a la seva pell.
0: Moltes gràcies, Gerard, per acompanyar-nos avui des de Jordània i per compartir la teva experiència amb nosaltres.
1: No, gràcies a vosaltres.

0: Bon dia, Gerard. Nosaltres som el tercer equip i parlarem sobre el lloc on vius, Jordània.
1: Som l'Adrià, el Nico, la Martina Garcia i jo, la Júlia. En aquest bloc temàtic et farem una sèrie de preguntes sobre Jordània, un país situat a l'Orient Pròxim, que té fronteres amb Iraq, Aràbia Saudita, Israel, Palestina i Síria. Ara sí, comencem amb les preguntes.
2: A quina ciutat vius? T'agrada viure-hi? Com és un dia normal per a tu més enllà de la feina?
3: Bueno, jo visc a la capital, que és Amman. La veritat que abans de venir no me la imaginava així com és. Crec que si vengués ho sorprendria, el bé que està. M'agrada molt jugar a pàdel, puc anar a jugar a pàdel molt i està molt bé. No, però a part d'això, és una ciutat, no, que està bastant bé. A nivell urbà, doncs bastant, no, bastant desenvolupada, bastant moderna, dintre el que, no, saben les diferències. Sí que el que ho destacaria més, diria, els pocs espais públics, no, per, sobretot en relació, per exemple, relació amb el projecte, per exemple, o amb això del futbol. Aquesta falta d'espais públics on compartir un moment lúdic, on jugar o, no, fer esport o exercici, crec que falta. O sigui que si tingués que destacar alguna cosa, diria això, dintre que és una ciutat on hi ha moltes coses, i està prou bé.
4: I quin és el clima habitual del país?
3: Perdona, és que hem recordat que no he respost l'última part de la pregunta, no, que era que com és un dia a dia, no? A part de... A part de la feina? Ah, vale, doncs, bueno, normalment el meu horari laboral regular també depèn, una miqueta, si estic o no, o el moment que estem en el projecte amb Novact, però normalment si al matí, doncs, vaig a caminar per aquí, pel carrer, o anem al gimnàs, que hi ha un gimnàs aquí molt a prop de casa, jo visc a Dun, que està, bueno, és una zona on viuen moltes, molt, bueno, no viuen, estan les ambaixades, i on està prou bé, perquè sí que és un espai bastant, bastant segur a nivell de tràfic, perquè sí que destacaria també el tràfic, condueixen una miqueta més, condueixen diferent a el que estem acostumats, i llavors és una miqueta més caòtic la ciutat, així que, bueno, surto a caminar per aquí, per la zona on visc, o vaig al gimnàs, també vaig a treballar, i per la nit, pues, sí que hi ha bastanta vida, no, que fer, perquè hi ha moltes, moltes organitzacions internacionals i ONGs, el que fa que hi ha una comunitat d'expatriats bastant alta, així que si, no, si vols sortir per la nit, pots sortir, hi ha bars, hi ha restaurants, però bueno, quan estem al dia a dia, la veritat que vaig a casa i ja està.
4: I llavors, el clima habitual del país com és?
3: No, depèn. Ara mateix sol fer molt de sol, la veritat. Sí que a partir del juny, juliol, agost, les temperatures pugen moltíssim, i fa molta, molta, molta calor. Avui no és una calor comparada amb els països del Golf, però sí que és bastant alta. I després... Bé, després es manté bastant, no? Diria que a l'hivern fa bastant de fred, sobretot al desembre, gener, febrer, les temperatures baixen molt, i a la nit, no? Aquesta, no sé com es diu específicament, no soc un expert en el clima, però sí que a la nit, no sé si per temes del desert o no sé què diuen, fa molt de fred a la nit. I crec que és una cosa que es veu també a l'estiu, perquè a l'estiu a mi fa molta calor durant el dia i quan marxa el sol les temperatures cauen bastant. Però bueno, no hi ha molta contaminació, sinó quasi gens, fa bastant de sol durant el dia i encara que faci fred, el sol crec que ens ajuda. No plou molt, això sí.
5: I bueno, com és l'hospitalitat jordana?
3: Molt bona, molt bona. Crec que l'hospitalitat jordana... Bueno, hi ha una dita aquí que es diu Ahlan wa Sahlan, que sempre te la van dient, que és com a benvingut a Jordània. No sé si ho he dit molt bé, la veritat que és gens bé, segur la meva pronunciació és bastant dolenta. Però reflecteix molt bé aquest valor que li donen a l'hospitalitat, sobretot als estrangers i encara més als espanyols. Jo crec que amb la posició del govern d'ara en Espanya amb el tema de Palestina i Israel encara li donen més valor quan dius que ets d'Espanya. I sí que destacaria molt que sempre, quan fas un amic jordà local, sempre te volen convidar a dinar o a menjar a casa seva. I crec que és algo que, no, que demostra que obren les portes a casa seva, a la seva cultura, a compartir amb tu, que és un valor que, no, el món del menjar aquí també, una miqueta com nosaltres, no, a Catalunya o a Espanya, de compartir aquest moment a la taula, és molt important. Llavors, no destacaria que a nivell hospitalari és molt bo, m'he sentit molt ben acollit a nivell, no, a nivell local, però sí que és veritat que jo convisc amb l'staff que treballem és la majoria estranger, però així tot, no? Sempre, ara per exemple, quan va haver-hi els míssils la setmana passada entre Estats Units, Israel i Iran, sí que tots els amics jordans que tens es preocupen per tu, no? Com estàs? Estàs vivint la situació bé? Que potser ho tenen normalitzat, però saben que tu com a estranger, no? Potser és una situació que t'estressa i et pregunten si necessites alguna cosa, estem aquí, no sé què. Llavors, molt oberts, molt oberts.
0: Moltes gràcies, Gerard. Ha estat molt interessant. Segueix l'entrevista a un altre grup. Que vagi bé.
3: Super, gràcies.

0: Hola Gerard, ens acompanyen la Noa, la Sara, la Berta i el Jesús. En aquest blog parlarem de Novak i et farem una sèrie de preguntes al respecte per conèixer millor l'entitat on treballes. Ens podries explicar què és Novak i quina finalitat té?
1: Sí, bueno, molt, se'ls saludo una altra vegada al nou grup, moltes gràcies. Sí, Novak és una ONG, bueno, catalana, no, dedicada a la construcció de la pau i a la transformació de la no violència dels conflictes. No treballa tant a nivell internacional com local a Barcelona, no, especialment en contextos afectats per violència o tensions socials, no, promovent, pues, que això, processos de justícia social, partició comunitària i defensa dels drets humans.
2: Ens podries explicar d'on ve el nom Novak i què significa?
1: Molt bona pregunta. I ara, ara si no m'equivoco, crec que ve de no violència, no acció per la violència. No violent action.
2: A Novak col·laboreu amb alguna altra associació o fundació?
1: Sí, amb moltíssimes. No sabria dir-te-les totes. Depèn, o és molt contextual del projecte amb el qui, no?, del moment, però, per exemple, si ho portem ara al projecte aquest de la Hope for League, estem, no?, col·laborem directament amb la Fundació del Barça, amb la caserna, després altres que no són espanyoles, com DOS International, Un Pont Per, i també m'ha oblidat una, la casa vostra, per exemple, també és una entitat que està implicada en el projecte. I espero que no m'deixi cap, però, per exemple, aquí a Jordània, a nivell local, treballem la sòcia local, perquè cada oficina, o cada oficina regional de Novak té una sòcia local, o diverses, amb les qui treballa directament per implementar els projectes. Doncs Novak el que fa és com la aplica pels projectes, però després té aquest soci local a cada regió on aplica el projecte i s'encarga de dinamitzar-ho. Aquí és, ara no em sortirà i em mataran. No me'n recordo com es diu aquí. Però una sensoria, ja ho diré.
3: Teniu una...
1: Ah, sí, ja està. Aider. Ja m'he recordat, m'ha fet el clic.
3: Teniu una seu a Barcelona o us moveu per altres ciutats? On us localitzeu?
1: No, la seu principal està a Barcelona, i després hi ha diferents oficines regionals que col·laboren amb diferents sòcies. Hi ha una al Magreb, al Masrek, i aquestes són les dues oficines centrals de cada... Hi ha tres regions, no? Barcelona, que ja abarca com a part europea, no? I després hi ha, no, la regió del Masrek i el Magreb. Llavors hi ha oficines... Tenim oficines a Amman, abans teníem a Palestina, però es va tancar. Llavors la Palestina està fusionada amb la d'Amman. Després tenim una a Iraq, no? A Erbil. I després hi ha una a Tunísia i al Sàhara Occidental.
4: Molt bé, i per finalitzar, els diners que recapteu dels socis i els donants, a què o qui va dirigit?
1: No, tot es reinverteix en el projecte, o en els projectes. Llavors, sí, en aquest cas, no, la Hope League, que és un projecte que ara, per exemple, acabarà, si no vaig malament, a l'octubre de 2026, no? Tots els diners del projecte, no? Que en aquest cas, pues, hi ha diferents donants, però, per exemple, l'Agència de Cooperació Catalana, pues, tots els diners que ens han donat s'han d'utilitzar en el projecte. Al final d'any, no? Quan s'entreguen els... No sé com es diu, però... no, han d'estar a zero. Llavors, tots els diners s'han de reinvertir al projecte i això és la clau.
4: Quines coses, o sigui, dintre del projecte, els diners que recapteu, per a què les feu servir?
1: Bueno, depèn, no? Quan tu apliques per un projecte, apliques per uns fons, tu ja marca certs objectius, llavors potser tu ja no, relocalitzes certs diners en base a certs projectes dins el projecte. No, per exemple, doncs en aquest projecte de Hope League, no, poso un exemple, potser tens certs diners reubicats a temes de material, llavors ja te garantitzes, no, aquest espai està reservat per material, que després això és flexible i si es necessita per transport, posem molt de transport. Que, no, per pagar facilitadors, per pagar els sous també dels, no, del meu mateix, també ve d'aquesta finançació del projecte. Llavors també depèn una miqueta, no? està trencat en diferents branques, diria.
4: Doncs molt bé, gràcies Gerard. Fins aquí el nostre torn de preguntes. Et deixem amb el següent grup. Que vagi bé per Jordània. Adeu.
1: Moltes gràcies. Adeu.

0: Nosaltres som l'últim grup, la Núria, la Chloe, la Inés, la Anna i jo, la Lucía. Ara continuarem fent preguntes relacionades amb la Lliga de l'Esperança, aquesta iniciativa impulsada per l'Institut Novak, amb la Fundació Barça i altres socis.
1: Bon dia, ens agradaria que ens expliquessis una mica de què tracta la Lliga de l'Esperança.
2: Super, bueno, bon dia al grup. Bueno, la Hope League és una iniciativa de construcció de pau, no? Pau positiva, entenent d'aquesta pau positiva com la possibilitat de, no? Possibilitat de jugar a futbol, possibilitat de, no? De fer, en contra només, no, potser de la versió de pau més convencional, no? Que és només entendre-la com a l'absència de violència. No, llavors això és una, no? Aquesta construcció de pau des del punt de vista positiu. Després, no? Aquesta lluita contra la violència, entenguent una miqueta la tridimensionalitat del concepte, no? Estructural, cultural i directa. O sigui, no només ens enfoquem, no? En la violència directa, que pot ser la física, però també intentar trencar amb aquesta violència estructural, no? Entesa com la, doncs, com les diferents institucions, no? Fomenten set diferents tipus de violència. I la cultural, no? També la prevenció del conflicte, trencar amb el cercle de la violència, no? I això es fa utilitzant el futbol com a eina per fomentar la convivència, la cohesió social i, no, la reconstrucció de teixits comunitaris en contextos afectats per conflictes armats. El projecte, com bé dèieu vosaltres, està impulsat per Novact, però en col·laboració, com deia abans, amb diferents organitzacions internacionals i en part, o en gran part, amb el suport de la Fundació del Barça i on hi ha altres socis locals i internacionals involucrats, entre ells, important destacar la Caserna, que ha sigut, no, una entitat molt important en el desenvolupament de la metodologia. El projecte se desenvolupa inicialment o es du a terme al nord-est de Síria i al Kurdistan iraquià, no? Territoris que estan profundament afectats per anys de violència, no? Desplaçaments forçats, fractures socials derivades dels conflictes amb l'Estat Islàmic. Llavors, en aquest context, no? El projecte, com deia, busca reconstruir els vincles socials entre diverses comunitats, incloent la població de refugiats, de desplaçats interns, i, no, minories ètniques i també tenint aquest punt de vista, no, de gènere.
3: Com va començar el projecte i qui va tenir la idea?
2: No estic 100% segur, mentiria si digués que ho sé, però tinc entès que és un projecte que ve una miqueta de la relació que existeix entre diferents persones, no, en part entre Novact, diferents, no? Crec que el director de Novact, amb la relació que té amb la Fundació del Barça, i d'un interès molt gran personal de l'Oleguer de voler portar la metodologia a la Caserna a un, no, una escala internacional. Llavors crec que emergeix una miqueta de, no, d'aquests diferents actors que en un moment, pues, condicionen, s'adonen les condicions perquè podem aplicar pel projecte i a partir d'aquí, no, es va treballant perquè es faci possible.
3: Creieu que heu assolit els objectius de la Lliga de l'Esperança?
2: A nivell institucional no ho sé encara perquè no s'ha acabat. Crec que quan a l'octubre es faci l'avaluació del projecte podrem determinar si a nivell, no, tècnic, a nivell quantitatiu hem complit amb els objectius que es varen posar i tenim que presentar davant del nostre donant. Allà serà una forma de dir, bueno, ho hem aconseguit o no, però per mi i pel que hem parlat amb els, no, amb les diferents persones que formem part del projecte, jo crec que sí, entenent que l'objectiu no és algo finit, no? Que no és hem d'arribar a 100, no? No hem d'arribar a una línia neta, sinó l'objectiu d'aquest projecte és infinit, o sigui, no acaba, no? Llavors l'objectiu és, no, per posar-ho perquè quedi una miqueta més fàcil d'entendre, eh? L'objectiu de l'Academia és que quan acabi a l'octubre el finançament, no de donants, que l'acadèmia no puguin seguir a nens jugant a futbol, que existeixin les acadèmies sense un donant extern. Llavors, jo crec que en aquell moment podrem dir si hem aconseguit l'objectiu o no, no, que existeixin les acadèmies més enllà de la nostra implicació. Això és un objectiu, no, que crec que ens ajudarà. Després, jo crec que una part molt gran ja l'hem aconseguit, no, que és que aconseguir que arrenqui el projecte, que ja és molt difícil, i dos, que durant aquests últims mesos, no, tinguis més de 200 no, nens de diferents acadèmies, quasi arribant, no, a més de 800 nens que participin. Crec que a la millor en una escala temporal més petita, no, el fet de que un nen a la millor durant 2 mesos de la seva vida hagi tingut l'oportunitat de participar en aquest context, d'entendre el futbol d'una altra forma, per mi, si això ja li ha canviat o aquesta vivència, no, ja l'ha ajudat a, encara que el grau d'implicació sigui petit, a nivell personal sí que s'ha complit un objectiu, no? Però una altra vegada, hi ha molta gent en aquest projecte i cada un tindrà objectius diferents, però per mi el més important és que al final de tot això, no, al final de pàgines, de documents, no, de tot el que vulgueu, no, pensar que està involucrat en un projecte, al final és que hi ha un nen, no, i el nen el que vol és estar tranquil, entenguent, no, que vol tenir pau, compartir un espai lúdic amb altres persones, amb les que normalment no està acostumada a compartir, no, i a normalitzar, no, que potser una persona, que potser, no, el seu pare va estar involucrat, no, amb l'estat islàmic i va matar el pare de l'altre, no, pues poder aproximar aquestes dues comunitats ja és molt.

0: Bueno, molt bé, Gerard, fins aquí l'entrevista. Gràcies per educar-nos al teu temps i respondre a totes les nostres preguntes. Ha estat molt interessant conèixer millor la teva feina a Novak i el projecte HopLeak. T'agraïm molt la teva participació.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per la vostra implicació, per les ganes de voler fer aquestes preguntes, que ja és molt. No? Crec que a vegades ens fem poques preguntes i volem cercar massa respostes, així que hem de, no tots, jo també, ens hem de fer més preguntes.
0: Adéu.
1: Així que moltes gràcies. No, moltes gràcies.
2: Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc Comunicació Social.
3: Escolta l'entrevista de la Mayola.

0: Hola, bon dia. Nosaltres som la Wissal,
1: l'Ivan,
2: l'Oriol,
3: l'Arnau
4: i la Lucía.
5: Som el grup de primera de l'Institut La Mallola i avui estem a Esplugues FM per li a una entrevista a Javi Ocopinyo.
1: Hem tingut una dificultat i és que el Javi no ha pogut assistir.
2: En aquest taller hem fet diverses sessions on ens han explicat com funcionen els materials, els elements i coses essencials de la ràdio.
0: I bueno, nois, què us ha agradat més d'aquest taller?
1: A mi m'ha agradat que ha sigut interessant i és de les poques vegades que he fet o que he treballat amb la ràdio.
2: A mi també. A mi em va agradar una activitat que vam fer, que era posar-nos uns cascos i ens escoltar amb la nostra veu.
5: A mi em va agradar quan teníem que dir què és el que ens agradava a nosaltres.
4: A mi em va agradar sobretot la sessió que ha dit l'Oriol, quan vam provar els audífons i tot això.
0: A mi em va semblar molt interessant com funcionava l'antipop.
4: Vinga, va, comencem.
6: Hola a tothom, som el Sami, l'Alícia i jo, l'Abril, i avui farem una entrevista al Dylan perquè el seu tiet no està.
7: Dylan, què pensaries que Javi farà de cara al futur?
8: Al Javi, de cara al futur, l'agradaria tenir un pis o una casa. L'agradaria també, a lo millor, tenir un fill i, no sé, més coses que personals d'ell.
6: En un futur, vols continuar amb el treball en el que estàs ara o el canviaries?
8: Sí que és veritat que de barber va bé i tal, i l'agrada, però de l'hospital li agradaria conduir les ambulàncies perquè l'agrada.
7: Quins són els seus objectius per aquest any?
8: Com he dit abans, aconseguir una casa, un pis, treure el carnet de conduir i algunes propostes que té ell per la cara del 2026.
6: El Javi viuria en un altre lloc que no sigui Esplugues o seguiria vivint aquí?
8: Li agrada Esplugues perquè s'ha criat aquí, però sí que és veritat que a vegades ha dit que li agradaria viatjar a un altre país perquè cobren més o perquè és millor.
6: El teu tiet, el Javi, voldria tenir fills o voldria estar sense?
8: Li agradaria a algú, però encara més endavant.
6: Feu alguna tradició equatoriana a casa?
8: No, però mengem menjar d'Equador i li agrada.
7: El teu tiet Javi pensa anar a més partits amb tu?
8: Sí, li agrada el futbol, a mi també. De vegades em porta partits de futbol. L'última vegada que vam anar fa un any a veure el Barça de Champions i va estar molt xulo.
6: Moltes gràcies per respondre'ns les preguntes i això ha sigut tot.
9: Bon dia, som el grup 4 i ens diem...
10: Nico,
11: Sai,
9: Daniela,
12: Jamie.
9: Avui anem a entrevistar a l'Oriana, que ens parlarà sobre el seu tiet, perquè és una de les persones que havíem pensat, però al final no ha pogut venir. Però està l'Oriana, que sap moltes coses sobre ell.
10: Hola, sóc el Nico. Oriana, com es diu el bar?
11: Es diu La Barra.
10: I on és?
11: Està en carrer Comte d'Urgell, 240, molt a prop de Francesc Macià, Barcelona.
10: I tu has anat?
11: Sí, i el menjar està molt bo.
13: Hola, sóc el Saim. Quants anys fa que el teu tiet treballa?
11: Com 5 anys que està.
9: Què acostuma a fer el teu tiet al seu temps lliure?
11: De vegades va al gim o surt amb la seva mare a passejar.
12: Quin tipus de menjar fan al restaurant?
11: Fan pinxos, plats mediterranis, copes, amb un preu d'entre 20 i 30 euros per persona.
10: Quin horari té el teu tiet?
11: És una mica variat, per exemple, de vegades treballa per al matí i de vegades per la tarda.
13: Quin és el plat estrella del restaurant?
11: És pop a la cassola.
9: Com és l'espai?
11: És un lloc molt bonic i dissenyat.
9: I quin és el plat que més t'ha agradat quan vas anar?
11: Quan vaig anar em va agradar molt els pinxos.
12: Quin és el plat que més li demanen?
11: Són les patates braves.
10: Gràcies per respondre a les nostres preguntes i ens deixem amb l'altre grup.
3: Hola, sóc l'Alejandro i en aquest grup m'acompanyen el Christopher, l'Alessia i el Bruno. Avui farem una entrevista improvisada amb el nostre tutor, el Ramon.
14: Som a l'últim grup i et preguntaré, Ramon, sobre els teus estudis i sobre la teva professió. Hola, Ramon, com estàs? Preparat per les preguntes?
15: Preparat per les preguntes.
14: Quins estudis vas fer?
15: Doncs jo sóc professor d'història, sóc el vostre tutor a primer d'ESO A i el que vaig estudiar per arribar aquí va ser la carrera d'història. Vaig fer història i després vaig fer un màster de gestió del patrimoni cultural, d'edificis històrics, d'espais històrics i després vaig fer el màster de professorat.
14: Eren molt difícils els teus estudis?
15: Doncs suposo que tot té la seva dificultat, però com que m'agrada moltíssim i m'interessa moltíssim la història, doncs em va fer molt interessant, la veritat, perquè sempre estava descobrint coses i em vaig sentir molt a gust.
3: De què treballes actualment?
15: Doncs, com us deia, actualment sóc professor d'història a l'Institut de la Mallola, aquí a Esplugues de Llobregat.
3: Has treballat d'alguna altra cosa al llarg de la teva vida?
15: Doncs he anat treballant de diverses coses. Així, per fer un resum ràpid, jo vaig començar treballant de pagès, molt jove, i també de mosso de magatzem, perquè a casa meva sempre s'han dedicat al conreu de la fruita dolça. I tot just després d'això jo vaig començar a treballar d'arqueòleg, després d'arqueòleg vaig passar a ser guia d'edificis històrics, de museus, també vaig estar un temps de cambrer, i després ja vaig passar a treballar com a historiador, fent recerca sobre aspectes del passat i també com a professor.
3: Per què has escollit treballar en un institut?
15: Vaig escollir treballar en un institut perquè hi ha una cosa que m'apassiona molt, que és estar en contacte amb les persones. I llavors jo, fent útil la història amb els alumnes, em sento molt realitzat. És molt agraït perquè estic treballant amb vosaltres i estic molt en contacte amb el que és la societat i això em mou moltíssim.
3: Quins somnis tenies quan eres petit?
15: Doncs quan era petit, mira... Són coses que m'agraden molt de la història actualment, no? M'interessa molt l'art, m'interessa molt també tot el que és l'arquitectura, i de petit recordo que volia ser pintor una temporada, després se me'n va anar cap a l'arquitectura, i finalment el meu gran somni era treballar de professor d'història i d'historiador, i ho he pogut aconseguir i estic molt feliç i molt content per això.
16: T'agrada ser professor de social?
15: M'agrada moltíssim, perquè em permet estar molt connectat amb el present, amb tot el que passa al nostre voltant, i sobretot a ajudar els alumnes i també a mi mateix, perquè cada dia aprenc coses treballant amb vosaltres, d'entendre els arrels dels problemes que tenim a l'actualitat, i això m'encanta, m'ho passo bomba.
16: Per què?
15: Perquè, és a dir, això és una pregunta bastant profunda, o sigui, és el que us deia, tinc molta vocació per contribuir a fer un futur millor, no? A transformar la ciutat, a millorar-la, i crec que des de la història podem ajudar molt a comprendre millor les coses i a entendre'ns molt millor i a fer un futur molt millor i sobretot aprendre d'errors del passat.
16: Si t'ha complicat molt la primera vegada que has treballat?
15: Doncs la veritat, la primera vegada que vaig treballar, com que va ser a casa meva, va ser molt fàcil perquè ja ho coneixia de sobres. I després, quan vaig començar a treballar arqueòleg, com que primer vaig fer pràctiques així com a estudiant i anava amb els meus amics de la carrera i tal, va ser molt fàcil. Llavors, però sí que quan he començat a treballar en un lloc on no coneixia ningú, llavors allí sí que es fa com més complicat.
3: A quina hora et lleves per anar al treball?
15: Doncs bastant aviat, a les 6:45.
3: Quant de temps estàs en el teu treball?
15: Al treball, doncs mira, la nostra jornada laboral és més o menys d'entre 7 i 8 hores, però hem de fer també molta feina a casa, els profes, no? Perquè quan estem preparant classes, treballs, o anar a buscar, per exemple, aquí a Esplugues, que estem en contacte per la meva matèria amb l'arxiu de Sant Just, amb l'arxiu d'Esplugues, o anar a preparar alguna cosa en un museu, doncs tot això són hores, no? I llavors també fas moltes hores fora de la jornada laboral.
3: Quant sols cobrar al mes?
15: Doncs tinc el sou que està establert pels profes de l'educació pública del Departament d'Educació, que és hi ha el sou brut, que són 2.400, i després el sou net, que és el que finalment ens emportem, que està establert en 2.000 euros. Que ara mateix, tal com està la situació econòmica, doncs és un sou bastant allò que et permet cobrir i prou.
14: Doncs moltes gràcies, Ramon, per la teva atenció i gràcies a Esplugues FM per donar-nos el lloc per gravar. Adeu.
3: Adeu.
17: Adeu. Aquesta entrevista és fruit del taller Fem Ràdio, Fem Comunitat, dinamitzat per Com Soc, Comunicació Social, amb el suport d'Esplugues FM i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Escolta l'entrevista de la Maiola.

0: Bon dia, gràcies per venir. Som la classe primer de l'Institut La Maiola.
1: Ah, moltes gràcies.
2: Hola.
3: En el programa d'avui farem una entrevista a alguns alumnes de la Comissió de la Solidaritat de La Maiola.
4: Hola, Pablo i Iria. Com esteu?
1: Bastant bé, la veritat. Una mica nerviosos.
2: Sí,
1: però
2: estem molt emocionats d'estar aquí.
5: És la primera vegada que us fan una entrevista?
1: A la ràdio, sí.
2: Sí, jo igual.
5: Esperem que us agradi.
1: Gràcies. I vosaltres, què us ha semblat aquesta experiència?
4: Ha sigut una experiència bastant guai i, bueno, fins que hem arribat aquí hem estat bastant nerviós per aquest moment.
6: I ara donem pas al següent grup que continuarà amb el programa.
7: Hola, bon matí. Som el Jordi, l'Eric Fernández, el Santiago Montalvo, l'Eric Barrassa i avui volem parlar sobre els vostres estudis.
8: Quin batxillerat esteu fent?
2: Bueno, els dos estem fent el batxillerat social a la branca d'Economia i Empresa i sí, ens agrada bastant.
1: Com a curiositat, vosaltres quin batxillerat teniu pensat fer?
9: Ni idea.
10: Jo encara no tinc ni idea de
2: què. Encara, bueno, queda,
1: encara
2: sí,
1: us queda bastant.
8: Com aneu al batxillerat?
1: Bastant bé. Sí, diria que al final la setmana de trimestrals, les setmanes abans, és una mica caòtic per la quantitat d'exàmens que hem de fer. Però
2: sí, en general és bastant divertit aprendre i sobretot haver escollit tu el que vols estudiar.
1: Sí.
10: I és molt gran.

0: donar-ho compte de que és una cosa que realment us agradarà perquè ho heu escollit vosaltres, no? Cadascú la seva modalitat.
1: I com ha sigut el vostre pas per l'institut?
0: Doncs la veritat és que jo consideraria bastant positiu, m'ha agradat molt aquesta experiència de l'ESO. Jo crec que com a consell us podria dir que al final ho aprofiteu bastant, perquè sembla que no, però són 4 anys que es passen molt ràpid i que potser ens fixem molt en les coses dolentes que han passat, però jo, per exemple, em quedo amb les bones.
2: Sí, i aprendreu moltes coses a l'ESO i fareu moltes excursions, molts viatges, o sigui que ha anat molt bé l'ESO i segur que a vosaltres també us anirà bé.
0: Sí.
3: Teniu algun consell per a alumnes com nosaltres que acabem de començar l'ESO?
0: Que ho aprofiteu moltíssim. O sigui, cada estona, sé que sembla que no, però al final, quan arribes a quart de l'ESO, et dones compte d'aquests 4 anys i dius, ostres, quins 4 anys més guais han sigut. O sigui, fareu viatges i uns... No.
2: Sí, i sobretot que tampoc deixeu tant de costat els estudis. O sigui, també centreu-vos una mica en els estudis. O sigui, passeu-vos-ho bé, però estudieu també.
0: Sí.
3: I què us anima a seguir fent el batxillerat?
0: Doncs, bueno, una mica... amb el futur que tindrem i que al final és una cosa que ens agrada, no? Que ho hem escollit nosaltres.
2: Sí, al final és molt interessant estudiar el que volem arribar en un futur a treballar, per exemple, economia o funcionament de l'empresa. A nosaltres, doncs, ens agradaria sí. dedicar-nos en un futur a alguna cosa així.
0: I veure amb els teus amics també en comú el que vols estudiar. És una cosa bastant positiva.
3: Bueno, això ha sigut tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara que passi al següent grup.
2: Gràcies.

0: Hola, som la Mireia, l'Alba, la Perla i la Valentina.
1: I us farem unes preguntes sobre la Comissió de Solidaritat.
0: Sobretot és un tema molt important perquè volíem saber més de la comissió.
1: Què feu a la comissió?
2: Vale, primer de tot us introduirem una mica què és la comissió i què fem.
3: Sí, la Comissió de Solidaritat al final és una entitat solidària formada per alumnes i profes voluntaris que al final ens posem en comú, no?, per intentar organitzar esdeveniments, per recaptar diners, per fer projectes solidaris i ajudar ONGs i persones que ho necessiten.
2: Sí, el que fem és bàsicament ens reunim cada dimarts i dijous a l'hora del pati i una mica plantegem el que farem en els nostres esdeveniments, fem debats sobre problemàtiques socials...
3: Sí, també ens agrada tractar una mica doncs, què està passant en el món actual, com ho podem solucionar, tots aquests temes.
1: Us agrada participar en la comissió o només ho feu per estar amb els teus companys?
3: Jo diria que és una pregunta que es podria respondre doncs, una mica a les dues. És a dir, estem a la comissió perquè ens motiva personalment aquest projecte, perquè al final ens agrada, no?, doncs poder ajudar a altres que no tenen la mateixa sort que nosaltres. I al final també una mica perquè ens sentim com en família, no?, perquè al final tots els que estem a la comissió som un grup d'amics, de fet, i això també ens motiva bastant a seguir junts.
1: Per què heu decidit entrar a la comissió?
2: Sobretot, quan teníem la vostra edat a primer, vèiem totes aquestes coses que feien d'organitzar la tòmbola o vendre coses i investigar una mica i saber que era per una causa solidària i per ajudar la gent, doncs vam tenir moltes ganes de participar. Sí. I doncs, sí.
3: Sempre ens hauria cridat bastant l'atenció, la veritat.
0: Quin dia vau començar la comissió?
3: Doncs diria que va ser a tercer, farà ja uns 3 anys, més o menys, i diria que va ser perquè estàvem preparant la tòmbola a Nadal i necessitaven la nostra ajuda, perquè necessitaven ajuda de persones que li poguessin ajudar. I me'n recordo que vam anar allà com, vinga, va, els ajudem, i vam acabar entrant des d'aquell dia, sí.
1: Moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. Ara vindrà el següent grup. Adeu.
4: Bon dia, Pablo i Iria. Nosaltres som Ainara, Diana, Carlota...

0: i jo, la Luciana, volíem fer preguntes sobre les vostres aficions, el teu temps llibre i etc.
1: Volem saber això perquè tenim curiositat i també perquè volem saber què us agrada fer quan teniu temps lliure.
2: Aleshores, sobre les vostres aficions, quines coses us agraden fer quan estan avorrits?
3: Sobretot, quedar amb amics. Sí. És una cosa que la veritat ens agrada, ho fem bastant sovint. De fet, com l'Aire i jo som amics i tenim el mateix grup d'amics, ho fem bastant sovint, sí.
2: Us agraden els esports?
4: A mi, sí. Personalment sí, i al Pablo jo crec que també.
3: Sí, sí.
0: Què esports feu?
3: Jo feia natació, però ara amb el batxillerat ho vaig deixar, però sí, sí.
4: Sí, jo igual, jo feia vòlei, però també ho he deixat per tenir més temps d'estudiar i d'estar amb amics.
2: Vosaltres sou, us considereu creatius o creatives?
3: Bastant.
4: Sí.
3: La veritat que és una de les coses que ens agrada i que sabem que ens agrada pel futur també.
4: Sí, els dos tenim en comú, sí. Això, que volem estudiar alguna cosa relacionada amb la creativitat, com pot ser publicitat, marketing,
3: tot això.
4: Sí.
5: I quines coses no us agraden?
4: És una bona pregunta, sí.
3: Sí.
5: Algun esport?
4: No sé. Bueno, a mi potser córrer, sortir a córrer no m'agrada tant.
3: Ostres, quan toca córrer a primera hora d'educació física, aquests dies d'hivern que fa fred, dius, això és una de les coses que no ens agrada, per exemple. No sé si avui a vosaltres us ha passat en alguna classe.
4: Sí.
5: I teniu molt temps lliure?
3: Bueno,
4: el suficient i necessari.
3: Sí, no? O sigui, batxillerat tampoc s'ha d'acabar la vida social, ja us aviso.
4: Sí, al final tens tasques, tens deures i sí. Tal, però tenim temps lliure per les nostres aficions i tal.
3: Sí, sí, sobretot la setmana de trimestrals més o menys, però les altres us asseguro que tindreu temps lliure per fer el que vulgueu.
0: Us agradaria tenir més temps lliure?
4: Bueno, no estaria malament, però...
3: Ja estem bé amb el temps lliure que tenim.
5: Sí. I aquest temps ho passeu majoritàriament amb la família o amb amics?
3: Jo crec que és una mica una combinació de les dues, no? I saber sobretot el moment en què has d'estar amb la teva família, amb els amics. Jo crec que és una cosa que m'agrada, doncs, anar variant bastant.
4: Sí, i al final amb amics fem coses molt xules, com anar a la platja, sí. Fer quedades així xules.
3: O anar a sopar una nit tots junts. Sí, són plans diferents a la família.
1: Estudieu molt en el vostre temps lliure o llegiu?
4: Bueno, jo personalment m'agrada bastant llegir i, a veure, si tinc temps lliure no em posaré a estudiar, no? Però,
3: sí, si però en general el tema de l'estudi, jo us dic com a consell, batxillerat al final pots anar estudiant una miqueta, però sobretot fa molt també l'entendre-ho a classe, estar atent i això, al final és un punt que us ajudarà molt, sobretot també a l'ESO. Sí, sí.
0: Moltes gràcies per tot i que passi ara el grup següent.

0: Hola, som el grup de la Carla, la Leti, l'Àlex i jo, la Vanessa.
1: Volem saber les vostres experiències i anècdotes.
2: Quines expectatives teniu pel vostre futur? Com us imagineu?
3: Bueno, aprofitant que estem fent el batxillerat social, tant el Pablo i a mi ens agradaria estudiar alguna cosa relacionada amb la publicitat o el màrqueting, com ja hem dit. I pel futur, doncs, esperem, jo crec que tenir un treball estable, no? I
4: sí,
3: ser,
4: sí, sí.
3: Tenir alguna empresa, potser, o...
4: Qui sap, potser tenim alguna cosa semblant a la comissió, no?, en un
3: sí.
4: futur. I també... ens agradaria bastant seguir viatjant amb amics, per exemple, al nostre grup d'amics. Ja veureu que hem tingut la sort que durant tota l'ESO hem pogut viatjar tant a Oporto, a Dublín, a Londres, i això és una cosa que gaudireu vosaltres també bastant quan aneu assumint cursos, no?
3: Sí, us agrada viatjar a vosaltres?
5: Sí, molt, molt.
4: Us ho passareu molt bé amb aquells viatges, ja us ho dic.
6: Heu tingut alguna experiència formant part de la Comissió de Solidaritat?
3: Bueno, en els 3 anys que portem hem viscut moltíssimes coses que, bueno, que vosaltres penseu apuntar-vos a la comissió algun dia.
1: Sí. Però quan una sí? pregunta, a quin curs es pot apuntar?
4: Doncs mira, és a partir de tercer d'ESO. La veritat, sí, sí.
3: Sí, us ho recomanem bastant, sí.
4: És una experiència bastant única perquè, de fet... l'Aire i jo parlàvem fa uns dies, dèiem, és que no només ens ha ajudat ja tant en si com a la comissió, sinó ha sigut una experiència que ens ha ajudat a conèixer una mica què ens agrada, què no ens agrada. L'Aire, per exemple, li agrada molt la part del màrqueting i la publicitat, no? És la que s'encarrega també a les xarxes socials, dels cartells, jo també una mica. Però a mi també he descobert que m'agrada molt la part de gestionar, no?, d'organitzar i saber una mica què fa cada persona i què cada cosa. Llavors, és una experiència que jo crec que us ajudarà, si voleu entrar en un futur a la comissió, a descobrir qui us agrada pel futur.
3: I a part de tot això, també hem viscut coses com a grup, ens hem divertit,
4: sí,
3: hem tingut moltes anècdotes. Sí, al final és molt xulo estar fent una cosa que t'agrada amb els teus amics.
4: Sí, o sigui, ja veureu que si us aneu amb un grup d'amics, us ho passareu superbé. I també per la motivació personal, no? El saber que estàs ajudant a persones que, ostres, que no tenen la mateixa sort que tu. Sí, sí.
0: I teniu alguna anècdota graciosa a la Comissió de Solidaritat?
4: Doncs, realment, en tenim diverses, però una de molt bona. Ja sabeu que nosaltres cada Nadal organitzem la tòmbola solidària on demanem i recaptem diferents tipus d'objectes que us asseguro que amb aquests 3 anys he vist molta mena de diferents objectes, des de bicicletes, air fryers, a objectes com tan estranys, vull dir, o de una supera, sí, per exemple. No?
3: És molt divertit veure com la gent es sorprèn, no? O sigui, per exemple, veure la teva professora de matemàtiques amb una
4: sí.
3: torradora és molt greu.
4: Va ser una anècdota molt bona, sí. Sí.
3: A vosaltres què us va tocar, la tòmbola?
5: A mi una funda de mòbil.
6: A mi aquest Nadal em va tocar un patinet.
3: Hola, quina sort, sí, sí,
4: sí. I jo crec que és una molt bona anècdota al veure, no?, les cares de les persones, al veure els diferents tipus d'objectes que li toca.
3: Sí.
2: Moltes gràcies pel vostre temps, per la vostra atenció.
6: I per la vostra col·laboració. Us desitgem el millor. Molts ànims.
3: Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. I també a Esplugues FM.
1: Sí, i també gràcies a tots els oients.
7: Aquesta entrevista és fruit del taller Fem Ràdio, Fem Comunitat, dinamitzat per Com Soc, Comunicació Social, amb el suport d'Esplugues FM i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
8: Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc, Comunicació Social.

0: Bon dia, som a l'Hugo i el Leo, de la classe 1er de l'Institut La Maiola, d'Esplugues de Llobregat. I estem fent el taller de Fem Ràdio, Fem Comunitat.
1: En el programa d'avui tindrem el Nico Molina, germà d'una companya de la nostra classe.
0: Amb tot això, comencem.
1: Hola, Nico. Avui et volem fer una entrevista perquè puguis parlar sobre els teus èxits com a dissenyador gràfic i que expliquis una mica de la teva vida personal i laboral.
2: Hola, bones. Doncs mira, jo actualment estic estudiant un grau de gràfica publicitària i, bueno, treballant també dependent d'una tenda de la illa, la Casas, que és una sabateria, i la veritat que prou bé. O sigui, no sé, estic començant una mica també.
0: Per què vas decidir estudiar disseny gràfic? T'agrada des de petit?
2: Doncs mira, sí, des de petit sempre m'ha agradat molt el que és dibuixar i, bueno, jo ja tenia una idea de que acabaria treballant, bueno, acabaria estudiant algo relacionat amb el que són les arts plàstiques, i la meva primera idea va ser, pues, ser dibuixant de còmics, després va ser fer animació i finalment vaig acabar fent disseny gràfic.
1: Em pot fer una breu presentació sobre tu? Per exemple, vius amb la teva família i quants anys tens?
2: Doncs sí, visc actualment amb ma mare, amb el meu padrastre, i també amb la meva germana, que, bueno, que ve una setmana sí, una setmana no, que se'n va amb el seu pare. I, bueno, em considero una persona molt extrovertida i molt, no sé, molt sociable. I sempre estic fent bromes i, bueno, ja ho anireu veient.
0: Gràcies, Nico. Encantats de conèixer't. I ara passarem al següent grup.
3: Hola, som el grup 2, que està format per el Daniel i l'Aleix, que sóc jo. Et farem la primera pregunta, Nico, que va sobre els estudis. La primera pregunta és, on vas estudiar la primària?
2: Buah, pues d'això ja fa molt de temps. Sí que és veritat que jo inicialment vaig començar a Lleida i un cop vaig acabar, si no m'equivoco, en quart, vaig anar vaig vindre aquí a Barcelona i vaig acabar ja la primària.
4: I tu creies que eres un bon estudiant?
2: Que va, que no. Jo sempre he tingut dificultats per aprendre, o sigui, dislèxia, dèficit d'atenció, i bueno, i em va costar molt ficar-me les piles, però ara actualment, com estic estudiant també algú que m'agrada més, pues, estic més atent i vaig allà.
3: Has anat a la secundària, no?
2: I tant.
3: I vols estudiar alguna cosa més?
2: Bueno, és que ara mateix m'ho estic plantejant, perquè com estic estudiant disseny gràfic, tot això, no sé si apuntar-me a la universitat, fer un màster o tratar d'intentar trobar feina d'això.
4: En quin institut vas anar?
2: Vaig anar a un institut que ara mateix està tancat, que bueno, ja van tindre que tancar per temes d'arquitectura i tot això, que es deia el Brot, i la veritat que era un col·le bastant guai, que era per gent amb dislexia i tot això.
4: Quin cicle formatiu vas escollir?
2: Bueno, el primer de tots és un nom una mica complicat, és bastant potent. Es diu Assistència al Producte Gràfic Interactiu. O sigui, vamos, per en recordar-te, és heavy, sí.
3: Estàs estudiant ara mateix?
2: Sí, l'últim any ja, ara estic fent el superior, que és gràfica publicitària, i és l'últim any.
3: I t'està anant bé?
2: Sí, la veritat que sí, m'agrada i sí, m'està anant.
4: Pues, gràcies, Nico, pel teu temps, i et deixem al segon grup.
2: Ok, moltes gràcies.
0: Hola, Nico, som el grup 3, que està format per el Carlos, la Sayoa, la Ambra i jo, l'Aitor. I ara, en aquesta entrevista, et preguntarem sobre la teva vida laboral.
2: Hola, Aitor. Pues fa poc que he començat a treballar. Farà des d'aquest estiu que vaig començar a treballar dependent d'una sabateria de la Casas. És una sabateria de, bueno, sabates que són de pell, són per senyores i, bueno, i per senyors, i ara s'estan començant també a intentar, pues, fer, pues, sabates més per joves. I bueno, també vaig treballar de cambrer, al Vicio, no sé si el coneixeu, que és una hamburgueseria, i bueno, vaig durar poquíssim perquè no podia més i em vaig pirar i vaig canviar de feina.
0: Vale, jo sóc l'Ambra i la meva pregunta és, quin és el teu treball actualment?
2: Bueno, pues, el de dependent, uh-huh. I bueno, també estic fent pràctiques. Bueno, ara ja no, perquè com em van operar, estic de baixa, però quan torni a caminar bé tot això, pues, tornaré amb les pràctiques de disseny gràfic i també amb la feina, perquè vale, les puc compaginar.
0: Gràcies. Dues. Hola, jo sóc la Sayo. Què et va animar per tindre aquest treball?
2: Bueno, pues, perquè sóc una persona amb poca experiència, no?, en el que és el món laboral, i vaig buscar una mica així una feina que, bueno, pues, que no fos com molt, molt especialitzada, i jo sempre he sigut una persona, pues, molt, molt extrovertida, i el tema de vendre a una persona una sabata, pues, considero que se m'està donant bé, i parlar amb el client, dir-li, ei, mira, aquesta sabata millor, perquè tal, perquè els materials són millors. Bueno, en fin, que m'enrotllo mucho.
5: Jo sóc el Carlos i et vull preguntar quan et cobren normalment per al teu treball.
2: Uf, això ho sento molt, Carlos, però poc. Deixarem així poc, em donen poc.
0: I on treballes?
2: Bueno, pues, a la illa, o sigui, a la Casas.
0: Bueno, moltes gràcies per la teva participació.
2: Ok, moltes gràcies.

0: Hola, som el grup 4 de la Mayola de primer i som la Bet i l'Anna.
1: Avui entrevistarem el Nico per saber els premis que ha guanyat.
0: Hola Nico, què tal?
2: Hola, bones, què tal noies? Pues jo premis no he guanyat cap, només he tingut dos nominacions especials que van ser dos concursos de talent creatiu, que era un concurs que competia totes les escoles d'arts plàstiques de disseny gràfic. I guanyador no vaig estar, el que vaig estar va ser nominat i em van donar un reconeixement, el qual, bueno, pues, creguis o no, això pues, també compta, reconeixement, i també ens van donar premi. O sigui, és estrany, o sigui, no vaig ser el número 1, ni el número 2, ni el número 3, però vaig tindre nominació especial.
0: Clar. I en quins premis t'has presentat?
2: Bueno, amb dos... Ui, perdona. Amb dos de talent creatiu, que són... Un era una... Bueno, de fer com el risc laboral. L'altre era de fer un logo de l'Ajuntament de Canet de Mar. I els altres han sigut projectes reals, els quals amb clients venien a classe i ens deien el que necessitaven i nosaltres pues, ho fèiem.
0: I qual creus tu que és el premi més important que t'has presentat, que has quedat finalista i tot això?
2: Bueno, pues mira, actualment el premi més guai que he tingut ha sigut el d'un logo i una identitat gràfica per un client que vol obrir un restaurant, que es diu La Buti. I...
0: No,
2: no, no, no, no et sona...
0: No, sí. Hi ha alguna tenda?
2: No, no, no, sí, és que encara no existeix.
0: Sí. No, hi ha alguna tenda que es diu
2: bueno, així? Que faran botifarres, però... Sí, no, encara no...
0: No.
2: Sí?
0: Bé, no, igual.
2: Bueno, si existeix això, jo ja no ho sé. I clar, i el que volia pues, era pues, una identitat gràfica i tot, i bueno, i si li agradava, pues, en un futur potser obrirà un restaurant.
1: I... qual ha sigut el més difícil de fer...
2: De treballs, sí. Així que he fet. Pues el més difícil diria que també és aquest, perquè era pensar tot un univers, no? d'imatges, de colors, de figures, de tipografia. Era tu imaginar-te ja que ja existia el restaurant i clar, havies de picar molta informació, veure que no et copiaves de ningú, també... tractar de donar un missatge amb el teu treball, no? que semblessi especial, no? I que destaqués.
0: I estàs orgullós dels premis que t'has presentat, que has guanyat i tot això?
2: Pues sí, la veritat. La veritat que quan els he guanyat no m'esperava guanyar. O sigui, ha sigut més... pues els faig alguna cosa que a mi m'agrada i que crec que funciona. I sempre m'han arribat així, pues, bueno, que m'han dit, mira, nominació especial, ah, mira, hem escollit el teu. I m'emociono perquè dic, ostres, pues, no ho faig tan malament. I això.
0: I la teva germana es va dir que tu vas, que hi ha un logo d'alguna ciutat o així, que vas dibuixar tu i tot això.
2: Sí. Això va ser el logo de l'àrea de l'àrea de promoció econòmica de Canet de Mar. O sigui, bueno, era un talent creatiu que buscaven un logo per l'Ajuntament, per distingir l'àrea de promoció econòmica de Canet de Mar. I fa temps d'això, però va ser com la silueta de Canet de Mar. No? I a sobre unes sigles que no me'n recordo com era, que crec que era APEC, que era, bueno, les sigles d'Àrea Promoció Econòmica Canet de Mar.
0: Pues això seria, ho hauria dit tot. Moltíssimes gràcies per la teva entrevista.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Ara vindrà l'últim grup.
2: Ok, adeu.
0: Adeu.
3: Hola Nico, som el cinquè grup. Està format per la Chelsea i jo. Volem saber les teves aficions preferides. Ara la meva companya i jo et preguntarem.
1: Hola Nico, em dic Chelsea i volem preguntar-te quines són les teves aficions preferides.
2: Pues a mi m'agrada molt anar a entrenar al gimnàs. M'agrada també quedar amb amics, fer vida, descobrir nous jocs de Barcelona i poc més.
3: Hola, sóc la germana del Nico i, bueno, que ja ho sé, però et volia preguntar que a part de jugar a la Play, què t'agrada fer en el teu temps lliure?
2: Pues, a part el que ja he dit, també m'agrada molt pues, veure pel·lis, també estar amb la família, no sé, m'agrada també pues, dissenyar.
3: Molt guai. Passo amb la Chelsea.
1: Tens algun equip preferit? O has anat a veure algun partit últimament?
2: Bueno, sí, sóc del Barça i l'any passat va ser l'última vegada que vaig anar a veure un partit, que va ser el partit contra el València, que va guanyar per 7 punts. Bon partit.
3: Sí, la veritat és que sí. Tens alguna pel·li preferida o alguna sèrie preferida que vulguis compartir amb nosaltres?
2: Pues, jo sóc molt fan des de petit de les pel·lícules de Spider-Man i me les he vist totes. I
3: sí, són molt guais.
2: Són molt guais, molt guais. I sí, no sé, hauríeu de veure-les tots, no sé.
3: Sí, m'has ensenyat un bon nivell.
2: Ok, ok.
1: T'agradaria fer algun viatge? Si és així, on, quan, de temps i per què?
2: Buah, doncs pues, tinc una bona llista, en veritat. M'agradaria anar a Tailàndia perquè és un lloc molt, molt xulo que, bueno, sempre ha existit, no? Per el que tinc entès. I també és molt bonic i no sé, també m'agradaria anar en un futur a Japó i també pues, tornar a Alemanya. Això seria.
3: Bueno, doncs aquí ha acabat la teva entrevista que has realitzat amb Esplugues FM, que t'han entrevistat tot el grup de primer d'ESO de l'Institut de Maiola, d'Esplugues del Llobregat. Esperem que hagis gaudit tant com nosaltres i que ens veiem aviat. Moltes gràcies per donar-nos el teu temps i bon dia. I moltes gràcies a tots els que ens han escoltat avui.
2: Moltes gràcies.
4: Aquesta entrevista és fruit del taller Fem Ràdio, Fem Comunitat, dinamitzat per Com Soc Comunicació Social, amb el suport d'Esplugues FM i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Escolta l'entrevista de la Maiola.

0: Hola, bon dia. Som alumnes de l'Institut La Mallola. En primer lloc, hem de donar-li les gràcies a la Ràdio Esplugues, que ens ha donat aquesta oportunitat única.
1: També li hem de donar les gràcies a la nostra convidada.
2: En el programa d'avui entrevistarem a la nostra convidada, la Susi, que és la conserge de l'Escola Prat de la Riba.
3: Amb tot això, comencem!

0: Som la Martina,
1: la Júlia,
2: la Noa
3: i la Carla. Hola, Susi, com estàs?
4: Hola, bon dia. Estic bé, gràcies.
5: Comencem l'entrevista amb ganes de conèixer-te una mica, personalment. Com es descriuries com a persona?
4: Doncs sóc una persona que li agrada fer tot per tots.
2: Quina és la teva filosofia de vida?
4: Doncs aprendre cada dia. I quan més t'enfonses, doncs sortir més fort.
2: Tens algun fill o filla i quina relació tens?
4: Doncs sí, tinc un fill de 18 anys i la relació és molt bona. La veritat és que treballem junts. Ell treballa al menjador del Prat de la Riba i molt bé, la veritat.
3: Per a tu, què és el més important que ha de tenir una bona amistat?
4: Doncs la confiança i que estigui en els bons i en els moments dolents.
2: Molt maco.
3: Perfecte.
2: I aquestes són totes les preguntes.
6: Hola, bon dia, Susi. Som la Irene, la mare, l'Ona, la Naia i la Lea. El grup dels estudis. I ara et farem preguntes sobre els teus estudis. Comencem.
7: Primer et volem preguntar com va ser la teva educació primària. I quina escola vas anar i et va agradar o no?
4: Doncs la meva educació primària va ser en un col·le que ara ja no està, al Puigcoca. No sé si el coneixeu. Sí, al Puigcoca. I que ara és una escola que, bueno, és on fan música, hi ha assumptes socials, és de l'Ajuntament. Després, quan jo vaig passar, perquè abans es feia sisè, setè i vuitè, i passaves a tercer i quart de l'ESO. De sisè a setè vaig passar al Grassoler i vaig fer setè i vuitè al Grassoler i després vaig passar tercer i quart d'ESO, el vaig fer a la Maiola, com vosaltres.
6: A quin institut vas anar per fer l'ESO? Vas fer batxillerat o vas anar a un cicle informatiu?
4: Vaig fer un cicle formatiu de perruqueria.
6: Vas estudiar alguna carrera? Vas fer un grau? En quins estudis et vas especialitzar?
4: Em vaig especialitzar en perruqueria i tinc soc perruquera oficial de primera.
7: Val, ve algun professor que et va fer la vida impossible o algun que et va ajudar molt i que ara el recordis?
4: Bueno, vaig tindre una professora al Puigcoca, que me'n recordaré sempre, i va ser la meva professora preferida de P3, que ara és I3, i es deia Isabel, i bueno, és que m'estimava molt i els caps de setmana em volia portar amb ella i tot. I després es va passar a l'institut, a ser professora de l'institut, fins que es va jubilar, i era professora de l'Institut del Severo Ochoa.
7: Vas tenir algun obstacle? Per exemple, vas suspendre algun examen molt important? Vas repetir curs? Vas sofrir bullying?
4: Mai he patit bullying i suspendre, sí, clar. Jo quart d'ESO no el vaig acabar. No volia estudiar i jo sempre he volgut ser perruquera i no faig ara de perruquera, clar. Però el quart d'ESO no el vaig acabar. No, només entrava a castellà i matemàtiques, que eren el que més m'agradava.
7: Ens pots donar algun consell a nosaltres com a estudiants?
4: Sí, que estudieu. I que no és posar-se el dia d'abans i estudiar, no. És cada dia repassar els continguts i fer-ho bé. I res més, és que no és tan difícil, realment.
6: Moltes gràcies, Susi, pel teu temps. I amb això acabem nosaltres amb la part d'estudis. Li passem el torn als nostres companys. Adeu!
4: Gràcies!
6: Adeu!
2: Adeu! Adeu.

0: Hola, bon dia. Som el Joaquín, el Lucas, el Leonel, el Massim i el Iker. Seguim fent preguntes a la Susi, però ara de la seva professió. Comencem. Abans que res, voldríem saber per què vas a decidir venir a l'entrevista a nosaltres.
1: Perquè hi ha alumnes del Prat de la Riba i m'ho van demanar i com dir-los que no. Són els meus nens.
0: Clar.
2: I què és el que més t'agrada de la teva professió?
1: Els nens. Jo tinc un mal dia i ells m'ho treuen.
3: Un ocellet ens ha dit que abans tu treballaves a un altre lloc. Quin era i què et va passar?
1: Doncs treballava en una panaderia, pastisseria, però he treballat en molts puestos. He fet de tot. Jo sóc polivalente. I, bueno, vaig fer unes oposicions i vaig aprovar i, sense dubte, vaig anar al Prat de la Riba.
4: Per què vas decidir ser conserja?
1: Perquè és un treball el qual m'agrada. M'agrada el tracte amb la gent, m'agrada ajudar i és un treball fixe. Doncs ser funcionari és un treball fixe per tota la vida. Doncs vaig voler opositar, llavors no està mal, m'agrada moltíssim.
5: Fas alguna feina a part de ser conserja?
1: De mare. És la major feina que faig. Encara que el meu fill tingui 18 anys, és la major feina.
5: Hi ha alguna altra feina que creus que t'agradi? Que t'agradi a fer?
1: Bueno, de petita, quan era adolescent, com vosaltres, sempre he volgut ser de les Forces Armades Professionals, però perquè volia ser de la UME. Sempre m'ha agradat ajudar molt a la gent i als desastres naturals o quan hi ha inundacions que van ajudar i tot això, per això volia fer-me militar.
3: Bueno, fins aquí, Susi. Esperem que t'agradaria tornar un altre dia.
1: Sempre que m'ho demaneu, estaré aquí. Gràcies.

0: Hola, bon dia, Susi. Nosaltres som el Ferran, l'Ivan, l'Aleix i el Joel. I avui nosaltres et parlarem sobre les teves aficions, per conèixer-te millor. Dit això, comencem amb les preguntes.
1: A nosaltres ens agrada molt l'esport. Fas algun tipus d'esport?
2: En si, algun esport no faig. Vaig al gimnàs.
1: T'agradaria fer algun, en concret?
2: Quan era petita, sí. Ara no. Ara no. Ara vaig al gimnàs i, bueno, doncs bé.
1: T'agradaria compartir amb nosaltres quin t'agradava?
2: Doncs de petita feia futbol i voleibol.
0: Una altra pregunta. Quines aficions tens ara mateix?
2: Les meves aficions?
0: Sí.
2: El que més m'agrada és passejar les meves gosses.
3: Quines activitats prefereixes? Activitats físiques o activitats tranquil·les com llegir?
2: No. Activitats físiques.
1: Quines aficions tenies de petita?
2: Doncs sempre he sigut molt moguda. Jo, tranquil·litat, molt poca. Ni en el treball ni en ningú puesto.
1: T'agradaven esports com el cementiri, bàsquet, etc?
2: El bàsquet, el futbol, tot això, tot el que sigui de moure's, tot és el que m'agrada.
4: Doncs moltes gràcies per les teves respostes i que tinguis un bon dia.
2: Igualment.
0: I ara passarem per al següent grup.

0: Hola, Susi. Ja ens acostem al final de l'entrevista, però encara volem fer-te algunes preguntes més. Nosaltres som la Tatiana, la Maria Àngel, l'Izan i jo, la Natàlia. I nosaltres som els encarregats de fer-te les preguntes sobre el futur. Va, vinga, comencem.
1: Com et veus en un futur? O sigui, et veus treballant a l'escola Prat de la Riba, a una altra escola o directament un altre treball?
2: No, a mi m'agradaria seguir treballant en una escola o en un puesto de concert ja sempre, però ajudant. I si pot ser amb nens, doncs amb nens. És el que més m'agrada.
3: Quan et jubilis, què t'agradaria fer?
2: Viatjar molt. El que no he pogut fer, doncs ho faré.
0: Ah. Hi ha alguna cosa de la teva infància que t'hagi impulsat a ser conserge o treballar a una escola?
2: Doncs jo crec que el millor conserge que jo he conegut era el del Gras Soler, quan anaves a TDGB, i és el que em va impulsar a ser conserge.
3: I ja per acabar, Susi, quin consell ens donaries a nosaltres, als joves?
2: Que preneu bones decisions, perquè ara els joves no preneu bones decisions i us deixeu emportar pels altres.
3: Sí. Fins aquí la nostra entrevista.
0: I gràcies a la Susi per haver vingut, al Jordi per haver sigut el nostre tècnic.
1: I gràcies també a Esplugues FM i als oients de la ràdio. Esperem que aquesta entrevista no us hagi agradat. Us hagi encantat.
3: Adeu, fins aviat.

0: Aquesta entrevista és fruit del taller Fem Ràdio, Fem Comunitat, dinamitzat per Com Soc Comunicació Social, amb el suport d'Esplugues FM i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
1: Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc Comunicació Social.
2: Escolta l'entrevista de la Maiola.

0: Hola, som la Inoa i la Sofia i som de la classe de primer ESO C de l'Institut La Maiola d'Esplugues de Llobregat.
1: Avui entrevistarem a l'Aina, una noia de primer de batxillerat. La raó per qual l'entrevistem és perquè forma part de la Comissió de Solidaritat.
0: Com estàs avui, Aina?
2: Molt bé, moltes ganes de que m'entrevisteu.
1: Quan anaves a primer d'ESO, ja sabies que volies fer batxillerat o estaves pensant en una altra cosa?
2: Quan anava a primer de l'ESO, sí, tenia clar que volia fer batxillerat. Sempre he tingut clar que volia fer batxillerat. Sabia que no faria el científic, perquè les ciències sempre se m'han donat malament, però des d'un inici tenia clar que volia anar cap a batxillerat, sí.
0: Què és el que més t'agrada del nostre institut?
2: El que més m'agrada de l'institut, bueno, crec que la Maiola és un molt bon institut en general. Els professors, crec que el professorat està molt bé, crec que les instal·lacions també estan molt bé i m'agrada molt que sigui un institut públic. Crec que l'educació pública és la millor i això, jo crec que sobretot això, que sigui un institut públic, és el que més m'agrada del nostre institut.
1: I què t'ha semblat més difícil, primer d'ESO, o sigui, arribar amb el canvi o a batxillerat?
2: És molt diferent, perquè el canvi a primer d'ESO és com molt més radical, perquè passes de primària a un institut, és com molt més gran, sobretot jo, que venia d'una escola molt més petita, un canvi, bueno, això, som molt més gran, molt més gent, moltes més classes, llavors és un gran canvi més emocional. A batxillerat és un canvi més acadèmic. Els estudis es fan una mica més difícils, però també hi ha coses molt bones. Les classes normalment es fan... O sigui, tota la gent que vol que està a batxillerat, al cap i a la fi és perquè vol estar a batxillerat, llavors les classes es fan com molt més amenes. És més difícil a nivell acadèmic, però no tant a nivell més com emocional, de canvi radical. Llavors, són canvis totalment diferents. Jo crec que l'ESO, el canvi de l'ESO va ser el que més em va costar, però al cap i a la fi és això, són totalment diferents.
0: Quin batxillerat fas i per què el vas escollir?
2: Estic fent l'humanístic, estic fent el batxillerat humanístic, tot i que l'estic fent amb mates i el vaig escollir amb mates perquè volia fer en un inici psicologia. Quan vaig entrar a batxillerat volia fer psicologia i et demanen les matemàtiques, bueno, això ja ho veureu quan creixeu i ja escolliu batxillerat i tal, et demanen per psicologia, et demanen les matemàtiques, et ponderen les matemàtiques, però ara tinc clar que no vull fer psicologia, llavors estic com mig atrapada amb les matemàtiques perquè se'm dona malament, sincerament, però per la resta estic fent l'humanístic, que la veritat és que s'hi viu bastant bé, l'humanístic, jo m'ho estic passant bastant bé.
1: I abans ens havies comentat que la teva escola que anaves abans era molt petita. Uh-huh. I quina era?
2: Estava a Lola Anglada. Crec que teniu companys o companyes que estan a Lola Anglada. I clar, és una escola molt més petita, es treballa per projectes i el canvi a la Maiola, que és un institut de quatre línies molt més gran, pues, va ser bastant gran. Però és, jo sempre dic que és la millor escola del món. I és que és veritat, a Lola Anglada és meravellosa. I jo... anava a dir... els millors anys de la meva vida, també et dic, és la gran part de la meva vida, no? Però la veritat és que és una molt bona escola.
0: Doncs moltes gràcies. Ara et deixem amb els nostres companys.
2: Moltes gràcies, noies.

0: Hola, som la Noa, la Gala, la Paula, la Laia i jo, o el Omar. Avui entrevistarem aquí a Esplugues FM a una noia de batxillerat de l'Institut La Mayola.
1: Nosaltres no sabem què és la Comissió de Solidaritat. Ens ho pots explicar?
2: Sí. La Comissió de Solidaritat és una comissió que es va crear fa bastants anys a l'Institut i que ara fa 3 o 4 anys es va recuperar, i bàsicament el que ens dediquem és a recollir diners i a portar-los a diferents organitzacions de, sense ànim de lucre a nivell social, a ONGs, bàsicament.
1: Per què és important que recepteu diners?
2: Doncs jo crec que és molt important perquè a nivell, bueno, Comissió de Solidaritat, ja es diu, aquest és el títol, i crec que fomenta això, fomenta la solidaritat, fomenta recollim diners, nosaltres no ens quedem res, ho donem tot, i això fomenta el treball en equip, la solidaritat, i a les organitzacions que donem, doncs sempre ens ho agraeixen molt.
3: Quin és el màxim de diners que heu recaptat?
2: No en tinc ni idea. No ho sé. Hem fet diferents recaptacions durant bastant de temps. Et puc dir una xifra aproximada de l'última, la que vam fer per la tòmbola de Nadal. No sé si, espero que compréssiu alguna cosa a la tòmbola. Espero. Juraria que vam recaptar uns 300 euros, més o menys.
0: Què és per a tu la Comissió de Solidaritat? O sigui, els companys...
2: Doncs és un espai en el que pots conèixer molta gent, aprens a treballar en equip, és un espai molt guai, realment et sents que ets part d'alguna cosa i t'ho passes molt bé, sincerament t'ho passes molt bé, i pots conèixer més els companys fora de lo que és la classe, fora de lo que és el teu grup d'amics, i és una experiència que recomano molt, la veritat.
3: Per què vas decidir entrar a la Comissió de Solidaritat?
2: Doncs mira, és curiós perquè jo tenia una amiga que formava part de la comissió i feia molt de temps que em portava dient: Aina, has d'entrar a la comissió, has d'entrar a la comissió, necessitem gent, has d'entrar... I després que m'insistís moltíssim perquè la veritat és que no ho tenia clar, no ho veia clar, perquè batxillerat és molta feina... Al final vaig arrastrar una altra amiga amb mi i vam entrar les dues a la comissió, i la veritat és que no em penedeixo gens perquè és molt guai i és una experiència que recomano molt.
0: Te'n recordes quan vas entrar a la Comissió de Solidaritat?
2: Sí, de fet sí, fa relativament poc que estic a la Comissió de Solidaritat, des del primer trimestre, mitjans del primer trimestre d'aquest any. Tinc companys que porten des de fa anys, però jo sí, sóc bastant nova, la veritat.
1: Bueno, ha sigut un plaer poder-te entrevistar. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Hola, bon dia, Aina. Som a l'Eric, a l'Albert i a jo, Jesua. I ja comencem les preguntes.
1: Per què et vas escollir ser de la Comissió de Solidaritat?
2: Doncs la veritat és que m'interessava molt el que feien. Em semblava algo bastant original. No original, però sí que no conec cap altre institut que tingui una comissió en si. I em semblava com super especial, algo molt important, perquè al cap i a la fi donem tots els diners cap a organitzacions, cap a ONGs, i em sembla una tasca molt important i em semblava superinteressant. I després de que una amiga m'estés insistent bastant, vaig decidir entrar a la comissió, i la veritat és que molt bé.
3: Per què em recomanaries entrar a la Comissió de Solidaritat?
2: Jo us ho recomano molt perquè és una experiència molt xula. Bàsicament per conèixer més gent, els vostres companys fora de les classes, per aprendre moltes coses noves, aprens com s'organitzen activitats, aprens a organitzar moltes coses, aprens a organitzar-te com a un equip, perquè al cap i a la fi la Comissió de Solidaritat és un equip. Llavors hi ha diferents rols, hi ha un president, hi ha una secretària, hi ha una tresorera, aprens a organitzar-te, aprens a comunicar-te, coneixes a certs professors també fora de l'ambient com més estrictament escolar, que també està molt bé. I bàsicament t'ho passes bé, la veritat és que t'ho passes molt bé. Organitzar coses és molt divertit, i jo, si teniu l'oportunitat, us ho recomano 100%, és molt guai.
1: Quines avantatges et dona ser de la Comissió de Solidaritat?
2: Avantatges? Doncs, bueno, és bàsicament això, no? Et dona a conèixer molts altres mons, et dona a conèixer coses fora de la teva zona de confort, pots sortir, et dona capacitat de sortir de la teva zona de confort, i sí, bàsicament això, avantatges, conèixer la gent i explorar i sortir del que més estrictament és la vida a l'institut.
1: Pues moltes gràcies per escoltar les nostres preguntes.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Que et vagi bé i que tinguis un bon dia.
2: Moltes gràcies.

0: Hola, Aina, nosaltres som la Sofia, la Ainhoa, la Mafalda, el Gabriel i jo, la Xènia.
1: Hola.
0: I a continuació ens agradaria preguntar-te unes coses sobre les teves aficions i la teva vida personal que ens hem preparat.
2: Quants idiomes parles tu?
1: Fluidament parlo català, castellà i anglès. I durant molt de temps vaig intentar aprendre esperanto, però no me'n vaig sortir.
3: La meva pregunta és, tens germans o germanes?
1: No, sóc filla única.
3: T'agrada ser filla única?
1: La veritat és que sí, m'agrada ser filla única. Sí que de moments, sobretot creixent, m'avorria una miqueta, però la veritat és que m'ho passo bé sent filla única. Diuen que els fills únics són més mimats després quan creixen, però bueno.
0: Tens mascotes?
1: No, ara mateix no. Vaig tenir un hàmster durant un parell o tres d'anys. Ja ens va deixar, va passar millor vida. Sí.
0: Ho sento molt.
1: No, tranqui.
0: I t'agradaria tenir-ne davant o...
1: Les mascotes són difícils perquè s'han de cuidar molt. Veig aquí cares de... Sí. S'han de cuidar molt i crec que ara mateix no podria cuidar-me d'un gat o un gos o el que sigui, però en un futur, vés a saber, en un futur potser sí. I adopteu, nois. Les mascotes no es compren, s'adopten, sobretot.
4: Què t'agrada fer els caps de setmana?
1: Els caps de setmana... Últimament, estudiar. No m'agrada estudiar, però normalment, doncs, anar al cine. Vaig molt al cine, intento anar molt al cine. Sortir amb les meves amigues, amb ma mare, anar a museus i quedar-me a casa mirant pel·lis, també. Quedar-me a casa mirant pel·lis, dibuixant, fent qualsevol cosa per casa. Últimament sóc molt d'estar per casa.
3: D'on és la teva família?
1: Uau, molt bona pregunta. Vols la resposta curta o la llarga? Perquè, bàsicament, mon pare és africà, mon pare és de l'Àfrica, ma mare és aquí, catalana, i es van conèixer a Bolívia, o sigui, Sud-amèrica, i em van tenir a mi, i vam tornar cap aquí. I visc amb la família de ma mare, que és catalana, i jo he crescut sempre aquí a Catalunya.
2: Quin és el teu cantant preferit?
1: El meu cantant preferit? Uau. Ara mateix... Canvia molt, depèn de com em senti, escolto molts tipus de música. Ara mateix crec que la meva cantant més escoltada a Spotify és Charli XCX, tot i que m'agrada molt Chappell Roan, Sabrina Carpenter, i si anem més a lo clàssic, doncs David Bowie, Queen, escolto una mica de tot, la veritat.
3: Fas alguna activitat extraescolar?
1: Sí, toco el violí. I a part escalo, una mica esport i una mica música, les dues coses, o sigui que sí.
4: És més de pel·lícules o de llibres?
1: Uau, la pregunta del millón. No ho sé. És que m'agraden molt les dues coses. M'agrada molt llegir, sóc molt lectora des de molt petitona. Cada nit intento llegir sempre que puc, però les pel·lis també m'agraden molt. El cine és mi vida, el cine m'agrada molt. Llavors, si hagués d'escollir, diria de pel·lis, potser. Sóc més de pel·lis, sí.
3: Doncs moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. Ens ha agradat molt saber més sobre tu i ara deixem pas de l'últim grup.
1: Moltes gràcies.

0: Bon dia. Ens presentem. Som l'Helena, la Júlia, la Sara i jo, l'Ainara. I ens hem preparat unes preguntes en relació a les teves expectatives de vida i ens agradaria que les responguessis.
1: Molt bé.
2: Bon dia. Com nosaltres estem a primer de l'ESO i no tenim tan clar què volem ser de grans, tu, que vas a batxillerat, ho deus tenir més clar. Què t'agradaria? Ens agradaria preguntar-te què ofici voldries fer de gran.
1: La veritat és que tampoc ho tinc gaire clar. He canviat bastant d'idea, però el que m'agradaria en un futur ideal en el que ni els diners ni res importessin, m'agradaria molt ser directora de cine, perquè el cine és una part molt important de la meva vida i m'encantaria ser cineasta. I ja en un apartat més realista, perquè el món del cine és un món molt difícil en el que entrar, no vamos a mentir, tant per l'apartat de ser actors com per l'apartat de directors, guionistes, etc. Però ser cineasta en general, dedicar-me, sí, al cine, ser editora o alguna cosa relacionada amb la televisió o el cinema.
3: Que interessant. I per què vas voler fer això?
1: Doncs el cinema és una part superimportant de la meva vida des que sóc molt petita. Sempre m'ha agradat el cine. Creixent, hi va haver una època en la meva vida en el que va ser bastant fosca, no sabia molt bé cap a on anava, i el cine sempre ha estat allà i sempre m'ha agradat molt anar al cinema amb les meves amigues, amb la meva família, sentar-me a veure una pel·li. Crec que és un art superguai i amb el que pots veure coses molt més enllà de la teva realitat, i això, i sempre m'ha agradat molt, fins que vaig dir, uau, t'agradaria molt dedicar-te a això, i això, bàsicament. I és una decisió que realment he pres fa molt poc. Quan vaig començar batxillerat volia fer psicologia, o sigui que res a veure, però ara crec que ho tinc bastant clar, sí.
3: I quan eres petita volies ser el que vols ser ara?
1: No, quan era petita volia ser, quan era molt petita, bueno, no tan petita, però juraria que abans d'entrar a l'ESO, volia ser dissenyadora de moda, perquè des de molt petita m'agrada la moda també, la moda, el maquillatge, tot aquest món, i tenia molt clar, i jo sabia claríssim que volia ser dissenyadora, però no, al final no.
4: I té alguna relació que estiguis en la comissió de solidaritat amb ser directora de cinema?
1: Al cap i a la fi, crec que la comissió de solidaritat et dona com molts, ara no em surt en català, ho diré en castellà, molts com molt rango, molt, sobretot d'experiències humanes, i això va bé per totes les feines, realment. I jo crec que, noies, de veritat, si teniu l'oportunitat d'entrar a la comissió, entreu, perquè

0: Univers. M'agradaria molt entrar a l'ESCAC, que és l'Escola de Cinema de Catalunya. L'únic que és bastant difícil entrar, no ho sé, no sé si podré. I si no, m'agradaria fer comunicació audiovisual. O sigui que sí, el grau universitari està en mis planes de futur. Sí, sí.
1: I a tu t'agradaria estudiar, o sigui, viure en un altre lloc per estudiar o per viure en un altre lloc?
0: Sí, la veritat és que sí. I fa... Just ahir, mira, quina casualitat, just ahir tenia aquesta conversa amb ma mare. M'agradaria molt estudiar o bé a Londres, perquè Londres és meravellós, m'encanta. Si mai teniu l'oportunitat, aneu-hi, és meravellós. O a Estats Units, a Los Angeles, Hollywood, perquè és com la meca del cine, no? I tot i que ara als Estats Units no recomano molt anar-hi, ara precisament no, però en un futur sí, m'encantaria anar als Estats Units o viatjar molt. I estudiar fora també és algo que... Just el meu cosí està ara a Xina estudiant i s'ho està passant superbé i m'agradaria... És una experiència que m'agradaria molt viure.
1: I no... I aunque no fos per estudiar, que només fos per viure, on aniries?
0: Si pogués escollir qualsevol lloc del món... Jo crec que seria Londres, també. És que he anat com un parell de vegades a Londres i em fascina. És una ciutat que em fascina, em meravella i m'encanta. I més a lo grande, no sé, un... No ho sé, m'agradaria molt anar a Egipte. Des de fa molt de temps que penso que m'agradaria molt anar a Egipte o un país d'aquest tipus, però m'agradaria... Tinc clar que vull viatjar molt durant la meva vida.
2: Doncs moltes gràcies per dedicar el teu temps per nosaltres. Moltes gràcies també a Esplugues FM i als oients que ens heu escoltat. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Aquesta entrevista és fruit del taller Fem Ràdio, Fem Comunitat, dinamitzat per Com Soc Comunicació Social, amb el suport d'Esplugues FM i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda a l'Avent Centre Cultural ens convida al concert L'Avent Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avent commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avent Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avensesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim en Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
2: Hola, bon dia.
1: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
3: Bon dia, Isabel.
1: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle?
2: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que vam veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest...

0: al cercle artístic, es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició al Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
1: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant, o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
0: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys, i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola, o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballant. Bueno.
1: Quants anys vas estar tu a l'escola?
0: 27 anys.
1: I et vas jubilar allà?
0: Sí.
1: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona amb aquests assumptes modesta, eh? O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el cercle artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del cercle artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al cercle artístic?
2: Perdona?
1: Com entres tu a formar part del cercle?
2: Bueno, jo amb el cercle vaig... Estava, mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del cercle, un membre del cercle que es diu Rafael Rafa, i em va comentar que existia això, existia el cercle artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del cercle, i a partir d'ahir no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com cercle artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernarda Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la. Pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
1: Sempre donant suport.
2: Sempre.
1: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
2: Sí.
1: Eh? Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
2: Sí, perfecte.
1: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla, i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Cruz de la Egui.
0: Sí, explica-ho, de què va.
2: Bueno, a veure, sí, la Montse, a mi m'agradaria començar al principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrión va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruzelaegui, no em surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla, i bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brillas.
1: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar evidentment del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta a la pàgina web de la ràdio d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
0: Bueno, és l'Àlex Agüera jo el coneixia de petit, perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brillas. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dibuixeu-vos un als altres, i clar, es feien el seu autorretrato, i llavors dieu, i ara poseu-vos la nota, eh? I sí, sempre, i ara els altres corregiu-vos-hi la nota als altres, teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps, eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... ells mateixos de dibuixar en equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
1: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
2: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
1: Val, doncs, si un cas, convidem a les persones que ens estan escoltant que el darrer diumenge de cada mes, excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
0: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer. Clar. I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament, si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
1: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
2: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge... l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vols ser membre...
0: I pot portar les seves obres, també.
2: Exacte.
0: No estem tan... no som... vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No, no és... vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No... no té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadres relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
0: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
0: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat, per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
0: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
0: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadros, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una, però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè cada vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú.
1: No,
0: però
1: no.
0: Mai, però procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
2: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna...
0: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí,
1: i les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no... I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, eh? Però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, eh? Bueno, el cercle porta molts anys, eh? I aquí són 25, no?
1: Sí,
0: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, eh? No sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró.
0: La Neus Oró era del cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu, i aquest que pinta? Doncs pinta molt.
0: Exacte. Per això dic, sí, que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això,
1: sí,
0: comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim, sí, un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres,
1: ja.
0: Però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Comissari, sí, cada any fem noi o noia, noi, sí, noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Uh-huh. Sí, en general sempre. Perquè tenen més clar el que volen i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrellaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No. Un comissari... que tu hi vas ser comissària.
2: Sí, vaig ser un any, sí.
0: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho. Vaig dir, doncs, bueno, ja ho seré jo. Perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president. Jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari. Perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics. I llavors, hi vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar. Però... vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, eh? Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els penges.
1: També tens raó.
0: Vull dir,
1: el que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet, sí, molt famós.
0: Bueno,
1: vull dir que si no entenem no vol dir res, eh?
0: No.
1: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
0: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
0: Sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
2: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te,
0: sí,
2: perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
0: Tu fas aquarel·les.
2: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema de les dones... comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al cercle artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
0: Sí, moltes més.
1: Més dones?
0: Més senyores,
1: sí,
0: que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps, no, que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El, sí, Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de, les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves companyies, a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè sigui, tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això, per tant, han parlat de tot, només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'has esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
0: Sí, normalment, cada any, com fem les jornades culturals, mai les hem fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les hem fet a l'Ampel,
1: amb el fòrum,
0: sí, amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums,
1: sí.
0: Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és també, tens que, a vegades... tens que procurar que omplir, però...
1: No tant,
0: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
0: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
1: La coral, el Musicòrum
0: la,
1: sí, i...
0: Tots van cantar allà dintre el Robert Brilles. El Robert Brilles, el petit, a l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu, el
2: Daniel Serón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
0: La conferència que va fer sobre...
2: El romànic
0: va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic, no veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època.
2: Sí.
0: Perquè, clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
2: Sí, com influïa
0: en tot això. I els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia. Sí. I, per tant, a través de l'art es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
0: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar a l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
2: Correcte.
1: Que va totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
2: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí,
2: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
0: a Calafell,
2: a l'ermita de Calafell també.
0: A l'ermita.
2: Sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
0: No, a vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el pati de la Solidaritat, el parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià,
2: al parc de Can Vidalet,
0: allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat, i hem pujat ja de la biblioteca, també és molt maco, i hem pintat bastant,
1: Sí.
0: Normalment el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant dir,
1: clar, perquè si no omples la panxa, al cap
0: no,
1: li costa.
0: Perquè llavors és com fan la xirinola, com pintes, la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt endintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vi, no. I jo, clar, vaig dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi, però era l'aigua de fer l'aquarel·la, I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua, Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà, i era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu ara lloc?
0: No, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament, però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
0: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
1: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí, i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també, una força abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Són la una del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
3: Bona tarda.

0: vist.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
1: Com ha anat aquest segon llibre?
2: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
1: Com es diu el llibre?
2: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
1: I sabem l'origen real?
2: Sí.
1: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
2: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament, a la presentació del llibre, ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins, cargolines.
1: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
2: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
1: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
2: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de com de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs, canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones. I jo, al ser filla d'aquí, al haver viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent i jo coneixia moltes persones del poble i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves, no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
1: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
2: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle. I aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien tres o quatre generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era molt, una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
1: Molt bé, aquesta seria una primera part.
2: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps, doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
1: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
2: sí,
1: són?
2: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies de Quisplugues, pageses de tota la vida.
1: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això...
2: Sí,
1: molt
2: no,
1: pocs llocs
2: no són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
1: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
2: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
1: La més de pagès, que
2: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven, i llavors anomeno doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp, doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
1: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
2: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
1: Perquè amb aquestes plugues creix amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia aquestes plugues, posteriorment els laboratoris, que tu has dit, que n'hi havien diversos.
2: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
1: perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven a treballar a la fàbrica.
2: Sí.
1: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
2: Sí.
1: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
2: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
1: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
2: No massa, però això podríem dir que quan, o sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge, no diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona, havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu, i entre ells grans propietaris de Barcelona que van comprar finques

0: Tera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal Cadiraire.
1: Cal Cadiraire, que feien, anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors feien, fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, doncs, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets. Sí.
0: Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut.
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que el carrer...
1: El carreter, i el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia vàries, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo, però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
0: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
1: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
0: sí?
1: I potser l'Estanc.
0: L'Estanc del Batllori?
1: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja
0: antigament... Ja hi havia, sí.
1: Ja hi havia.
0: A l'avi dels que hi són ara.
1: Sí.
0: I la carnisseria de cavall?
1: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
0: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria, eh?
1: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja era més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem, doncs, a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí,
0: i sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven, encara que es baixaven dues escales.
0: Sí, sí, perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint, perquè una de les

0: principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també sobretot lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que els hi ha costat.
1: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
0: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments. Però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris, i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola Olenglada, perquè que hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no? O per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè
0: és impossible
1: tenir a tothom en compte i perquè la vida és així, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
0: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol. Dol.
1: Pensem perquè... que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats, sí, de Catalunya.
0: Sí.
1: Som molt petits.
0: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
0: Però anem, estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
0: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que vull, no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera, Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera. I...
0: Però han sapigut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sapigut preservar. I quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però bueno, estem a Esplugues, no estem a Sant Joan.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns,
1: sí.
0: Qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que, jo vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, molt, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudi Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que, a més, els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que era per, va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert
1: sí,
0: Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir, que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també el Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la junta. En aquest cas va ser el Toni i va ser la Maribel, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la Festa Major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
2: Molta, molta.
0: Molta. Ho sabem.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè sí. De fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després, pues, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit, on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí,
1: Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de
1: dos pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
0: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per festa major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també?
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser molt bonial,
1: va acabar, però va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la festa major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar supertard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, ballar allà.
1: Sí. Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del brons, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia hagut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà, doncs, bueno, vull dir que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que romana, es veu molt, sí, molt grecorromana, sí, molt, sí, molt, molt, molt tal, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet, n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més,
0: intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és els músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el Ball de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val, i després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya,
0: sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, ballador, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars. Sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
0: Molt sonada,
1: inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015. Però finalment no vau ser finalistes.
1: No vam ser finalistes, però no vam guanyar.
0: Però no vam guanyar.
1: Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les dues del migdia.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, de Normacini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que ara he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any aproximadament?
1: L'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte. Exacte, i al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Ah, exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell. Tocar,
1: sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps, saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. Ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix, i allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: les
1: que són anteriors... Bueno, de fet, lluita
0: sí,
1: sempre
0: n'hi ha
1: però,
0: sempre.
1: Clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930...
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors a l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: Díaz.
0: Bueno,
1: doncs devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior.
0: Però,
1: no, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes. Eh?
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: Quan
1: és que no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això sí. Serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar, aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa de davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, amb tema de mobilitat, doncs estaran molta estona per sortir del seu propi barri
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona
1: i
0: perquè
1: tant,
0: hi ha moltes caravanes
1: tant,
0: a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona el cotxe ni agafar-lo ja. Fem el tram, després deixem a Ernest Lluch a l'autobús, o sigui que ho ten... personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i ves a l'hora que vulguis, i va sempre ple, per tant la gent hi fa un ús, perquè esclar, anar amb cotxe a Barcelona doncs és horrorós, i amb aquest sistema jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... Vas a que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar al 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors, vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys i després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També sóc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé perquè la meva mare era modista i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir.

0: no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors doncs, van fer uns curs, va començar, vaig a trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
1: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
0: Ara que ho
1: però
0: recordo.
1: No me'n recordo de tu físicament, sí. Haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
0: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
1: Sí, amb la Mònica.
0: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica doncs, vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició, i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
1: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
0: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat, i surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família... O sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que, a mesura que van passant els anys, veiem tot el que els hi passa, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals, la deixo aquí acabada.
1: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
0: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anant acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de DIN A4 a mà, i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.

0: primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no, el porta, no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar a la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors, ens el sur... com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer de, ho feia de veritat de, molta, de moltes maneres, sí. O que el dia era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però de la, del segle XVIII. I sempre hi havia una, o sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat, i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes, que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents, i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... d'allà, o sigui, el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura, i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir, perquè és una cosa que jo la tenia a dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors.
1: Si ara em fas una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo, a Sants, teníem un pati, i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també, a Gràcia.
1: Ah, i llavors, per fer bona olor, agafava el sotal, i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, sí. Barrejava la galleda d'aigua, i ja veies la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar, i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
1: Exacte. Posaven en una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just aquell temps va haver-hi un atemptat. I ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys, hi vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa... impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornés a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Katsetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo. Vull dir, això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que... ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara...
0: Un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'hi he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
0: Fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de llum de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més?
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat, perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, i em va dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge.
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, escriure per mi ha sigut un plaer i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent. Vull dir, l'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. 5 milions.
0: Ah, 5 milions. Això anava
1: a dir. Aquestes persones sí que poden viure d'això.
0: Ah,
1: però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius, bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està, és això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una empremta,
1: buscar-te una empremta. No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també, I amb l'altre, també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan al carrer, dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà ho vaig portar. El que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant, t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint
1: clar,
0: aquest esport.
1: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol, i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així. Soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar a la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs, dona per molt, teniu dos llibres sí. On s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: fer amics.
1: Sí, eh? I ha, gent... a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre. I,
0: bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no... conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: aquestes coses, no?
1: Aquestes coses jo crec que... a mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder,
1: sí,
0: triar...
1: El... sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-nos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
12: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
14: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
15: Esplugues FM.
14: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Tenim el músic original, el cantant d'aquesta cançó. That lets his feelings show. But sometimes at a party. Sempre és un plaer per Esplugues FM tenir personatges inèdits i desconeguts, però avui el coneixerem. Ingmar Cronenberg, benvingut.
3: Què tal?
2: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, amb Esplugues FM. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte.
3: Sí.
2: Ets veí del barri del centre.
3: Sí, visc molt, molt a prop d'aquí, de l'Avenç, realment.
2: O sigui que quan aquí fem festes i festorros, ens sents.
3: Ho noto sempre, sí.
2: No has de tancar la finestra de casa?
3: No, no, no passa problema.
2: No cal,
3: cap problema. No, no,
2: no cal.
3: No.
2: Molt bé.
3: Sempre bé.
2: Doncs, Ingmar, sí. Com arribes tu a viure aquí a Esplugues?
3: Mira, jo sóc d'Holanda, val? Però la meva dona és de... és d'aquí, és de Cornellà de Llobregat.
2: O sigui, com sempre, per amor.
3: És així, sí.
2: Val.
3: Doncs portem 15 o 16 anys ja en Catalunya, inicialment a Barcelona, però ja ara diversos anys aquí a Esplugues, de fet.
2: I què és el que més t'agrada d'Esplugues? Quan vas arribar aquí fa 15 anys, quin record encara et queda bo d'Esplugues? Perquè no tot ha de ser bo, en aquesta vida tampoc, però anirem per les coses bones i positives.
3: No, bueno, a mi m'agrada viure a Esplugues. M'agrada, viure a Esplugues. Doncs el tema és que jo que visc al centre tinc tot a prop, no? Que és molt, molt pràctic.
2: Sí.
3: A Holanda no ho tenia i quan vivia a Barcelona estava al barri de les Corts i tampoc una pensa que a Barcelona estàs molt millor perquè estàs a la gran ciutat, però si vius a les afores tampoc tens allà fàcilment la panaderia o coses així. I a Esplugues sí, estic molt content, tinc tot a prop, tinc el tramvia que em porta a tots costats i inclús som a la meva dona i jo som actius a Esplugues, al Espluga Viva. Coneixes Espluga Viva?
2: Soc associada de l'Espluga
3: Viva. No, tu també, nosaltres també.
2: Oh, yeah.
3: Fem excursions. I tu?
2: No, no faig excursions.
3: No t'he vist molt, no? Això volia dir.
2: No, jo soc de la secció de tradicions i costums, de TIC.
3: És clar, sí. Sí, molt bé.
2: I ahir diumenge vaig estar al vermut que es va fer als jardins.
3: Sí.
2: Que es va fer la presentació d'un llibre. Bé, hem de dir que aquest programa s'està enregistrant un dilluns 12 de maig. Ja escoltareu l'entrevista,
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs soc de l'Espluga Viva, també.
3: Molt bé. Doncs jo també faig excursions a l'alta muntanya i a altres parts de Catalunya, i sí.
2: Sí que vas
3: amb el,
2: Jordi, amb el Josep Beas...
3: Exacte, sí.
2: I més colla.
3: La Carme.
2: La Carme, l'Alfredo...
3: Sí.
2: Molt bé, doncs coneixem la mateixa gent, però tu i jo no ens coneixíem,
3: no,
2: És que Esplugues és més petit del que ens pensem.
3: Sí. Ah, també el que és fantàstic d'Esplugues és que es pot... arribar caminant a tots els llocs.
2: Sí, això et anava a dir, perquè clar, nosaltres, tret de la Miranda, que és Collserola, Esplugues és molt planet i es pot anar en bicicleta i anar caminant tot arreu sense esbufar gaire.
3: Sí, és correcte. Sí? Tinc en bici també. Sí, no, en bici es diu. La bicicleta
2: sí,
3: del Baix Llobregat.
2: Sí.
3: També utilitzo per a... per arribar al Finestrelles o
2: sí, d'acord. Una cosa, el teu català és també per amor?
3: Per els meus fills.
2: Ah.
3: Tinc també dos fills.
2: Molt bé.
3: I és clar que ells, com puc ajudar els meus fills si van a l'escola, no? Com podria jo ajudar ells? Doncs també tenia que saber jo el català, no? I a la feina també ajuda,
2: Sí?
3: Doncs...
2: T'ajuda a la feina perquè hi ha gent que diu que no serveix a la feina el català.
3: Serveix perquè hi ha...
2: Hi ha gent que sí.
3: No, És que tinc companys que són català parlants i altres que són castellà parlants. Mm-hmm. I és clar, es pot fer tot en castellà. Es pot, però per què? No? Que si hi ha gent que es sent més... Bueno, si surt en català les coses, també hem d'entendre tot i parlar amb els companys.
2: I amb els teus fills és allò de no deixar que l'escola sigui l'únic espai on es parla català, que també es parli a casa, no? Perquè si no, hi ha nens que tenen la idea de que només es parla el català a l'escola, ja no el parlen al carrer, ja no el parlen a casa. En el teu cas feu aquest exercici de que a casa també sigui l'espai de l'idioma.
3: No? Per dir-te la veritat, no? Com jo sóc holandès, parlo en holandès amb els meus fills.
2: Ja? Ah, molt bé.
3: Perquè també és un idioma que és important per a ells. Per saps tant... que llavors, jo si parlo català amb els meus fills, si, són coses de l'escola, coses que passen en català, saps? Mm-hmm. Has de buscar l'espai per a cada llengua, no?
2: Molt bé.
3: Imagina't que veus una pel·li que passa en català, no veus la TV3, doncs parles d'això en català. D'acord. Però si tens una cosa que és d'Holanda, per exemple, parlo en holandès, no? Perquè les coses, hi ha una llengua per cada cosa. I si no, al final els meus fills no poden amb totes les llengües, no?
2: Clar.
3: La idea és no mesclar i utilitzar la llengua al moment correcte.
2: Doncs, sí. Ingmar, ara, si et sembla, parlem una mica de la teva producció musical.
3: Sí.
2: Tu vas començar composant en català.
3: Mira, t'explico. Quan vaig arribar aquí, volia aprendre català, però és molt difícil ser a casa i aprendre a parlar, paraules, i la gramàtica, i doncs volia fer alguna cosa amb la llengua. I doncs pensava, jo començo un projecte musical en català, i llavors faré tot en català, escric textos en català, no? I llavors... Estic ja fa 10 anys, 12 anys. Vaig fer cançons en català i molt bé. La música sempre ha sigut la meva cosa. Ja sempre he fet música. Doncs he tingut un temps que feia música en català. Doncs m'ha anat molt bé, però últimament he notat que també tinc molts amics i familiars en Holanda que no entenien molt bé les meves cançons en català. I justament ara... que he fet un disc en anglès, no? Que amb la cançó que escoltem ara, que a veure, és una mica de country aquesta.

0: doncs, per exemple, aquesta cançó, no?, té una lletra que hi ha gent que li agrada, que parla una mica de en cada part de la teva vida, pot ser que hi ha una cosa que et falta, no? Que pot ser que sempre penses, això és tot? No sé si ja entens què vull dir. Que vull dir que ets jove i jugues molt i penses, això és tot? I després pot ser que comences a treballar i poses molta energia a la teva feina i penses, això és tot? I després tens fills i, bueno, i sempre hi ha moments que poses molta energia en alguna cosa i és molt interessant, però de totes formes al final penses, no podem sempre fer la mateixa cosa, hem de canviar, saps què vull dir?
1: I
0: és aquesta, que, d'aquesta cosa que parla aquesta cançó.
1: Perquè tu, quan arribes aquí a Catalunya fa 15 anys, que arribes des d'Holanda, ja et dedicaves a la música al teu país, ja composaves?
0: A Holanda ja. També, sí.
1: Sí.
0: Tinc cançons en holandès i sí. Sí, he fet concerts sempre a Holanda també. Sempre amb la guitarra i la veu, tipus cantautor. Tocava en bars a Holanda o petits teatres. Després aquí també, per la zona de Balmes, a Barcelona i per... bueno, bars de pobles de Catalunya. I justament ara, llavors amb aquestes cançons en anglès, estic buscant una mica el lloc on puc tocar. A Barcelona hi ha uns bars on canten bé en anglès. Doncs estic buscant una mica, no?, que on encaixa aquestes cançons.
1: Molt bé. Anem a escoltar-la una miqueta més?
0: Sí.

0: Ingmar, pel que hem estat escoltant, fas diversos estils musicals.
1: És correcte.
0: Quin tipus de música t'agrada més o t'esperona més?
1: Bé, t'explico. Tant quan estava cantant en holandès, que és la meva llengua, i a català, sempre la lletra era molt important. I la música venia a segon pla. Vull dir que sempre, si tenia un... Tinc cançons de reggae, o de funky, o de... Perquè sempre pensava què és el que va molt bé amb la lletra. I també he pensat, ara vull fer-ho en anglès, que és una llengua més internacional, més... Per què? Perquè llavors puc pensar més a la música. I he de dir que a mi m'agrada molt la música més folk, rock, que és el que m'agrada, no? Que escolto jo normalment. Mm-hmm. Però no va bé amb totes les lletres. Però, doncs, ara he fet un disc on pot sortir molt bé aquestes melodies de folk, de country, de rock, i va molt bé amb la llengua anglesa, no sé per què. I en català, com era més jo amb la guitarra, amb les meves lletres, jo i el públic, tenia un estil de música més de cantautor, que pot ser que no és el que escolto jo normalment, saps?
0: Yeah. Em deies que al principi era com que la cançó dominava la melodia, i en aquest cas és tu dones ara preferència a la melodia per sobre de lo que és la lletra.
1: Diguéssim, si tu cantes en català amb el públic que escolta la lletra, molt automàticament, la lletra, especialment jo que vull explicar històries i... No? Molt fàcil és que llavors la lletra és més important i la melodia ja no tant. I la idea d'anar a anglès és que posar melodia, posar un estil de música, un, saps? Un ambient musical i... Per exemple, aquesta que s'escolta ara té una idea, i és... té una mica d'idees de country o folk i una mica de rock, i està mesclat. I això, d'alguna manera, jo mateix no podia fer-ho en holandès o en català, perquè sempre estic pensant lletra, tocar la guitarra acústica. Aquí no s'escolta guitarra acústica ara, perquè no, m'he liberat més i això he pogut fer amb la llengua anglesa perquè és més neutral. Sí. Entens més o menys?
0: Cada lletra té la seva musicalitat.
1: No sé,
0: eh? Cada
1: sí.
0: Idioma.
1: Sí. Sí, penso jo, sí, una mica.
0: Anem a escoltar una miqueta estona aquesta. It could be

0: Pel que m'estàs explicant, jo dedueixo que tu escoltes habitualment Esplugues FM.
1: Jo he escoltat algunes vegades, sí, el teu programa una mica, per, sí, sí. I mira, t'explico una cosa més. Bueno, entonces, conec el programa de Mauro Soroll,
0: sí,
1: que presenta nous grups, no, normalment no d'Esplugues, però de tot Catalunya i més allà, d'Espanya, sí, no? Mauro, sí. Soroll. Hi ha un programa de country, també.
0: Sí, he notat, el Club del Country.
1: Exacte, que sí, escolta de vegades, poca cosa. Però una cosa que va molt bé per a Espluga Viva,
0: sí,
1: on soc, si tenim una excursió i s'anuncia a la ràdio Espluga FM, mm, sempre ve gent que ens va escoltar, que va escoltar a la ràdio.
0: Ah, doncs gràcies per dir-m'ho.
1: Sí, que realment és així. Llavors que, no? Sí. Sempre busquem a gent per les excursions i es nota que si a la ràdio de Esplugues FM s'ha donat una mica de, sí, de propaganda, diguéssim, que hi ha gent que ve, eh?
0: Bueno, intentem des de la ràdio, amb la mesura del possible, donar difusió a les activitats que es fan de les entitats de la nostra població, tant de l'Avens com de l'Espluga Viva i d'altres.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Val?
1: Sí. I Avens també, vull dir que també el que m'agrada molt,
0: digues,
1: són els monòlegs. I també de vegades he anat aquí al teatre per a veure monòlegs còmics, sí, que hem fet aquí alguna vegada.
0: Sí, bueno, es fa teatre i algun monòleg. Exacte. També... sobretot amb l'Edu Mutante, que també és un esplugui.
1: Exacte, ja ho sé, sé molt bé. Sí.
0: Estàs molt informat.
1: Sí que és clar, sí.
0: Doncs m'agrada molt, Ingmar, que estiguis tan informat no solament d'Esplugues, sinó també de la ràdio.
1: Sí, però vull dir, llavors, no, el tema dels monòlegs,
0: sí,
1: és que abans molts bars de... dic ara a Barcelona, però en general en Catalunya, abans tenim molts llocs per als cantautors, per a tocar. Ara mateix és molt menys, perquè hi ha molts jocs que posen allí monologuistes d'humor, no? Humoristes. Que és molt guai, perquè m'ho passo molt bé amb els monologuistes també, però és una pena per a la gent, els cantautors, no?
0: Sí.
1: Que ja no tenim tants jocs per a tocar,
0: tens,
1: saps?
0: Tens raó.
1: I això he notat una mica, que no, la música en viu és una mica menys ara, especialment després del Covid. Però existe una cultura en viu encara, però ara mateix tenim més monologuistes, més, bueno, altres coses, no? Que també és interessant.
0: Afortunadament aquí a Esplugues tenim una cultura musical molt àmplia,
1: sí,
0: a l'Espluga Viva, que hi ha els tallers de música tradicional.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Val? Tenim l'Escola de Música Municipal d'aquí d'Esplugues.
1: Que és
0: tenim...
1: fantàstica.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Tenim diverses corals, tenim molts professors de classes particulars de cant i de música.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que és veritat que aquí a Esplugues hi ha una excel·lència musical bastant important.
1: Sí.
0: No t'he preguntat al principi, quina és la teva professió? Perquè abans deies que la feina també t'anava bé, el català.
1: Ah, sí. Jo soc químic.
0: Ets químic.
1: Jo soc químic, jo treballo en una empresa que fa pintures,
0: sí,
1: i fa, no sé si es pot dir a la ràdio, fem les pintures de la marca Titan Lux.
0: Ah,
1: et sona Titan Lux?
0: Titan Lux i tant. Una
1: es fan al Prat de Llobregat.
0: Una, doncs, de les grans marques, sí.
1: Exacte. Doncs tenim una fàbrica en el Prat i allà jo treballo al laboratori.
0: Molt bé, ara ja... vull parlar de la teva producció musical directament.
1: Sí.
0: La teva part en català la vas fer amb discos, amb CDs, amb...
1: Sí, doncs quan vaig començar el 2015, bueno, 12, i encara es podia vendre discos físics. La gent comprava discos. I llavors vaig fer un disc en català i està a Spotify, però també tenia un disc físic i podia anar als meus concerts i sempre havia gent que es comprava un disc. Això existia fa 10 anys, ara ja no existeix això. Però fa 10 anys, 12 anys, la gent anava a un concert i si li agradava es comprava un disc i m'anava tot bé, no? I ja fa 5 anys jo crec que ja no es venia tants discos. I doncs aquest nou disc només existeix en digital, diguéssim. No he fet discs físics, perquè ja no existeix.
0: Per tant, ho trobem a YouTube?
1: A YouTube, a Spotify, però a tots els canals que no conec. Jo no sé com són tots els canals de streaming, però

0: Spotify és el més important. Apple, com es diu? Apple?
1: Sí,
0: és Apple. També tenen el seu streaming, la seva versió de streaming, que també existeix allà, no? Doncs està a tots els portals que la gent pot tenir, pot trobar el meu disc, que es diu Orange, que és taronja, sí. Oi? I té una portada molt maca. No sé si la veus allà.
1: Sí, jo la veig. És un skyline,
0: sí,
1: que surt a les Tres Xemeneies de Badalona.
0: És correcte.
1: I al fons està el mar i és una posta de sol. És un cel de color taronja amb un sol taronja. El mar és taronja.
0: És correcte. I és taronja, és per què és taronja, Israel?
1: Doncs perquè és orange.
0: És orange. Perquè per mi orange... Taronja és un color de canvi, no? Color de canvi, per què? Perquè si es posa el sol, el cel es posa taronja, no? És el canvi de dia a nit. Però després, si vas d'estiu a l'hivern, les fulles es posen de color taronja. És el color de canvi. I per a mi el disc parla una mica del canvi de quan arribem a 45, 50 anys... I també, no?, tenim uns canvis a la vida. I per això m'agradava aquest nom...
1: Orange.
0: I, a més, sóc holandès. Clar. I el color nacional d'Holanda és taronja, és l'orange.
1: I, a més, sí, amb aquest canvi que dius, el color taronja també representa una mica l'or, el color de l'or, aquest groc-or, que també vol dir l'abundància. I en aquest canvi d'edat, doncs és l'abundància en coneixements, en riquesa, en
0: sí,
1: experiències.
0: Exacte. Sí, és clar.
1: Doncs molt maco, la trobada d'aquest títol.
0: Sí.
1: Val, doncs seguirem. Perquè m'interessa molt que la gent es pugui escoltar les seves cançons a través d'aquestes plataformes, i repetirem sobretot que et dius Ingmar Cronenberg, Cronenberg.
0: Ingmar és com el cineasta suec,
1: sí,
0: que es diu Ingmar Bergman. Jo sóc Ingmar Cronenberg. Després Cronenberg s'escriu amb dues O's, que és dificilíssim, però així és el meu nom. Doncs no, Ingmar Cronenberg. Però el títol del disc és Orange.
1: I ho trobarem fàcilment.
0: És exacte. Sí? I si no, bueno... poden trobar fàcilment, perquè sóc d'Esplugues i sóc per aquí.
1: Sí. Doncs et tindrem més vegades per aquí, Ingmar. Sí?
0: Jo espero així que sí.
1: A veure si algun dia et podem tenir en un dels concerts d'aquí, de l'Avent Centre Cultural, dels concerts que es fan a la Terrasseta.
0: Sí.
1: I ens posem en contacte amb l'Avent Centre Cultural o qualsevol altre espai d'Esplugues que vulguin escoltar la teva música. Ingmar, què més ens quedaria per poder parlar que jo m'hagi oblidat? Tu, si has escoltat les meves entrevistes, saps que faig sempre aquesta pregunta. Alguna cosa més que afegir abans de tancar els micros que
0: volia
1: em vulguis
0: explicar? Volia dir només que la part tècnica, no? Que aquest disc es va gravar a l'estudi Aviram, que està a Manresa, per Albert Palomar. Entre Albert Palomar i jo toquem tots els instruments, no? Que és, no tinc una banda, diguéssim, sóc jo amb la guitarra i, de fet, moltes guitarres que s'escolten són del productor Albert Palomar, i que la portada tan maca és de Camilo Zúñiga, que és un fotògraf de Barcelona, originalment de Colòmbia, que ha fet aquesta foto molt xula, i que res més que... No? Que jo sóc Ingmar i encantat d'aquesta entrevista amb tu.
1: Sí. Doncs jo també molt contenta de que ens hem trobat, ens hem conegut, compartim moltes coses. El color taronja també m'agrada.
0: Sí.
1: Aquesta portada m'agrada molt també, i doncs suposo que algun dia ens veurem per l'Espluga Viva.
0: Això crec. I doncs l'última cançó del meu disc es diu Driving Home, que és conduir a casa. No? Que es tracta d'un noi que és al cotxe, potser que és un noi d'Holanda o d'Itàlia, que viu per aquí, potser, o viu en un altre país, i està allà, viu a la gran ciutat, sí, viu a la gran ciutat, és d'un poble, i està al seu cotxe conduint a casa, no? Al poble d'on és, i està bueno, per la nit, ja fa de nit, ja té el color taronja del cel, no? Ha de conduir encara molt i està allí driving home. I d'això parla aquesta cançó.
1: Doncs ara l'escoltarem tota sencera.
0: Sí.
1: I donar les gràcies a totes les persones que han format part d'aquest projecte d'Orange.
0: Sí.
1: Una abraçada per tu i per tots ells. Gràcies, Ingmar, per haver estat aquest vespre amb nosaltres, i l'entrevista l'escoltareu doncs al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit, quan el nostre tècnic ho programi. I ja si un cas, Ingmar, gràcies, i us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la Coordinadora d'Entitats. Eh?
3: Exacte, som entitat, sí. Som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la Coordinadora.
1: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la Coordinadora d'Entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, el que, o sigui, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
1: La Coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
1: el Joan Amades,
3: és el del correcte, costumari,
1: que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom. I paral·lelament és això, es van crear, doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, doncs, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants. Alici va fer el ball de bastons. Doncs trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors, una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena. I va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors es va a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
3: Depèn de l'any.
1: Val.
2: Depèn de quan calgui, si és
1: depèn
2: abans de cap a setmana, després...
1: Clar.
2: Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en formal part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
3: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
3: Sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
3: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
3: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
3: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués, no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
3: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la festa major gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
2: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
3: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
2: sí.
3: Demanem disculpes ja públicament.
1: Jo soc de TIC, eh? O sigui que...
3: No, però són tantes entitats que formem coordinadora, que ara així de memòria, no?
2: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
3: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
2: Sí.
3: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
3: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
3: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
3: La primera és una crítica. Una
1: Digues.
3: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
2: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
3: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
4: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
3: Aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
4: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
3: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
4: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
3: Recordem tots.
4: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
3: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
3: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
4: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
4: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
3: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar. Parlant de festes.
2: Sí, cert.
4: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo poder en el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens portaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
4: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista.
2: I tant.
4: I de per fet, seguir conversant.
3: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
2: I en tinc una altra.
4: Vinga, som-hi.
3: Vaig a la segona i després ja et dono.
4: Sí.
3: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
4: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
2: Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització als espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
4: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
3: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
4: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
4: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

estat al restaurant de Ciutat Vella. S'empolainat en el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al nostre podcast.
1: Som la Berta, la Laura, la Nàdia, la Carla, la Irene i la Daniela.
2: I avui parlarem sobre l'ODS-8, el treball digne i el creixement econòmic.
3: I ens centrarem en la inserció laboral de persones expresses.
4: Perquè moltes vegades es parla d'igualtat d'oportunitats, però...
1: Però no totes les persones parteixen des del mateix punt.
0: I avui volem reflexionar sobre si realment la societat dona segones oportunitats.
1: L'objectiu de sostenibilitat 8 forma part de l'agenda 2030 i té com a objectiu principal garantir un treball digne per tothom i promoure un creixement econòmic sostenible. Això vol dir que no només es tracta de crear llocs de treball, sinó que aquests treballs siguin de qualitat, amb dret, seguretat i estabilitat.
2: I bueno, dins d'aquest objectiu hi ha diferents fites molt concretes. Per exemple, una és millorar la productivitat econòmica a través de la innovació i la formació. Una altra és promoure polítiques que ajudin a crear ocupació digna i a donar suport a petites empreses i emprenedors.
3: També es busca creixement econòmic que no perjudiqui el medi ambient, és a dir, fer-lo sostenible. I una de les fites més importants és aconseguir abans del 2030 una ocupació plena i productiva per a totes les persones, incloent joves, dones i persones amb discapacitat.
4: A més, es vol garantir igualtat salarial, és a dir, que dues persones cobrin el mateix per fer la mateixa feina i protegir els drets laborals, assegurant entorns de treball segurs i dignes.
5: També hi ha un objectiu molt important relacionat amb els joves, que és reduir el nombre de joves que no estudien ni treballen, ja que això és un gran problema social.
0: Tot això es relaciona amb persones expreses, encara que l'ODS-8 no menciona directament, sí que parla de col·lectius vulnerables i ells ho saben, ho són clarament.
1: La inserció laboral en aquest cas és clau, perquè no només és qüestió econòmica. Tenir feina permet a una persona tenir autonomia, independència i una rutina estable.
2: A més, el treball també té un impacte psicològic molt important. Ajuda a millorar l'autoestima, a sentir-se útil i a recuperar la confiança en un mateix.
3: I segons diversos estudis, tenir una feina redueix molt risc de reincidència, és a dir, de tornar a delinquir. Per tant, el treball és una eina de reinserció social molt potent.
4: Dins de les presons, moltes persones participen en programes de formació i treball. Per exemple, fan cursos de cuina, fusteria, mecànica o neteja professional.
5: Aquests programes tenen resultats positius perquè preparen les persones per al mercat laboral real.
0: I no només això, també es redueix la reincidència de l'activa, és a dir, aquestes persones tenen menys probabilitats de tornar a cometre delictes.
1: Per tant, invertir en formació dins de la presó no només ajuda a la persona, sinó també a tota la societat.
2: Tot això, quan les persones que surten de la presó es troben amb moltes més barreres. I bueno, a continuació escoltarem la resposta de la Lara, la coordinadora de la Fundació Marianau, que és una fundació dedicada a promoure la inclusió laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, a la qual li van preguntar quines eren les dificultats pels expresoners a l'hora de reinsercir-se en la societat.
6: Vale. Pues problemàtiques que ens trobem són sobretot persones que han estat aïllades durant molts anys i molt de temps, per tant això fa un impacte en la seva salut mental que a l'hora de sortir doncs, l'angoixa, l'ansietat, ja no tenen la mateixa xarxa relacional, no? O sigui, el món canvia, per una banda és això, després per una altra banda són la manca de recursos, no? Una persona que potser no té les seves necessitats bàsiques cobertes, doncs lògicament el grau d'inserció postpenitenciària és molt difícil. I després pues, tornar a l'entorn on el que has crescut, on el que has, que és el que coneixes, pues, potser també et porta pues, a un grau de reincidència elevat.
3: La principal dificultat és l'estigma social. Moltes empreses rebutgen candidats amb antecedents penals encara que tinguin formació i experiència.
4: Això passa perquè es perceben com a persones poc fiables o problemàtiques, tot i que moltes han canviat completament.
5: Aquest rebuig provoca exclusió social perquè sense feina és molt difícil tenir una vida estable.
0: I això és un problema greu perquè va en contra dels objectius de l'ODS-8, que defensa un treball inclusiu i amb igualtat d'oportunitats.
1: Hi ha diversos factors que influeixen en la reinserció laboral. El primer és la formació. Com més preparada està una persona, més possibilitats té de trobar feina.
2: El segon és el suport emocional. Moltes persones surten de la presó amb inseguretats, por o baixa autoestima i necessiten un acompanyament psicològic.
4: Un altre factor clau és el contacte real amb el món laboral, com pràctiques o entrevistes.
5: I finalment, el suport institucional, és a dir, programes que connectin les persones amb oportunitats reals de feina.
0: Si no es treballen tots aquests factors, la reinserció es fa molt difícil. No hi ha prou amb sortir de la presó, perquè sortir no significa estar integrat a la societat. Si una persona no té accés a la feina, ni suport, ni oportunitats reals, és molt probable que es trobi perduda.
1: I això pot portar a una situació de marginació social. És a dir, la persona pot acabar vivint en situacions de pobresa, sense estabilitat econòmica, sense una xarxa de suport i amb moltes dificultats per accedir a recursos bàsics com habitatge o formació.
2: I quan diem que queda fora del sistema, ens referim a que no participa en la societat com la resta de persones. No té feina, no cotitza, no té una rutina estable i moltes vegades tampoc se sent part de la comunitat. I això genera un sentiment d'exclusió molt fort.
3: A més, aquesta exclusió no és només econòmica, també social i emocional. Moltes persones expreses expliquen que es senten jutjades constantment, que la societat no confia en elles i que ens costa molt reconstruir les relacions personals.
4: I tot això afecta molt a la seva autoestima. Si una persona intenta canviar però rep sempre respostes negatives, arriba un punt en què pot deixar d'intentar-ho.
5: I aquí és on apareix el risc de reincidència. Si no tens alternatives, si no tens ingressos ni suport, pot semblar més fàcil tornar a situacions del passat.
1: De fet, molts estudis indiquen que tenir una feina estable és un dels factors més importants per evitar la reincidència. El treball dona estabilitat, estructura el dia a dia i genera responsabilitat.
2: També dona un sentiment de pertinença, que és clau. Sentir que formes part de la societat fa que sigui més fàcil mantenir-se dins del sistema.
3: Per això és important entendre que la reinserció no és només responsabilitat de la persona, sinó també de la societat.
4: Si la societat no dona oportunitats reals, està dificultant aquest procés.
0: Per tant, garantir oportunitats laborals no és només ajudar una persona, sinó també millorar la seva convivència i la seguretat de tota la societat.
4: Quan parlem de què podem fer nosaltres, pot semblar que no tenim gaire impacte perquè som estudiants, però en realitat el canvi social també comença per la manera com pensem i com actuem en el dia a dia. El primer pas és informar-nos i entendre situacions com la de les persones expreses, perquè moltes vegades els prejudicis venen del desconeixement.
5: Exacte. Una cosa molt important que podem fer és treballar els nostres propis prejudicis. A vegades, sense adonar-nos, jutgem les persones pel seu passat sense pensar en el seu present o en el seu esforç per canviar. Si canviem aquesta mirada, ja estem contribuint a una societat més justa.
3: També podem participar en activitats de sensibilització, com per exemple a l'institut o al nostre entorn, fer xerrades, debats o projectes com aquest podcast que ajuden a més gent que entengui la reinserció és possible i necessària.
2: Una altra cosa molt important és donar suport a entitats i projectes que treballen en la reinserció social i laboral, com el CIRE, que és un centre d'iniciatives de reinserció, o altres programes d'acompanyament. Encara que no hi treballem directament, podem difondre la seva feina o participar en campanyes de conscienciació.
1: També hem de pensar en el futur, perquè algun dia molts de nosaltres treballarem en empreses o fins i tot serem persones que contracten. I en aquest cas és important tenir una mentalitat oberta i valorar les persones per les seves capacitats actuals, no només pel seu passat. Ara escoltarem un altre àudio de la Lara, la coordinadora de la Fundació Marianao, en el qual ens explicarà des de la seva experiència com es podria facilitar la reinserció dels expresoners.
7: Vale, el projecte Fontani neix el 2021 arrel d'una necessitat que vam detectar, que a la sortida de presó de les persones el que passava és que patien tanta angoixa, es sentien soles, surten amb molt d'estigma elles mateixes. Llavors el que els passava és que tornaven a reincidir i el grau de reincidència era molt elevat. Llavors el que vam pensar des del projecte David va ser crear un projecte de mentoria. Sí? Sabeu el que és la mentoria?
8: No.
7: Vale. La mentoria és implicar la comunitat en l'acompanyament a les persones que surten de presó. És a dir, persones voluntàries que es formen per acollir aquestes persones i acompanyar-les en aquest procés.
8: Sí, un vale? Acompanyament.
7: Sí, és un acompanyament, és una mentoria, és un acte voluntari que genera molt d'impacte també a la comunitat, no? Perquè trenca molt amb l'estigma i vam pensar pues, això, que persones que no siguin de l'àmbit professional, no? Poguessin acompanyar d'igual a igual a aquestes persones. No des de lo professional al participant, sinó des de la igualtat.
0: Al final, donar una oportunitat laboral a algú no és només un acte de confiança, sinó també una manera de reduir la desigualtat i ajudar a aquesta persona pugui reconstruir la seva vida.
4: I també podem fer una altra cosa, molt simple, però molt poderosa, parlar-ne. Si normalitzem el fet que tothom es pot equivocar i que tothom mereix una segona oportunitat, estem canviant la manera de pensar de la societat.
5: En resum, no cal fer grans accions individuals, sinó sumar petites accions, educar-nos, respectar-nos entre nosaltres, no jutjar i donar suport a iniciatives que promouen la inclusió.
3: Perquè la reinserció no només depèn de les institucions, sinó també de com es relaciona la societat quan una persona intenta començar de nou.
2: I si la societat acompanya, en lloc de rebutjar, les possibilitats d'èxit augmenten molt més.
1: Al final, tots tenim un paper en això, encara que sigui petit.
5: Després de tot el que hem explicat, creieu que la societat realment dona segones oportunitats?
4: Jo crec que no del tot. Teòricament sí que diem que tothom pot canviar, però a la pràctica encara hi ha molts prejudicis, sobretot quan es tracta de persones que han estat a la presó.
1: Sí, és això. És com si el passat passés més que el present. Encara que una persona estigui formada i tingui ganes de treballar i hagi demostrat un canvi, moltes empreses ja no els donen l'oportunitat directament.
5: Vale, després de tot el que hem explicat, creieu que la societat realment dona segones oportunitats?
4: Jo crec que no, perquè, clar, són persones que acaben de sortir de la presó i els prejudicis, doncs, estan encara, no?
9: Però realment, quan surts de la presó, mesos abans ja et preparen com per la societat que t'encara. Llavors, jo crec que estan ja més preparats i jo crec que la societat està més preparada.
5: Vale, doncs jo crec que la societat realment dona segones oportunitats. Depèn del lloc on vulguis treballar o depèn del lloc on facis entrevistes de treball. No sé, jo crec que cada cop hi hauria d'estar més...
4: integrat?
5: Exacte, més integrat i més, amb més coneixement. O sigui, la gent que contracta a les persones, o sigui, hauria de ser més...
9: Més just per tothom.
5: Exacte.
1: Haurien de començar a valorar a les persones per les capacitats que tenen.
5: Exacte,
1: i no pel seu
5: no per
1: passat.
5: El seu passat. Exacte. Sí. Vale, passem a la següent pregunta. I ara us faré una pregunta molt directa. Vosaltres contractaríeu a una persona amb antecedents penals?
4: Jo crec que depèn de l'antecedent, no? O sigui...
5: Hombre, sí, clar.
4: O sigui, jo crec que sí, en la meva opinió jo crec que sí, però no sé, depèn.
9: Jo crec que sí que ho faria, però que si veig alguna cosa ja mínima, potser ja no...
5: Estàs ja com amb les garres, no? O sigui, a veure què passa.
9: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: A veure, jo sí que donaria una segona oportunitat, perquè si no seria com repetir el mateix procés, que seria una vegada a la presó i després, doncs, a la seva vida normal.
1: Sí, és com tornar a condemnar-los, diguem, no deixar-los demostrar... O sigui, tot, una persona pot cometre un error, ja ha complert la seva condemna i si ha demostrat un canvi, doncs hauria de tenir les mateixes oportunitats.
5: Exacte.
1: No ha de tornar a ser jutjat.
9: O depèn del cas que hagi tingut, depèn del que hagi fet, decidiria o no.
4: Vale. O també que molta gent associa la presó amb perill o problemes i...
5: No, i que... Depèn també del delicte que hi ha comès, no? O sigui,
9: per això, sí.
5: Una cosa és que, hòstia, he assassinat a la meva mare. Doncs no és el mateix que, per exemple, ha robat, jo què sé, una tenda de roba, me l'invento. O sigui, són antecedents molt diferents.
1: Bueno, però jo crec que si una persona vol trobar algun inconvenient per contractar algú, hagi tingut el delicte que hagi tingut, no el contractarà encara que hagi robat un paquet de xiclets. O sigui, és que cada persona...
5: Això és veritat.
4: I jo crec que també aquests prejudicis venen també a les empreses, no? Quan són més, no sé, més tancades a l'hora de, no sé, sabeu?
5: Llavors, si això és tan important, per què creieu que encara hi ha tanta por o rebuig cap a aquestes persones?
1: Jo crec que és perquè hi ha desconeixement.

0: i pues, llavors l'associen com que és una persona perillosa.
1: Exacte.
0: I com que no ha canviat i pues, no sé, llavors.
2: Jo crec que és això, que tothom mereix una segona oportunitat, tothom mereix reinsercir-se un altre cop a la societat, tant a la societat, a l'àmbit laboral, etc. O sigui, tothom ho mereix.
3: Sí, perquè si la persona ja ha fet un procés, però si no li deixes un espai per demostrar-ho, doncs aquest procés tampoc ha servit de res.
4: Sí, ser una miqueta més empàtics, no? Pensar que aquesta persona ja ha fet el seu camí i ja està.
0: I ha millorat com a persona.
1: I bueno, jo també penso que els mitjans de comunicació o xarxes socials influeixen molt, perquè moltes vegades diuen coses que no són certes o reforcen aquest pensament i no mostren el que realment és.
2: Llavors, el problema és de la persona o de la societat?
0: Sincerament, és de la societat, perquè hi ha molt estigma i com, és com un tema tabú cap a les persones expressioneres. Llavors, la societat ha de mirar, ha d'empatitzar amb l'altra persona que ha sortit i que vol fer el canvi.
5: Exacte, sí, jo també estic d'acord, penso que la societat hauria de canviar.
2: Sí, jo crec que és... O sigui, la societat ha de veure molt, però moltíssim, però clar, la persona també... O sigui, no diria culpa, però una mica com ahir de debat, no? O sigui...
1: És com que ha de voler canviar la persona.
2: Exacte, i demostrar també perquè no serveix, per exemple, ah, sí, canviaré perquè tal, perquè no sé què, ho has de demostrar també, o sigui, no només val la paraula.
0: Sí, però si no li deixen a l'espai per demostrar que ha canviat la persona, no podria fer res per demostrar-ho.
2: Sí, per això he dit que una mica les dues coses, no? O sigui, tant la persona no tant, clarament, perquè la societat és el que realment impedeix que la persona pugui avançar, saps?
4: Que jo crec que també és el que estàvem parlant, que a l'hora de contractar una persona, el no saber què pot passar amb aquesta persona... Tenint antecedents, sí. Clar, perquè, a veure, això també pot passar amb qualsevol persona, però ja et fa, no sé, tenir por, no?
2: Ja està pensant, ui, sí, aquesta persona me la lia, o sí, no sí. sé què, perquè, clar, perquè ve d'on ve.
4: Inseguretat, no?
2: Exacte, sí, també rebuig. Sí,
3: però
2: sí.
3: Jo crec que ja quan ja saps això d'aquella persona ja el miraràs més de prop, ja estaràs controlant. Jo crec que això no s'hauria de saber. O sigui, si una persona va a una entrevista de feina, va com la persona, amb els seus estudis, o sigui, l'entrevistador, ja, una persona ja veus com és. No cal saber si ha sortit, si ha estat a presó, si no ha estat, no. Simplement veure la persona, conèixer-la i les seves qualitats. I si t'agrada per la feina, bé, si no, també. Jo crec que no ha de ser algú que hauria d'estar com a les entrevistes de feina, en plan, sí, he estat a la presó, no. Sí, ja no, està, soc no jo, estaria... em dic tal i tinc les meves qualitats. Si t'agrado bé, si no també, però si no t'agrado, que no sigui per al meu passat.
2: No hauria d'estar tampoc tan focalitzat en què ha fet aquesta persona en el passat.
4: Ja. No, i que suposo que també n'hi ha moltes situacions de moltes persones que acaben a la presó, o sigui, no són totes, no sé...
5: Perilloses.
4: Exacte. Bueno, gràcies per escoltar-nos.
3: Esperem que us haguem fet reflexionar.
5: I bueno, que al final, si voleu una societat més justa i més segura, necessitem que la reinserció funcioni de veritat i que realment la societat pugui canviar cap a millor.
4: I que el canvi comença per nosaltres.
2: Fins la propera. Adéu.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola a tots i a totes i benvinguts al nostre podcast. Nosaltres som la
1: Júlia,
2: Marta,
3: Lorna
0: i l'Alp. Avui parlarem d'un tema fonamental per construir una societat més justa i igualitària, l'ODS 4, dedicat a l'educació de qualitat. Ens centrarem especialment en un aspecte clau, l'educació inclusiva per a les persones amb discapacitat. Al llarg d'aquest episodi descobrirem què és l'ODS 4, quines són les dades més destacades, quina és la situació actual de l'educació inclusiva i quins recursos i suports existeixen per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats d'aprendre. Sabeu què és l'ODS 4? L'ODS 4 és un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible impulsats per les Nacions Unides dins de l'Agenda 2030.

0: El seu objectiu és garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. Però què significa això exactament? L'educació inclusiva vol dir que cap persona ha de quedar fora del sistema educatiu. Les escoles s'han d'adaptar a la diversitat de l'alumnat, sigui per discapacitat, origen social, cultural o econòmic. Educació equitativa significa oferir més suports a qui més ho necessita, perquè no tothom parteix de les mateixes condicions. Educació de qualitat implica una formació útil, significativa i preparada per afrontar els reptes de la vida, del treball i de la participació en la societat. I finalment, aprenentatge permanent. Vol dir que l'educació no acaba a l'escola, sinó que continua al llarg de tota una vida.
1: Bueno, jo vaig a parlar dades i notícies sobre l'Orna. Pues a escala mundial s'han fet bastants avenços, però encara hi ha molts reptes i pues actualment el 91% dels infants dels països en desenvolupament estan escolaritzats a primària. Però tot i això hi ha uns 57 milions de nens i nenes que encara no tenen accés a l'escola. A més, hi ha milions d'adults, especialment dones, que continuen sense saber llegir ni escriure i, per tant, això ha fet que organismes com la UNESCO hagin fet un seguiment constant d'aquests indicadors. A Espanya, la majoria dels joves finalitzen l'educació obligatòria, o sigui, la primària i la secundària. Tanmateix, l'abandonament escolar prematur continua sent un problema important. A Catalunya, els nivells educatius són en general positius, però els resultats acadèmics i alguns conflictes dels centres educatius han acabat generant debats sobre la qualitat del sistema educatiu. Diversos informes de la UNESCO també han alertat que cal augmentar la inversió en educació i reforçar les polítiques públiques per poder assolir plenament l'ODS-4 abans d'arribar a l'any 2030.
2: Jo sóc la Marta i us parlaré de l'educació inclusiva. Parlem ara del nostre subtema principal, l'educació inclusiva per a les persones amb discapacitat. A Catalunya, entre un 80 i 85% dels alumnes amb discapacitat estudien en centres ordinaris amb mesures de suport i inclusió. Només entre un 15 i un 20% assisteixen en centres d'educació especial, principalment quan tenen necessitats més complexes. L'educació inclusiva es concreta en diferents mesures: adaptacions curriculars, ajustant continguts, activitats o sistemes d'avaluació, suports professionals com educadors especialitzats, logopedes o orientadors, materials adaptats com llibres, pictogrames o eines digitals, mesures d'accessibilitat com rampes, lavabos adaptats o tecnologies assistives. L'objectiu és que cada alumne pugui aprendre i participar plenament en la vida escolar. Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'escola El Corriol, que es dediquen a ajudar nens amb diversitat funcional per ajudar en l'àmbit educatiu. A continuació us posarem un tros d'una gravació de l'entrevista amb ells.
3: Llavors, creus que hi ha activitats específiques per fomentar la inclusió?
4: Jo crec que l'activitat específica per aquesta és un canvi de mentalitat al món adult. Que si el món adult canvia la seva mentalitat i la forma de treballar amb l'alumnat, la inclusió serà molt més fàcil.
3: I la societat entén tots aquests problemes que tenen els nens i que realment és l'educació inclusiva?
4: Jo crec que no. Que no, que la mentalitat de la nostra societat i, per tant, de moltes persones que treballen o eduquen amb aquests infants encara no entén el que vol dir educació inclusiva.
2: La nostra companya Lorna té una diversitat funcional del 45% i ara us explicarà la seva experiència en una escola ordinària. Què ha sigut per tu que una escola ordinària s'hagi adaptat a les teves necessitats?
1: Bueno, s'han adaptat quan han volgut, també de dir. A vegades sí que he estat molt bé perquè et tenen en compte, però altres vegades no pensen ni si puc ser cegada o no, però fins a quin punt em fas un examen en DIN A3 que em costa més maniobrar amb el paper que no que me'l facis una miqueta més gran amb més pàgines.
2: Creus que la societat entén realment què és l'educació inclusiva?
1: Bueno, tot depèn de la persona, perquè si vas a una família on els seus fills tenen alguna diversitat funcional, està clar que acabaran entenent el que pot passar o no pot passar, però si vas a algun ignorant et pot dir que estàs tonta, que no val la pena.
2: Jo sóc la Júlia i us parlaré dels recursos i de l'educació postobligatòria. Quan parlem d'inclusió educativa no només parlem d'estar dins d'una aula, sinó de tenir el suport necessari per aprendre en igualtat de condicions. Per això existeixen diferents recursos. En primer lloc, tenim les beques i ajuts econòmiques per a les famílies. Aquests ajuts poden servir per cobrir necessitats com suport educatiu extra, tecnologia adaptada o la participació en activitats escolars. També és molt important el transport escolar adaptat, que facilita que els alumnes amb diversitat puguin arribar a l'escola de manera segura i còmoda. Un altre suport clau és l'acompanyament personal dins del centre educatiu, com per exemple un educador de referència que ajuda l'alumne en el seu dia a dia. I finalment trobem el servei d'orientació educativa, que té un paper essencial, ajuda a planificar adaptacions per a cada estudiant. I us preguntareu què passa després de l'ESO. Quan l'alumnat acaba l'ESO, s'obren diferents camins educatius també per a les persones amb discapacitat. Una primera opció és el batxillerat amb suport, on es poden fer adaptacions curriculars si és necessari per facilitar l'aprenentatge. Una altra via molt important és la formació professional. Aquí trobem cicles específics per a persones amb discapacitat i, finalment, existeixen els centres educatius especials postobligatoris que ofereixen formació prelaboral i treballen habilitats socials i competències per a la vida adulta.
0: Jo sóc l'Alba i ara us parlaré dels suports a donar i què cal evitar segons la normativa. La normativa educativa estableix clarament quins suports s'han de garantir. Cal oferir sempre adaptacions curriculars adequades, suport individual en petit grup, tecnologies assistives i materials adaptats, orientació i acompanyament en les diferents etapes educatives. Però també és molt important evitar algunes pràctiques. No s'ha de situar un alumne en un entorn sense els suports necessaris, oferir només ajudes puntuals sense una planificació real, separar-lo permanentment de l'aula ordinària si pot participar-hi amb els suports adequats. La inclusió no consisteix només a estar present a l'aula, sinó a participar-hi activament i en igualtat de condicions.
1: Per acabar, l'ODS-4 ens recorda que l'educació és un dret fonamental i una eina essencial per reduir desigualtats i construir una societat més inclusiva. A part d'això, garantir una educació de qualitat per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat, és una responsabilitat compartida entre escoles, famílies, institucions i tota la societat. No només així podem avançar cap a un millor futur on ningú quedi enrere. Hem de mirar per tothom. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper episodi.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Hola a tothom, som estudiants del Severo 8A, som la Làmia, la Nàdia, la Hanna i la Wissal i jo Aisha, i benvinguts al nostre podcast sobre les ODS número 10, la reducció de desigualtats. Avui volem parlar d'un tema molt important que afecta milions de persones al món: les desigualtats socials. Quan parlem d'això, ens referim a les diferències en drets, en accés a la salut, a l'educació i als serveis bàsics depenent del país on neixes. Abans d'introduir el tema, ens agradaria que escoltéssiu aquest fragment de la cançó Papeles Mojados, de Chambao, que parla precisament de la realitat de moltes persones que busquen una vida millor.

0: Segons la ONU, després de la pandèmia del Covid-19, aquestes desigualtats han augmentat encara més i els països més pobres han trigat molt més a recuperar-se. Això fa veure que el problema no només existeix, sinó que pot empitjorar en moments de crisi. I per entendre millor aquesta situació, la Hanna ens explicarà alguns exemples.
1: A nivell internacional, les diferències són molt grans. Per exemple, en sanitat, segons l'OMS, als països desenvolupats tenim hospitals equipats, metges i medicaments accessibles. En canvi, en països com la República Centroafricana, la falta de recursos i de personal sanitari fa que malalties o complicacions simples puguin ser mortals. En educació passa el mateix. Segons la UNESCO, més de 240 milions de nens no tenen accés a l'escola, mentre estan en països com Finlàndia i l'educació és gratuïta i de qualitat. Però en llocs com Sudan del Sud, la pobresa i els conflictes fan gairebé impossible anar a classe. I tot això ens porta a una idea important. Encara que la pobresa extrema hagi disminuït, en alguns informes, la bretxa entre rics i pobres cada vegada és més gran. El problema no és només la falta de recursos, sinó com es reparteixen.
2: Per entendre millor aquesta realitat, vam entrevistar a la Marta, una infermera que ha treballat com a cooperant a diferents zones d'Àfrica. Ella ens va explicar que una de les desigualtats més fortes és la sanitat. Aquí coses com antibiòtics o vacunes són normals, però allà poden ser molt difícils d'aconseguir o simplement no arriben. Ens va explicar també situacions molt dures, com la d'una nena amb una infecció que en un país com Espanya s'hauria curat molt fàcilment. Però allà va acabar sent molt greu per falta de recursos. També ens va parlar de lo que anomena loteria geogràfica. El fet de que només per néixer en un país o un altre la teva vida pot ser completament diferent. A més, va destacar que les dones pateixen encara més desigualtats perquè en molts llocs no poden decidir sobre la seva situació o educació o el seu futur.
3: En canvi, nosaltres fem organitzacions que treballen per reduir aquestes desigualtats. Per exemple, tenim Open Arms, que defensen els drets humans al Mediterrani ajudant a persones que fugen de situacions molt difícils. Un altre exemple seria Setem Catalunya, que treballa pel comerç just assegurant que els productors de països en desenvolupament rebin un sou digne. I també altres institucions, o per exemple l'Ajuntament, que destinen una part del seu pressupost a projectes en altres països com escoles o hospitals. Però no només ho podem fer des de les institucions. Nosaltres també podem aportar el nostre granet de sorra, informant-nos, parlant d'aquest tema, consumint de manera responsable i donant suport a les ONGs.
4: La sanitat i l'educació són drets humans universals, però en realitat no tothom hi té accés. El lloc on neixes continua condicionant les teves oportunitats, el teu futur i fins i tot la teva supervivència. Això demostra que tot i els avanços, encara hi ha una gran desigualtat al món. També hem vist que la desigualtat no és només una estadística, sinó una realitat que pot costar vides. Com ens va dir la Marta a l'entrevista, el lloc on neixes no hauria de determinar el teu futur, però avui dia encara ho fa en molts casos.
0: Doncs, després de tot el que hem parlat, què en penseu? El lloc on neixes hauria de determinar el teu futur? El món en què vivim és realment just?
5: Bueno, jo crec que no hi ha debat, que totes pensem el mateix. El lloc on neixes no ha de ser una decisió pel teu futur. L'educació, la sanitat i els drets no és una opció, ha de ser un dret comú per tothom.
0: Jo tampoc crec que és just, perquè hi ha persones que naixen amb drets garantits i altres que han de lluitar només per sobreviure.
2: Vale, jo crec que sí, que el lloc on neixes pot influir molt en el teu futur, però no hauria de determinar-lo completament. Per exemple, moltes famílies immigrants venen aquí perquè els seus països d'origen no tenen oportunitats, com els nostres pares, ja que ja sigui per la situació econòmica, conflictes o falta de recursos, però no venen perquè volen, sinó per necessitat.
1: Jo crec que també és veritat, però que està a la mà de cada un de nosaltres sortir endavant i doncs posar la nostra part.
5: Bueno, és més fàcil tirar cap endavant si al teu país doncs tens aquests privilegis, entre cometes, que són doncs un dret bàsic per tothom.
1: Clar, clar, però intentar-ho, o sigui, posar la bona cara.
5: Exacte.
4: Jo, els meus pares també són immigrants. Els meus pares han immigrat per donar-nos més oportunitats. Això demostra que encara que el lloc d'origen influeix, no hauria de determinar el futur de ningú.
5: Bueno, com m'heu dit que els vostres pares, famílies, han immigrat d'un país cap a un altre, alguna de vosaltres podria explicar la seva com a història de família o alguna anècdota de racisme que ha viscut per mostrar que això és evident i que és una cosa que ja encara ha de canviar.
2: Bueno, jo és que no me'n recordo perfectament d'alguna anècdota o algo, bueno, anècdota, algun, bueno, algun assenyalament de racisme o tal, però jo crec que el problema és que quan un cop arriben, sovint es troben amb racisme o moltes dificultats per trobar feina, habitatge, o jo què sé, o estar acceptat socialment, i això afecta molt als nostres pares, però també nosaltres com a fills. Perquè creixem veient aquestes desigualtats i creiem que no podem fer res al respecte, perquè tampoc ens sentim com escoltats. Què opineu?
0: Tota la raó.
4: Jo crec que ara hi ha coses bones i coses dolentes. Jo he vist que la cosa ha millorat. Abans hi havia molt de racisme. Ara en Espanya hi ha molts nens i nenes de molts països i això és més fàcil per estar en la societat.
0: Jo crec que no és només un comentari o una mirada racista, és una sensació constant de no ser acceptats, com si no acabéssim de pertanyer al lloc on viuen. Molts d'ells han deixat enrere la seva vida, la seva família i el seu país per donar un millor futur als seus fills. I tot això es troben amb rebuig o amb dificultats només pel seu origen. Això pot fer que sentin frustrats, impotents o fins i tot invisibles. A més, també hi ha pressió de voler tirar endavant a la família, mentre han de suportar aquestes situacions. I crec que això és molt dur, perquè estan lluitant constantment, no només per viure millor, sinó per ser respectats.
2: Per això pensem que és important posar-nos una mica al seu lloc i entendre que, bueno, darrere de cada persona hi ha una història o molt dura o molt bona, mai sabem. I que el mínim que mereixem és tots, com a immigrants o el que no sigui immigrant, igual, que mereixem respecte i igualtat per tothom.
4: Darrere de cada immigrant hi ha una història d'esforç i de superació.
5: Sí, és que al final potser encara és evident que hi ha molt de racisme, però també crec que hi ha molt prejudici cap a l'immigrant. Llavors és com una càrrega cap a una persona realment que no... O sigui, com un pes que no li pertany.
2: Exacte,
5: no sé si esteu d'acord amb mi o
2: sí.
5: No.
2: Sí, però ens estem deixant una part molt important, que són els immigrants que sí que arriben aquí fent el que no han de fer, com robar o coses així.
5: Sí, però, per exemple, hi ha molta gent del nostre país que roba i fa coses que no s'han de fer, però no els fiquem tots al mateix sac.
2: Exacte, sí, total.
5: I els immigrants, si un fa una cosa que no deu, ja tots són dolents, saps? Llavors,
2: sí,
5: és com, com la barrera que hem de dir, escolta, que un és dolent, però no l'altre ha de ser dolent per això. Que cada persona ha de ser classificada individualment de les seves accions, no en col·lectiu, el que jo vull... transmet.
1: I també no jutjar-la si no saps la història, també.
5: Exacte. Mm.
2: Bueno, però la conclusió quina creieu que és? O sigui, el lloc on neixes hauria de determinar el futur o no? Jo dic la meva part i després vosaltres si voleu dir.
0: Vale.
2: Sí. Jo crec que sí, que el lloc on neixes pot marcar molt el teu punt de partida, però la societat també té molta responsabilitat. Si hi hagués igualtat d'oportunitats i menys prejudicis, com diu la meva companya Nàdia, aquestes persones podrien tenir un futur molt diferent al que veiem, en realitat.
5: Sí, jo estic totalment d'acord. I que sí, és que tal qual, és molt important el lloc on vius, però considero que és tan important que això hauria de canviar i hauríem d'intentar que des de... A veure, a la nostra mà és impossible, però si fem una ajuda social i col·lectiva entre tots, doncs a poc a poc anirem millorant la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats cap a tots els col·lectius o cap a tots els països o cap a tota la gent que hauria de tenir com aquest plus d'ajuda.
0: Sí, sí. Doncs jo penso que al final ningú tria on neix, perquè tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats per construir el nostre futur.
4: Jo crec que hi ha persones que no volen immigrar, però a les situacions immigren. És que hi ha dificultats en el tema hospitalaris, hi ha moltes dificultats amb el tema d'ajudes, no hi ha molts recursos, però als immigrants no, jo crec que no li agradaria viatjar a altres països, però per al tema d'una vida millor és conèixer llocs.
1: Jo crec que sí, o sea, sí determina el teu futur, però no hauria de ser així. I ha de canviar.
4: Els migrants no només busquen oportunitats, també contribueixen a construir una societat millor.
2: en resum, ningú tria on neix, però el que sí que podem triar és si volem una societat més, amb menys perjudicis o amb més respecte. Al final, això diu molt més de nosaltres que d'on ve cadascú.
0: Per aquí hem acabat ja el nostre debat. Moltíssimes gràcies. Adeu.
6: Que vagi molt bé.
4: Adeu. Gràcies.
0: I doncs, per acabar, us deixem una cançó que transmet esperança i solidaritat entre pobles. Es tracta d'Agafant de l'horitzó, de Charango, una cançó que ens recorda que, tot i les desigualtats, encara hi ha camí per canviar les coses.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, som un grup d'integració social del Severo Ochoa i hem fet un grup sobre parlant de les ODS i ens ha tocat la ODS 16, Pau i Justícia, i avui parlarem sobre què és i què fa. La ODS 16, Pau i Justícia, promou per les Nacions Unides, busca garantir la societat pacífica, l'accés de la justícia a institucions transparents. El seu objectiu és que totes les persones visquin sense violència i amb igualtat de drets. A nivell mundial, el seu compliment és difícil a causa dels conflictes armats, l'augment de la violència i problemes com la corrupció o la debilitat institucional a Espanya relacionada amb la protecció dels drets, la igualtat davant de la llei i l'accés als serveis públics. Des d'una visió crítica, algunes propostes polítiques com les de l'extrema dreta poden limitar drets dels àmbits de l'avortament, la immigració o la igualtat social, fet que pot entrar en conflicte amb aquest objectiu. Aquests fenòmens impacten de manera significativa en la falta de la pau. Els conflictes i la falta d'accés a la justícia impacten de manera significativa en les persones, que queden exposades a diverses formes d'abús, inclosa la tracta de violència i la presa de decisions no inclusiva, ben ser especialment afectats determinats grups vulnerables, com les dones i nens i nenes. Encara cada vegada més, són més els països que afronteixen els seus mecanismes per lluitar contra la vulneració de drets humans i per dissenyar noves lleis. S'estima que hi ha gairebé 110 milions de persones que s'han vist obligades a fugir dels seus països al voltant del món. I avui a dia es registren 35.300 milions de persones refugiades. Les notícies expliquen que la guerra contra Iran ha eclipsat l'augment de les violències dels drets humans dels palestins. L'ONU adverteix que el conflicte regional amb Iran ha desviat l'atenció internacional de manera de la situació en els territoris palestins. Continua empitjorant. Des del 28 de febrer, els atacs a Gaza han deixat almenys 200 morts. Una comissió independent denuncia que Israel comet graus violències dels drets humans i fins i tot possibles actes genocidis, i alerta sobre una llei de pena de mort que discrimina els palestins. Encara que els planteja un alto el foc, l'ONU insisteix que és urgent protegir els civils i exigir responsabilitats.
2: Bueno, a seguiment de la nostra investigació, vam realitzar una entrevista a la presidenta local de Molins, d'aquest partit, del partit de Vox, i bueno, vam realitzar una sèrie de preguntes, i d'aquestes hem escollit dos, que ens han semblat les més adequades per la controvèrsia que hi ha i per tot el que ens va donar a parlar.
3: Els terminis perquè les persones immigrants puguin regularitzar la seva situació i treballar legalment, cosa que permetria cotitzar i contribuir al sistema públic, per quin motiu el seu partit s'hi mostra en contra? Com es justifica aquesta posició si, alhora, sovint es defensa la necessitat d'incrementar els ingressos i cotitzacions pel país?
4: Vale, yo creo que la posición a la reducción de plazos para la regularización administrativa no responde a una negociación de la necesidad de ingresos públicos, sino a una defensa del Estado de Derecho y a la prevención de distorsiones económicas estructurales. Esta posición se articula bajo cuatro principios fundamentales, que el primero sería pues la preservación del Estado de Derecho y seguridad jurídica. Yo creo que reducir los plazos equivale a una amnistía administrativa de facto, pues jurídicamente esto vulnera el principio de igualdad frente a quienes cumplen con los requisitos legales de entrada. Premiar la estancia irregular deslegitima el marco migratorio y envía el mensaje de que la infracción pues ese es el camino más corto para obtener derechos, algo pues que en una democracia sólida no tendría que pasar. Luego también se tendría que hacer un análisis en el efecto llamada y bueno, como externalidad negativa, es decir, desde la óptica de la economía pública, una regularización acelerada genera un incentivo perverso que incrementa los flujos irregulares futuros, pues este aumento poblacional no planificado supone una carga sobre servicios públicos, ya sea pues sanidad, educación, infraestructuras, que a menudo supera el beneficio marginal de las nuevas cotizaciones. El enfoque no es solo cuánto se recauda, sino el coste social neto de gestionar un crecimiento desordenado y no controlado. Y la sostenibilidad de la seguridad social debe basarse en un modelo de inmigración legal, ordenada y cualificada.
2: Vale, amb aquesta pregunta el que podem veure és que el punt de vista d'aquesta persona és puntual el fet que aquesta immigració o aquesta nova regularització sigui negativa i posar sobre la taula el fet de l'efecte llamada, vale, que aquesta persona realment està basant aquests fets que realment no està comprovat estadísticament.
4: A ver, nuestra postura no busca confrontar derechos, sino restablecer una jerarquía jurídica pues, coherente. En cualquier sistema de derecho moderno, el derecho a la vida es el derecho primario y absoluto, y sin él, pues, el resto de libertades, incluida pues, la autonomía de la voluntad, carecen de sujeto donde ejercerse. Yo creo que, desde una perspectiva científica y jurídica, el feto no es una extensión del cuerpo de la mujer, sino una realidad biológica distinta con un código genético propio. Y el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida en formación. Por tanto, no estamos ante un conflicto entre un objeto y un sujeto, sino ante la necesidad de proteger a un ser humano en su etapa de mayor vulnerabilidad, que es también lo que podemos ver desde una perspectiva filosófica de Martha Nussbaum, en donde el Estado debe de proteger a los más vulnerables, o sea, los ancianos, los niños, los jóvenes, las mujeres, por lo tanto también a aquellas vidas que todavía no han nacido. En derecho, el principio de mi cuerpo, mi decisión tiene límites, es decir, cuando la acción afecta a un tercero, y nadie tiene un derecho absoluto a decir sobre la vida de otro. Pues la libertad de la mujer es un valor fundamental, pero también termina donde comienza el derecho a la existencia de otro ser. La maternidad no es solo un proceso privado, sino un hecho social con complicaciones éticas que el Estado no puede ignorar bajo una falsa neutralidad. Y yo creo que consideramos que muchas mujeres no deciden libremente, sino presionadas por condiciones económicas, sobre todo, y falta de alternativas. Pues una verdadera política social no es la que facilita la eliminación de una vida, sino la que garantiza que ninguna mujer se vea obligada a abortar por precariedad laboral o falta de apoyo institucional. Y priorizar la vida es también exigir que el Estado invierta en ayudas a la natalidad y en redes de protección, que aunque la maternidad no sea una carga, sino un derecho protegido. Por lo tanto, pues siguiendo este enfoque, yo creo que el objetivo es garantizar que la maternidad sea una opción viable y digna.
2: Bueno, amb aquesta resposta el que hem analitzat és que, bueno, aquest partit o les idees que volen promoure són bueno, una anteposició al dret a la vida o a la persuasió perquè aquestes dones tinguin, bueno, formin aquesta família o tinguin un fill, baixos incentius com poden ser les ajudes econòmiques, com psicològiques, independentment de l'edat o situació mental o física que, bueno, que, pues, que en tinguin, no? Bàsicament estan anteposant els drets, els drets inexistents reals d'una vida que encara no és vida, que no ha nascut i que realment està en desenvolupació, a davant del dret que tenim les dones a decidir si volem o no volem tomar una decisió que ens pot repercutir tota la nostra vida. Vale. Ara parlarem sobre les ODS. Hem vist que la nostra és la ODS 16 de Pau i Justícia, que ja hem dit que el que tracten és la pau, la justícia, la inclusió per al món i tots aquests punts. Què passa? Nosaltres el que hem fet és comparar, bueno, com veure com defensa aquesta ODS Vox comparativament, no? Bueno, principalment Vox al punt de seguretat, llei i així, el que busquen promoure és uns barris segurs i una tranquil·litat de la població. El que volen fer per aconseguir aquesta idea és mitjançar unes penes més estrictes davant de qualsevol delicte més greu. I bueno, la seva hipòtesi per que han utilitzat per formar aquesta idea podria ser que si ells pensen, bueno, pues jo dicto que serà així, que si tu fas una cosa greu el delicte serà molt més conseqüencial, pues, el resultat que ells pensen que resultarà aquesta idea és, bueno, pues, baixarà l'increment de delictes i hi haurà més seguretat per als carrers. I baix al punt d'immigració, que és el més controversial, el que volem tractar és que bàsicament la idea que tenen és la relació entre la immigració, la irregularització i els delictes. Ells ho associen. Llavors és un tema molt controvertit perquè plantegen mesures molt estrictes com poden ser l'expulsió dels immigrants i la prohibició de l'entrada a persones sense ascendència espanyola. Es pot dir objectivament que aquestes idees busquen millorar la seguretat ciutadana i es basen en algunes estadístiques que assenyalen a certs col·lectius que sí han estat implicats en certs delictes. Tot i això, aquesta visió pot ser injusta perquè generalitza i pot vulnerar els drets humans. Moltes persones immigrants venen a treballar, venen a cotitzar i contribuir per l'economia i a buscar una vida millor com acoplar-se o adaptar-se a la forma cultural que té el país espanyol i formar part de la societat de manera inclusiva. Per això és molt important tenir en compte els valors de l'ODS que promou la pau, la inclusió i la justícia. En conclusió, podem dir que l'objectiu de millorar aquesta seguretat, que és el que bàsicament el partit polític defensa, pot ser positiu perquè és alguna cosa que directament afavoriria el país, però les mesures proposades no sempre respecten els drets humans ni la justícia. Per tant, al fi pot semblar bo per al procés, que realment és el més important, no només el resultat de l'objectiu que proposin, les accions no són les més adequades. Llavors podem dir que sí, hi ha una relació amb la ODS 16, però el procés que ells proposen va totalment en contra de tot el que defensa aquesta ODS.
5: Vale, seguint aquesta pauta de com treballa aquest partit polític la sostenibilitat de pau i justícia, una proposta que hem pensat nosaltres per treballar aquesta ODS és una activitat que consisteix a establir unes pautes clares per actuar quan apareix un conflicte entre companys o amb usuaris. El protocol pot incloure passos com identificar el problema, escoltar totes les parts implicades, expressar les opinions amb respecte, buscar solucions conjuntes i arribar a acords justos. També es pot incorporar la figura d'una persona mediadora dins de l'equip. En la pràctica professional, això es pot aplicar en qualsevol àmbit: educació, sanitat, serveis socials o empreses, per millorar la convivència i evitar que els conflictes s'agreguin. A més, ajuda a crear un ambient de treball més respectuós, transparent i cooperatiu, afavorint el benestar de totes les persones implicades. En resum, aquesta activitat contribueix directament a l'ODS de Pau i Justícia perquè fomenta la pau, la resolució dialogada dels conflictes i el bon funcionament de les relacions professionals. Avui volem donar veu a una idea molt important com la música, ja que també ens pot ajudar a entendre els grans reptes del món. Un bon exemple seria la cançó d'Imagine de John Lennon.

0: Aquest fragment, amb la traducció de català, significa «Imagina que no hi ha països, no és difícil de fer, res per matar o per què morir, i tampoc cap religió. Imagina tota la gent vivint la vida en pau». Aquesta cançó està molt relacionada amb l'ODS que estem tractant, de pau i justícia. El seu objectiu busca construir un món més pacífic, sense violència i amb igualtat de drets per a totes les persones. A la cançó, John Lennon imagina precisament això, un món sense guerres, sense divisions religioses ni polítiques, on tothom pugui viure en harmonia. Per això encaixa amb l'ODS de pau i justícia, ja que promou la pau mundial i la convivència pacífica. Convida a superar les fronteres i els conflictes i reforça valors com la igualtat, la justícia i la unitat humana.
1: Ara parlarem sobre dos temes que són l'avortament i també per què s'està fent tan famós en xarxes socials i per el carrer ser d'extrema dreta, com fent burla i que és una cosa graciosa.
2: Bueno, la meva opinió principal sobre aquesta disputa i aquesta controvèrsia aquí ja sobre l'abort és, jo tinc una idea molt clara i és molt bàsica, que és, bueno, que el dret al fet de donar vida és un dret i no és una obligació. És a dir, jo el que defenso són la llibertat d'opinar i la llibertat d'encaminar la nostra vida de manera que jo vulgui o que totes les dones decideixin sense cap incentiu que ens vulgui desencaminar a la nostra elecció pròpia. Què vull dir amb això? Bàsicament, la proposta de Vox no és eliminar amb la seva totalitat l'avort, sinó incentivar i persuadir a aquelles persones que estiguin en aquesta situació a tenir aquesta vida per a produir més natalitat. Com ho volen incentivar? Ho volen incentivar amb ajudes i recursos econòmics i psicològics. De totes maneres, les persones que estiguin en aquesta situació poden ser, ja sigui per accident, ja sigui per un manteniment de relacions sexuals no protegit o fins i tot protegit però que hi ha hagut un accident. Això jo penso que és independent, va totalment independent de l'educació que tinguis, de que quan ets jove pots tenir errors i pots tomar decisions que no et valoren com la persona que ets i que aquesta decisió no ha de repercutir-te tota la teva vida. És a dir, jo crec que ha d'haver una solució i no una intervenció per part del govern per dir-te què has de fer amb la teva vida o què és el millor que has de fer quan realment tu saps el que millor et va per a ti mateixa, el que vols fer en el teu futur, ja que les persones, ja sigui de 20 anys, ja sigui de 14, ja sigui de 16, de l'edat que siguin, jo crec que totes les persones tenen dret a viure la seva vida sense cap encadenament que et digui no, has de fer això perquè tens un fill. Jo, per exemple, com a persona, jo vull viure, jo vull viatjar, jo vull estudiar, i quan jo sàpiga, jo personalment, sense cap ajuda de ningú, que tinc els recursos necessaris, la mentalitat necessària i l'estabilitat necessària que he de donar per un fill, jo sóc la que he de decidir si vull o no vull tenir fills. Per no parlar de les estadístiques científiques que són totalment comprovades, que les persones adolescents són més propenses a desenvolupar qualsevol trastorn o malaltia, depressió, qualsevol cosa que et repercuteix física i mentalment. No hem d'oblidar que l'hora del part és perillosa per qualsevol persona. Pues imagina't per una persona que realment no està preparada físicament. Les ajudes econòmiques i psicològiques no tenen res a veure en aquest apartat.
0: Vale. Jo estic d'acord amb el que ha dit la meva companya, comparteixo el mateix punt de vista. A part també del que ha dit, també podria haver la situació d'una violència. Jo crec que una violència a una dona, independentment de la seva edat, ja sigui jove, adolescent o més gran, jo crec que ja per la seva salut mental el fet d'avortar seria el millor per ella, el tenir un fill que no té res a veure amb la seva parella o amb una persona que està coneixent. Llavors jo crec que l'opció d'avortar hauria d'estar, bueno, hauria de ser acceptada per totes les dones per la seva decisió.
1: Vale, jo també estic d'acord amb els dos punts de vista de les meves companyes i també crec que l'avortament hauria de ser una cosa que es podria fer perquè, com ha dit la meva companya, hi ha violacions, hi ha agressions o hi ha errors o malentesos o alguna cosa que podria passar i no m'agradaria a mi que ningú de la meva família o amiga passés per una cosa així. I per seguir, continuant aquesta xarra, parlarem ara de per què l'increment de popularitat de ser d'extrema dreta, vale? I del meu punt de vista sobre això, és perquè canals de difusió amb xarxes socials tant de Vox, del PP o d'aquestes plataformes digitals estan fent burla al president, com al Pedro Sánchez, i estan, en vez de publicant... divulgant aquestes informacions polítiques estan fent memes i això capta l'atenció dels més joves i estan difondre aquests partits.
2: Jo realment penso que moltes persones que realment no estan informades amb aquesta situació, amb la situació del país, són molt fàcil de manipular. Com manipulen normalment aquests partits o aquestes potències? Manipulen mitjançant notícies falses o, encara que no siguin falses, potser fan unes estratègies de màrqueting fals, diguem-ho així, que posen unes estadístiques totalment... que poden ser realment correctes, però l'entornen cap a un punt de vista que sigui, en un exemple, que sigui repercutant per als immigrants. Per exemple, les pensions de les persones espanyoles que estan sent jubilades i així, baix la comparació amb el que reben els immigrants de diners i així. Bueno, són estadístiques que aquests partits utilitzen perquè visualment les persones diguin, hòstia, pues això no és just perquè aquesta persona és d'Espanya, aquesta persona és immigrant. Llavors, moltes persones que realment són ignorants i no estan interessades en veure què estan proposant aquests partits, què drets ens estan traient i què coses estan parlant, pues fan que pues una notícia que sigui el més fàcil de veure, el més fàcil d'opinar, pues diguin, mira, pues si jo vull cobrar menys, la persona va a cobrar més, pues jo no estic a favor d'esto. Pues, llavors, com que entornen el seu punt de vista baix aquest màrqueting fals i manipulat.
0: Vale, jo el que veig que el que està passant en els adolescents és que només es fixen en els punts que els interessa. No dic tots, però la majoria d'adolescents no s'haurà llegit tota la carta electoral. Només es fixen en els punts que els interessa, però els altres els deixen anar. Llavors, quan parles amb ells i ja els expliques les coses que hi ha, llavors ja comencen a canviar d'opinió. Però hi ha d'altres adolescents que, per molt que els diguis els altres punts de vista, els seguirà passant als altres i seguiran votant a l'extrema dreta, i jo crec que això és el que està passant.
2: I bueno, aquesta és la nostra opinió sobre aquest increment de les votacions per aquests partits que realment ens estan quitant drets humans i llibertats. Aquest ha sigut el nostre treball, ens ha agradat molt, hem disfrutat molt investigant i fent-ho. Hem après molt, hem après nous punts de vista, no ho hem dit, però també li van fer una altra entrevista a una associació antifascista, també va ser molt interessant gràcies a l'Anna per donar-nos aquesta oportunitat de fer un treball tan interessant.
0: Res, dic que moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat, el mateix que la meva companya. Hem après moltes coses que no sabíem i també les entrevistes ens han ajudat molt a fer aquest treball.
1: I moltes gràcies per escoltar-nos a tots i moltes gràcies per la vostra escolta. Ja està. Adéu.
2: Adéu.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Bones a tothom, benvingut a un episodi de la nostra sèrie sobre els ODS. Som el grup de l'Alba, la Natalie, la Nihat, la Paula i la Laia i jo, la Carmen. I avui hem volgut deixar de banda la teoria passada per centrar-nos en una realitat que ens toca molt de prop, que és la salut mental dels joves. Sovint, quan sentim parlar de les ODS, que en el nostre cas és ODS-3, que és la salut i el benestar, ens ve una cosa al cap de metges, d'hospitals, de malalties físiques, però la realitat és que és molt més d'això. La salut mental és el nostre dia a dia i encara que a vegades ens faci vergonya parlar-ne, ens afecta a tot i a tots i és molt important per saber-ho. I el motiu pel qual ens hem reunit avui és per fer una mica de soroll positiu, d'una crida, volem parlar de què significa realment estar bé en un món en el que no para de moure's entre nosaltres i que ens exigeix constantment. Parlem d'ansietat, d'estrès, de la pressió dels estudis i de, no simplement això, també cadascú té la seva pròpia vida i ens sobrepassa a vegades per circumstàncies pròpies i hem de deixar clar que la salut no només és no tenir cap malaltia, sinó tenir les eines per saber gestionar els problemes, les nostres emocions i el nostre equilibri emocional. En aquest programa no només volem exposar el problema, volem explicar-vos què en sabem realment sobre aquest tema, quins recursos tenim al nostre abast, que la veritat són més dels que pensem, i sobretot què podem fer nosaltres per ajudar els nostres amics, companys, que veiem que no passen per un bon moment o simplement estan tristos i no volen dir-nos. I així que us convidem a que us assegueu, us poseu còmodes i ens acompanyeu en aquesta entrevista i podcast, i avui serà una conversa llarga, però sobretot molt sincera. Comencem.
7: Sí, bueno, exacte, Carmen. De fet, per posar-nos una miqueta en context, parlarem del 3.4, que bueno, és l'objectiu. Bueno, és un dels objectius de l'Agenda 2030. Aquesta és molt potent i aquesta, bàsicament, el que tracta de promoure és el benestar mental i la salut. I per poder veure i analitzar-ho, parlarem una mica de quins són els panorames que hi ha. Per exemple, alguns d'aquests serien les xarxes socials, la pressió de ser perfectes, el ritme frenètic que portem, i això no és només una sensació, sinó que hi ha dades que ho demostren. L'objectiu de la salut i benestar pues, busca garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom. Però aquest objectiu no només tracta de les malalties, sinó que també pues, prevenir i cuidar la salut mental. La salut mental s'ha convertit en una pandèmia silenciosa que darrere de cada dada hi ha un jove que no saben com gestionar l'ansietat o el neguit. Hi ha factors que ho expliquen, com ara l'estrès acadèmic o laboral, els problemes econòmics, la manca d'accés a l'ajuda psicològica o l'aïllament social. I encara hi ha estigma que fa que moltes persones no en parlin. Les xarxes socials també influeixen molt, i més encara en aquests joves, ja que hi ha molta comparació amb les vides que es demostren a través d'aquestes xarxes i que normalment semblen com pues, vides perfectes o... Sí, o sigui, perfectes. I, a més, ens acostumem a la immediatesa i que bueno, pues, tenim més tolerància, i la frustració també pues, és un punt. El problema no és que passi alguna cosa, sinó que hem d'acceptar que la salut mental també s'ha d'acudir igual que la física. I per això és molt important parlar-ne sobre la salut mental. Compartir com ens sentim amb les persones que tenim confiança pot ser un dels primers passos. I també cal estar atents a senyals com l'aïllament o la tristesa constant o la desmotivació. escoltar i no jutjar pot marcar una gran diferència en, aquests joves.
8: Ara faríem la pregunta, on busquem l'ajuda? Aquí és on molta gent es bloqueja. Pensem, em trobo fatal, tinc el cap ple de coses, ara què faig, a qui li dic? I aquest sentiment de paràlisi és segurament el que més ens fa patir. Però avui volem ser molt clars i dir-vos la veritat, perquè no esteu tan sols com creieu. Vale, hem estat investigant molt sobre l'ODS-3 i la salut mental. Hem descobert que el món del suport juvenil és molt més ampli del que sembla a primera vista. Perquè no ens perdem, hem decidit classificar tota aquesta ajuda en tres grans pilars que tenim al nostre abast. El primer grup són les entitats de prevenció, que aquestes són vitals. Són les que organitzen xerrades als instituts, les que fan campanyes a les xarxes o tallers, on es parla obertament de les emocions i la seva feina és clau perquè ens ensenyen a detectar el problema abans que es faci molt gran. Com per exemple tindríem l'entitat de qui escoltem, que l'organitza l'Ajuntament de Barcelona, que és un servei per nois i noies de 12 a 20 anys, que és un espai d'escolta on poden parlar de les seves preocupacions del dia a dia, tant estudis, amics, família, sense que tingui que ser una consulta mèdica. I qui fa? Actuar de filtre davant de l'estrès que poden patir els joves. Després tindríem les entitats de suport especialitzat, que aquestes són les que estan a primera fila quan ja estàs en un moment complicat. És una atenció molt més focalitzada en col·lectius que tenen una situació molt més tediosa. Quan sents que no pots més o necessites algú que t'escolti sense jutjar-te, són entitats que t'acompanyen, que et donen aire i que fan que el camí no es vegi tan difícil. Com per exemple tenim l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que és una entitat referent per l'orientació i la prevenció dels trastorns de conducta alimentària, i després tindríem l'Associació TOC 2.0, que és un suport específic per a persones afectades per trastorn obsessiu compulsiu, perquè tinguin un públic que tinguin una associació per parlar de tots els seus problemes i de què els preocupa sense que tinguin por a ser jutjats per la seva minoria. I després, per últim, tindríem les entitats terapèutiques, que aquí és on intervenen els professionals que saben exactament com tractar casos més complexos, des de la depressió fins a l'ansietat més aguda, i són persones formades que utilitzen doncs, eines per ajudar-nos a reconstruir el nostre benestar. Com, per exemple, tindríem a Suazo Psicologia, que és un centre enfocat a la teràpia psicològica amb un estil molt pràctic i proper, on proporcionen eines perquè el jove aprengui a gestionar l'ansietat, l'autoestima o les seves relacions personals en el seu dia a dia, i fan un acompanyament en cada pas que dona el jove. I sabeu què és el més important de tot això? Que no cal esperar estar al límit per buscar ajuda. Sovint ens diem, ja se'n passarà, no és per tant, o ja m'espavilaré. Però la realitat és que totes aquestes entitats existeixen precisament per nosaltres, per estar al nostre abast. I sovint el pas més valent que pots fer és el més senzill, demanar ajuda, fer aquella primera trucada, enviar aquell missatge al teu amic per explicar-li que has tingut un dia de merda. I no tenir resposta no és un problema. El problema seria no voler buscar la solució quan la necessites. L'ODS no va de metges i d'hospitals, va de viure bé, i tenir aquestes entitats al costat és la millor garantia que tenim.
9: Bé, doncs si parlem de salut mental, una de les peces claus són els psicòlegs. Hem fet una entrevista a la psicòloga Cristina Rosillo Lizana, de Doctoralia, per poder entendre el concepte de salut mental d'una manera més tècnica.
7: Però Alba, ens podries explicar una mica com fa un psicòleg o una psicòloga per poder tenir cura i bona salut mental després de tenir tantes hores amb persones als quals li estan explicant els seus problemes?
9: Doncs bueno, tothom necessitem un psicòleg, un psicòleg no és menys. Parant amb la Cristina em va explicar això.
10: Psicòloga, que jo crec que és algo que tenemos muchísimo. Entonces, por esa parte, ayuda, ¿no? También generar como un pequeño circuito de profesionales que nos estén atrás.
11: O sea, es que gestionar los nuestros problemas sols es gairebé impossible, ¿no?
9: Sí, es un error molt comú, creure que podem sempre sols no ser.
10: Muchas veces nos pensamos que lo que nos está pasando es solo a nosotros y entonces, ¿para qué se lo voy a contar a no sé quién si va a pensar que es una tontería? O al revés, ¿cómo se lo voy a contar a no sé quién porque me va a juzgar? Y luego cuando compartes y te das cuenta del beneficio de la expresión emocional, te das cuenta de que todo mejora cuando eres parte d'una red, ¿no? Que sostienes i que te sostiene.
8: Vale, llavors, hem de parlar amb la resta, però també és bo parlar amb nosaltres mateixos, no?
9: Clar, sempre hem de parlar amb nosaltres mateixos per autoconèixer-nos, però sobretot hem d'utilitzar un bon llenguatge amb nosaltres mateixos.
10: Yo creo que el efecto que tiene empezar a hablarse de otro punto es de las cosas más potentes a nivel terapéutico. O sea, podemos dedicar muchísima energía a técnicas muy concretas que yo creo que ninguna es tan eficaz como empezar a tratarte bien.
12: Vale, i una cosa, i què opina la psicòloga sobre la comparació? Perquè jo crec que tothom aquí sabem que és el més recurrent.
9: Ella ens va parlar sobre l'individualisme i com podem veure'l des d'una altra perspectiva.
10: El individualisme lo que hace es aislarnos de manera unipersonal y eso conlleva que si estoy en un momento de triunfo, lo que quiero es compartirlo para sentir la validación externa, porque por dentro estoy muy aislado. Pero si estoy en un momento de fracaso, ¿qué pasa? Que no lo comparto. La persona, seguramente, si pudiéramos ver por una lupita el día a día de todas esas vidas aparentemente maravillosas, muchas no las cambiarías por la que tienes, pero eso no se ve.
9: No.
10: Entonces lo que genera es una sensación de no soy suficiente o llego tarde.
6: L'ansietat i l'estrès són les més presents a la nostra generació, però realment no som conscients d'on ve.
9: Tens raó, Carmen. Són els grans monstres que hi ha al cap i que tenim. Però hi ha una causa, les xarxes socials. Tenen un efecte

0: que molts amics que ho fan. És completament perillós, perquè ningú sap que és veritat aquella informació.
1: Listo. Ahora está súper normalizado que cada una tenga su psicóloga, que vayas a terapia, que te plantees ir. Y hay muchísima gente que te dice, oye, pues ves, a mí me ha ido muy bien. Es algo que está muy normalizado. Pero meterlo en redes sociales es que cuánta veracidad hay de que esa información es la adecuada. Y mucha gente que todavía le da cosa ir al psicólogo se está apoyando en un post de gente que no sabemos si es psicólogo o no. I en coses que al final un tractament és superpersonalitzat.
2: Llavors, quan veiem que hi ha una sospita que pots viure en una situació que pots portar millor, hem de donar cita a un professional. Però amb què el podem complementar?
0: El millor consell que hem pogut adquirir amb aquest treball és el següent.
1: Que s'enfoquis mucho en construir una buena red de apoyo. Que al final és lo que va estar sempre en momentos en los que se puede acudir a terapia i en los que no.
2: Llavors, quan veiem que hi ha una sospita de que pots viure una situació millor de la que la portes, hem de demanar cita a un professional, però amb què el podem complementar?
0: La veritat que és el millor consell que hem pogut adquirir amb aquest treball.
2: Totalment, Alba, però ara vull posar-los en compromís. Vosaltres què en penseu? Realment són tan oberts, com diem, o encara tenim vergonya de dir-li a un amic? Avui he tingut un mal dia.
3: Jo crec que encara ens costa molt. Vivim en una cultura d'imatge on hem de demostrar que sempre estem bé, que tenim una vida perfecta, quan admetre que estàs malament es veu a vegades com que ets molt dèbil i això que a cada persona li senta d'una manera o una altra.
4: Sí, exacte. I per no preocupar els pares o ser el ratllat del grup, t'ho acabes menjant tot sol.
0: Què us semblaria si proposem de veritat portar aquestes entitats a l'institut? Fer xerrades on no vinguin senyors de 50 anys a parlar-nos, sinó gent jove.
5: Jo crec que seria ideal. Necessitem referents que parlin el nostre idioma, no una persona que et miri amb la diferència d'edat. Algú que sàpiga què és l'estrès dels exàmens o la pressió de les xarxes socials avui en dia o com et pot afectar un mal comentari que et digui algú de la nostra edat.
0: I que siguin espais segurs on ningú et jutgi. Si la xerrada és horitzontal de jove a jove, ens obrirem molt més.
2: Què faríeu vosaltres si un amic us diu que està deprimit? Teniu por de no saber qui dir?
3: Jo sí que en tindria, de por. Molts cops pensa si dic una tonteria i ho faig pitjor, però suposo que el primer pas és aprendre a escoltar a cada persona sense voler donar solucions màgiques i simplement estar.
4: Totalment. A vegades només un estic aquí pel que necessitis, ja hi ha prou, però ens falta formació per poder gestionar aquests moments.
5: Per això jo crec que és tan important el que deia la Paula de portar gent experta que ens ensenyi a ser millors companys i que es pot parlar sense cap tipus de problema.
0: És que al final cuidar la salut mental dels altres també és part de l'agenda 2030 i de la ODS-3 que estem treballant actualment.
6: Quines reflexions més potents ens emportem avui, de debò. Ha estat un regal poder compartir aquestes experiències amb vosaltres. Però abans de posar el punt final i per anar tancant aquest cercle de confiança, no volem marxar sense compartir algunes eines i recursos que a nosaltres ens han servit de brúixola en els moments de més boira mental. De vegades, quan el cap no para, posar-se els auriculars és com obrir una finestra d'aire fresc en una habitació tancada. Hi ha podcasts que són autèntics salvavides, com Entiende tu mente. És el que m'agrada d'aquest post d'aquest programa és que t'expliquem el perquè de les teves emocions, que en només 20 minuts és literalment com portar un psicòleg a l'orella, mentre vas al metro, fas el sopar o camines cap a la feina. També ens agrada molt La mente al descubierto, que el seu valor és la senzillesa que parla de la depressió, de l'estrès i l'ansietat d'una forma tan normal i transparent, que t'ajuda a treure el ferro, l'estigma que sovint s'hi posa. Et fa sentir que el que et passa és humà. I el que necessiteu no són paraules, sinó simplement baixar les revolucions. Recordeu que la música té poder curatiu, gairebé màgic. Una recomanació personal és la cançó de Breathing de l'Ariana Grande. Més enllà del ritme, la lletra és un mantra real per aquells moments en el que et sents el pit que se t'estreny i estàs a punt de tenir un atac d'ansietat. Ens recorda que el més bàsic però el més vital. Just, com per exemple dir, just keep breathing. Continua respirant un cop i un altre fins que la tempesta passi.
2: Esperem de tot cor que aquests 20 minuts de conversa us hagin

servit de reflexió, de consol o, si més no, per sentir-vos una miqueta menys sols en aquest camí. Recordeu sempre que demanar ajuda no és un signe de debilitat, sinó de molta valentia. No esteu sols i parlar-ne sempre. Sempre és el primer pas cap a la cura. Moltes gràcies per haver-nos prestat la vostra atenció i el vostre temps. Ha estat un plaer compartir-vos-los amb vosaltres. Cuideu-vos molt la ment i el cor i ens tornem a trobar a la propera. Ens deixem amb aquesta cançó.

0: Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi. Avui estem aquí, la Naira, la May, la Zaira, la Lucía, l'Enhamed i jo, la Júlia, i us parlarem d'un tema que ens toca molt de prop, l'ODS-4, l'educació de qualitat.
1: Primer de tot, us volem explicar què són les ODS. Són objectius de desenvolupament sostenible. Què vol dir això? Doncs són 17 reptes globals creats per les Nacions Unides que poden, per tal de fer el nostre planeta un lloc més just, sostenible i habitable per tothom.
2: Exactament. Vam triar aquest objectiu perquè creiem que és essencial garantir una educació que sigui inclusiva, equalitativa i de qualitat per tothom. No es tracta només d'anar a l'escola, sinó d'assegurar-se l'accés a l'aprenentatge durant tota la vida.
1: I és que, com hem dit abans, segons les Nacions Unides i la UNESCO, l'educació és l'eina clau per reduir la pobresa, millorar les feines i crear societats més justes. Però les xifres donen por. Hi ha més de 244 milions de nens i joves al món que no estan escolaritzats.
3: I el pitjor és que molts dels que sí que hi van no acaben aprenent coses bàsiques com llegir o fer càlculs. Entre el 2015 i el 2021 va créixer el nombre de gent que acabava la primària i la secundària, però el ritme és molt més lent que els 14 anys anteriors.
4: Per alterar una mica tota aquesta informació, al nostre entorn ens hem centrat en un subtema concret, l'abandonament escolar. Tot això passa quan els joves d'entre 12 i 16 anys decideixen deixar els estudis abans d'acabar l'ESO o el batxillerat.
5: A Catalunya, per exemple, la tassa d'abandonament està al voltant del 13,5%, encara que és el nivell més baix dels últims anys. Seguim sobre el teu objectiu que marca la Unió Europea, que és el 9%.
0: El que hem vist en informes com, per exemple, l'info ODS-4, és que l'abandonament no és una decisió perquè sí, sinó que té molt a veure amb factors socioeconòmics i afecta més els joves de contextos vulnerables.
2: I una dada curiosa és molt més freqüent entre nois que entre noies. Això es demostra que és un problema social i de desigualtats, no només una decisió individual.
1: I bueno, després de tota aquesta informació hem estat investigant com treballen algunes entitats aquest tema. Per exemple, tenim Espais Catalans, o més conegut com Esplac, que és una associació sense ànim de lucre on agrupen 100 esplais i milers de voluntaris.
3: Les opinions sobre ells són molt bones, sobretot pel seu treball en drets de la infància i educació en valors com la igualtat i la justícia social. I indirectament ajuden a reduir l'abandonament escolar perquè motiven els joves i els donen referents positius.
4: Però clar, com que depenen de voluntaris i recursos limitats, de vegades és difícil que tinguin un impacte directe en les xifres d'abandonament comparat amb el centre educatiu oficial. I treballen la sostenibilitat fomentant la inclusió de fora de l'aula, donant oportunitats a joves de tot tipus i treballant habilitats emocionals.
5: Una altra entitat és la Fundació Èxit. Ells tenen un enfocament molt pràctic, connectar els joves amb el món de les empreses per motivar-los a seguir estudiant i millorar la seva ocupabilitat.
0: Sí, i tot i que estan molt ben valorats i treballen en xarxa amb centres educatius, hi ha qui els critica perquè potser se centren massa en el mercat laboral immediat i no tant en una formació acadèmica més àmplia. I això podria deixar fora els joves que tenen problemes familiars o altres problemes personals més complexos que no tenen res a veure amb la feina.
2: Per aprofundir més, hem contactat amb Gala, és la orientadora de l'Institut Camblans de Sant Boi del Llobregat. Li hem enviat un correu per fer-li una entrevista. La veritat és que en va deixar anar una realitat bastant dura, segons l'abandonament escolar de Sant Boi.
5: A més, el que més me va xocar és que l'abandonament no comença només a l'ESO. Ens deia que hi ha casos que ni siquiera arriben a primària, que es perden a primària i que directament ni arriben a l'institut. I els que arriben molts cops es desmotiven per necessitats educatives o ateses o altres realitats molt complexes familiars.
1: Totalment. Al final, si a casa te veien problemes econòmics o de salut, el que menys t'importen a tu són els llibres. I la Gala ens confirmava que a tercer de quart de l'ESO és on tot això esclata. L'absentisme puja moltíssim i és allà on perdem a tots els alumnes.
3: I parlem de la salut mental. Es va dir que és un factor de risc gegant, però que l'acompanyament de la família i l'institut pot canviar-ho tot. El problema és que quan s'ajunten moltes causes, si la família no col·labora, el centre es queda gairebé sense mans. Ens deia que llavors només es queda confiar en la maduresa de l'alumne per veure si vol tornar, i això és molt arriscat.
4: Una altra cosa que va sortir i que em va semblar superinteressant és el tema de la tecnologia i de les xarxes socials. Ella ens parlava de que la intel·ligència artificial com que genera una addicció i no ajuda gens a concentrar-se als estudis. I davant d'això, el centre intenta fer canvis d'horaris i o fins i tot estructurar la jornada escolar per reintervenir-los i tot això no sempre és suficient.
2: Clar, i aquí entrem nosaltres, el perfil social. La Gala va explicar que el suport acadèmic depèn molt de la integradora social i dels PFIs, programes de formació i inserció. Però, quina ràbia fer servir la paraula escollir, oi?
5: Sí, això va ser molt fort. Es deia que hi ha tan poques places pel PFI que a vegades han d'escollir els alumnes que més possibilitats tenen de reduir-se, de reconduir-se i quin no. El pitjor és que tots i triar bé no sempre acaben com s'esperava.
1: És que els alumnes no són realment conscients de les conseqüències que té deixar els estudis a mitges. Ho veuen com una solució ràpida o mal estar present, però no miren cap al seu futur.
3: Exacte. Per això l'entrevista es va obrir als ulls. La ODS-4 no és només que l'escola estigui oberta, és que hi hagi recursos perquè la família, l'alumne i l'institut vagin a una.
0: Per això, com a futures professionals del sector social, creiem que la nostra feina és eliminar les barreres que fan que els joves perdin el vincle amb l'aprenentatge. No podem actuar soles, hem de connectar l'escola amb les famílies i les entitats.
2: Hem d'estar atentes a les senyals d'alerta i escoltar-nos activament a l'espai de tutoria, on se sentin segurs. Si un alumne no es motiva a l'aula, potser sí que ho fa en educació en el lliure. I nosaltres hem d'estar aquest punt. Però, ull, calen recursos i temps per fer-ho bé.
0: Ara escoltarem l'entrevista que li hem fet a la Gala, que és una orientadora de l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.
4: Tu creus que els professorats estan preparats, el professorat general està preparat per detectar i poder ajudar els alumnes amb absentisme o
6: no,
4: que no volen? O...
6: No. O sigui, els orientadors tenim una mica més de preparació, el professorat, la formació que reben. Clar, un professorat de secundària té un grau universitari d'alguna matèria, no?, que és la que impartirà, i després la seva especialitat, i després fan un màster, que és un any, que és una formació, bueno, doncs que toca moltes coses, però no toca en prou profunditat tot el que serien les necessitats educatives, no? I com per realment poder fer aquesta feina. Sigui, d'alguna manera, el context social els exigeix fer aquesta feina perquè s'hi troben, però no tenen la preparació per fer-la. Llavors, a vegades, els professors que tenen més experiència i que li posen ganes i que tenen motivació i voluntat, doncs molts fan una feina xulíssima. O sigui, les orientadores soles no podríem tirar endavant. Per molt que hi hagi una entrada social al centre, per molt que hi hagi orientadores, no és suficient. Hi ha d'haver equips docents que realment treballin en aquest sentit. Però al final, per desgràcia, no tenim la formació necessària i recau moltes vegades més en la bona voluntat que en la preparació.
2: Hem escoltat a Gala dir que els professionals intenten donar respostes, però aquí volem obrir aquest debat entre nosaltres. Realment els professors tenen eines necessàries o estem carregant amb una responsabilitat que no toca?
0: Jo seré clara. Moltes vegades penso que als mestres els dona més responsabilitat del que pertoca, perquè a més de haver-hi de donar tota una matèria i tota una teoria, han de fer moltes vegades de psicòlegs o inclús educadors socials. Així que penso que moltes vegades els faria falta una altra persona al costat o inclús menys alumnes a l'aula per poder gestionar-ho tot.
1: Sí, o sigui, tens tota la raó, però a més crec que els estudis per ser professor es centren molt en la part com teòrica i en els papers està com molt ben posat de doncs, la inclusió o tenir compte de tots els alumnes o... En general, tot això, però més la part pràctica crec que és el que falla, perquè potser els arriba un alumne en una situació i no saben com reaccionar o tarden massa en detectar aquestes senyals d'alerta que hem dit abans, i crec que aquí és el problema, que també se'ls ha d'ajudar a identificar aquestes situacions en la part més pràctica.
3: Potser també el problema que diu la Gala és que els centres estan sols i que... el professorat no està preparat per tots els alumnes, per tot l'alumnat, i que hi hauria d'haver-hi un equip interdisciplinari constant, com més psicòlegs, com dius tu, Júlia, o integradors, donant suport a l'aula.
4: Clar, Zaira, és que a vegades sembla que com l'abandonament és una... és un fracàs acadèmic, però un professor no sempre pot donar suport als 28 alumnes que són a classe.
5: Jo aquí us entenc, companyes, però discrepo una mica, perquè crec que també hi ha moltes eines, però el que passa és que al moment de fer tutoria o de derivar algun noi a algun lloc perquè l'ajudi a millorar la seva situació, pues hi ha un tema que és la burocràcia, i la burocràcia va molt lenta. Llavors, perquè arriben a aquest tema o a aquesta solució, en ell havia abandonat ja el recurs.
2: Estic molt, molt d'acord amb vosaltres, però jo crec que els alumnes, que pot ser que el problema, que és que els professionals no estan, els professors no estan pendents, sinó que n'hi ha moltes situacions molt complexes a l'aula i llavors no tenen les eines de mantenir a cada alumnat un aprenentatge, perquè tots els alumnats són diferents. Llavors, tenen molts problemes ara a dia d'avui i llavors jo crec que necessiten molts recursos, molts més professionals, i que no estiguin només un tutor, sinó més persones, com per exemple un integrador social.
0: Bueno, comparteixo l'opinió de tots, però que hem quedat més o menys en que el problema no és que el professor esté preparat, sinó que moltes vegades està sol davant de situacions molt complexes. Però m'agradaria parlar també d'un tema que hem deixat abans una mica obert, que és sobre la tecnologia a l'aula, que hem parlat doncs, específicament de la intel·ligència artificial, que com afecta això als diferents alumnes que hi ha.
1: Sí, bueno, jo també, un altre punt, així com també una mica general, és que els professors, com hem dit abans, no tenen recursos, i llavors això fa que aquests professors s'acabin com cremant, i al cremar-se fa que no vulguin, o sigui que perdin com la motivació també, i crec que és un punt que també es pot parlar de la motivació dels professors, no també, no sols dels alumnes, per tal de que tinguin ganes d'ensenyar o que tinguin com més empatia, perquè potser a l'estar cremats perden aquesta empatia, aquesta manera de... O sigui, potser no es comuniquen tan bé com haurien o el que sigui. I llavors, a l'alumne també, al veure que aquest professor, com... O sigui, aquests professors o no sent a gust al centre, com que perd les ganes. Dic, bueno, a casa no estic bé, perquè com hem dit abans, molts tenen problemes socials, familiars o el que sigui. Com a casa no em sento bé. I al centre tampoc, pues, es desconnecten totalment de tot i van pel mal camí. Mm-hmm.
2: Una possible solució seria que augmenten els nombres de professionals als centres. Crec que seria una possible opció molt correcta per també tenir un aprenentatge molt pràctic i motivador. I també crec que és molt important treballar amb les famílies per si pues, parlar i acabar una solució més correcta per a aquell alumnat.
5: M'ha agradat que treguis el tema de la família, perquè la família és un suport bastant important a l'hora del creixement del nen o el seu desenvolupament en els estudis i en el seu dia a dia. Crec que si la família no està al dia a dia del seu nen i el seu entorn i en el seu nivell acadèmic, pues això porta que el nen pues, perdrà motivació, i si no hi ha recursos, pues llavors això pot dificultar molt la seva integració a les escoles, i més si no hi ha comunicació entre els professionals i les famílies. Per altra banda, el tema de la intel·ligència artificial està bé, però si no hi ha límits, llavors pues, els nens pues, perden una mica el nord. Llavors tot el que fan amb l'intel·ligència artificial, i llavors no hi ha un criteri.
0: Sí, la veritat és que moltes vegades el que fa la intel·ligència artificial és que no permeteix que els alumnes doncs, tinguin una opinió pròpia i es basin totes les seves opinions en els que els diu al mòbil o a l'ordinador o qualsevol altre aparell electrònic. Així que crec que també els mestres el que han d'integrar en un alumne és que tinguin una opinió pròpia i que doncs, sàpiguen doncs, de què fiar-se.
1: Bueno, jo volia dir una cosa que està en relació amb el que estaves dient tu, que o sigui, l'opinió pròpia crec que és molt important, i crec que a part del que hem dit de la intel·ligència artificial, que està afectant molt, també el com estàvem parlant abans de les famílies, perquè jo sé d'alguns casos que pel fet de que la família com que té una opinió molt tradicional, els hi permeten als seus fills faltar i fins i tot els hi motiven del, bueno, no, queda't aquí a casa, no sé què, no vagis, tal i qual, i posen excuses tota l'estona, i quan la integradora està intentant fer retornar aquest alumne a l'escolarització, a que vingui tots els dies, és molt impossible perquè primer no pot contactar amb la família, perquè ja la família directament no li agafa el telèfon, o perquè com hi ha aquesta barrera, l'alumne diu, bueno, si és que és el que diu la meva mare o el meu pare, no faré cas, ja està.
5: Vale. És un tema bastant interessant, crec que podríem estar parlant hores i hores d'aquest tema, però el que vull dir és que com ha dit la companya sobre la intel·ligència artificial i també sobre els professors, jo crec que també hi ha un altre matís, és que s'ha de tindre una mica de paciència amb els nois i noies que estudien i que tenen uns problemes específics. Llavors, si no hi ha una mica de paciència, pues, ens quedarem cremats una mica tots. I crec que, no sé si les meves companyes volen dir alguna coseta més.
1: Jo... una, vale, molt petita.
5: Endavant.
1: Que del que estaves dient de tindre relació, o sigui, una bona relació amb els alumnes, és que es nota moltíssim quan un professional ha connectat realment amb l'alumnat, perquè, per exemple, aquesta integradora que coneixo treballa molt bé, però perquè ha aconseguit al principi fer connexió amb ells, i després hi ha altres professors o... del centre, que com no han fet aquesta connexió directament, els nens que són més conflictius, o que sigui, els fan fora de classe. O sigui, no els hi deixen ni l'oportunitat de... sí, potser estan molestant a classe, però no es preocupen gens i directament els fan fora i es despreocupen completament de tot el que tenen.
5: Exacte, exacte. I a més, és que perquè si no sabem gestionar les nostres emocions en moments de conflictes o de molt estrès, de molt intensos, doncs llavors jo crec que també es pot arribar que ens prenem les coses a molt personal i llavors aquest nen doncs, no té la capacitat per entendre aquestes situacions i tu com a professional i com a adult doncs, has d'entendre que si el noi no arriba, doncs, tu tens que arribar i tens que també saber delegar en aquestes situacions. I crec que si no em volia dir alguna cosa, vols dir alguna cosa, Juli?
0: Jo volia parlar també una mica de la motivació de què hem parlat abans i sobretot del paper de la família. I és que moltes vegades doncs els nens volen estudiar alguna cosa o volen dedicar-se a qualsevol sector, però la família, doncs, potser aquest sector no ho veu de la mateixa manera que la persona i vol implementar en el seu fill o filla que estudiï una altra cosa, una altra carrera o que faci més estudis, i això pot ser doncs, també que el fill doncs, perdi molt la motivació i doncs, vulgui deixar d'estudiar perquè al final no està fent una cosa que realment li agrada i que realment doncs, és el que sent que es pot dedicar al rest de la seva vida.
4: Jo crec que molt relacionat amb la motivació són els nois que abandonen els estudis, a l'ESO sobretot, com que no estan motivats i la família pot influir molt en aquestes situacions. Hi ha alguns alumnes que acaben abandonant els estudis per aquest motiu, i el professorat i orientadors i integradors, etc., han d'intentar reconduir aquest tema i saber detectar-ho.
2: Bueno, jo crec que cal detectar aquest problema molt més abans que no quan arriba l'ESO.
4: Per acabar, per als que hi vulguin saber més sobre el tema, hem buscat alguns llibres que parlen d'això, com El mal d'escola de Daniel Pennac, on l'autor explica com va passar de ser un mal alumne a professor i ens ensenya que sovint el fracàs és culpa d'un sistema que no accepta.
3: També El guardià en el camp de Segol, que mostra l'apatia i la desconnexió adolescent, o Educació de Tara Westover, que és brutal perquè explica com l'educació et pot canviar la vida fins i tot si vens d'una família que no hi creu gens.
1: I musicalment, com hem escoltat al principi, tenim Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que ens parla d'un sistema educatiu massa rígid i poc motivador. Aquesta idea es relaciona amb la nostra recerca, ja que la desmotivació és una de les tantes causes de l'abandonament. La cançó fa reflexionar sobre la necessitat de millorar la qualitat de l'educació. I com escoltarem al final, una versió de Que tinguem sort del Lluís Llach, que escolta, perquè transmet un missatge d'esperança i futur. Una idea relacionada, ja que l'educació és clau per tenir més oportunitats i construir el propi camí.
5: Última cosa que vull dir és que s'ha d'entendre que és important tindre fills i és molt important també saber acompanyar, saber respectar els seus límits i el seu desenvolupament acadèmic i personal. I amb això crec que finalitzem, no?
0: Sí, bueno, la conclusió d'aquest debat llavors és que l'educació de qualitat no només depèn de gent amb bona voluntat, com per exemple la persona que m'he entrevistat, que és la Gala, sinó que moltes vegades també depèn del mateix alumne, del seu entorn, com per exemple la família, o factors inclús socioeconòmics.
2: Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi après tant com nosaltres sobre la ODS 4 i la importància de no deixar ningú enrere del sistema educatiu.

0: Hola, som estudiants del cicle superior d'integració social i avui us parlarem sobre l'ODS 8, que tracta sobre el treball digne i el creixement econòmic i també tracta de com tot allò afecta a les persones migrades. Bueno, primer estic acompanyada en aquest podcast de...
1: Bon dia, soc la Laura.
2: Bon dia, soc l'Alison.
3: Hola, bon dia, el meu nom és Marc.
0: I bueno, jo em dic Fàtima. I primer us explicarem què tracta l'ODS. Per començar, l'ODS 8 és un dels objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides de l'Agenda 2030. Aquest objectiu es centra en dues idees principals, el treball digne i el creixement econòmic, com ho diu el seu nom. Quan parlem de treball digne, no ens referim només a tenir una feina, sinó a tenir una feina de qualitat. Això vol dir que les persones tinguin salaris justos, bones condicions de seguretat, estabilitat laboral i que respectin els seus drets. Per altra banda, el creixement econòmic que proposa l'ODS 8 no és qualsevol creixement, sinó un que sigui sostenible i inclusiu. És a dir, que no només beneficiï uns quants, sinó que arribi a tota la població i no deixi a ningú enrere. Aquest objectiu també vol reduir l'atur, especialment entre els joves, acabar amb el treball infantil i evitar situacions d'explotació o precarietat laboral. En definitiva, l'ODS 8 busca que l'economia creixi, però d'una manera justa, equilibrada i amb oportunitats per a tothom.
1: Ara explicaré per què l'ODS 8 sobre el treball digne i el creixement econòmic és tan important. Aquest objectiu no només busca més feina, sinó feina de qualitat, amb salaris justos, bones condicions i drets respectats. És essencial perquè el treball permet tenir una bona qualitat de vida, cobrir necessitats i tenir oportunitats de futur. També ajuda a reduir la pobresa, ja que més ocupació estable significa menys dificultats econòmiques. A més, promou la igualtat d'oportunitats per a tothom, especialment per a col·lectius vulnerables com els joves i les persones migrades. Contribueix a una economia més justa i sostenible, sense explotar ni les persones ni el medi ambient. En resum, l'ODS 8 és fonamental perquè garanteix que tothom pugui treballar en condicions dignes i viure amb qualitat.
3: Molt ben dit. Ara, parlant una mica de la situació del mercat laboral a Catalunya, començarem dient que, per exemple, la població catalana el 2026 va arribar a uns 8,2 milions d'habitants, el que suposa un creixement de més de 100.000 persones en l'últim any i sobretot gràcies a persones de nacionalitat estrangera. Pel que fa al mercat laboral, la taxa d'atur es situa en 8,24%, amb unes 351.000 persones desocupades. Tot i que el nombre d'aturats ens indica que ha baixat lleugerament, la taxa d'atur ha pujat. D'altra banda, l'ocupació ha augmentat fins als 3,91 milions de persones, amb unes 57.000 més que l'any anterior. Malgrat aquestes dades positives, encara hi ha problemes com la temporalitat o la precarietat laboral, que afecten sobretot a col·lectius vulnerables, com ara dones, gent migrant o joves. En conclusió, tot i que la situació laboral ha millorat, encara queda feina per fer, i així poder aconseguir llocs de treball dignes i estables per a tothom. Això és precisament el que busca l'ODS 8, que no només vol crear feina, sinó que, com diuen les meves companyes, vol que sigui una feina digna, estable i accessible per a tothom, incloses les persones migrades. I ara, parlant així de les persones migrades, els hi pregunto, companyes i oients, vosaltres creieu que les persones migrades tenen dificultats en la inserció laboral?
1: Doncs sí, les persones migrades tenen dificultats en la inserció laboral i avui lo parlarem. A Espanya, les persones migrades són molt importants per al mercat laboral, ja que treballen en sectors com l'agricultura, la construcció o els serveis, contribuint al funcionament de l'economia. De fet, han ocupat prop del 40% nous llocs de treball i representen una part important dels cotitzants.
2: Tot i això, tenen dificultats per accedir a feines estables i ben remunerades. Molts treballen amb contractes temporals, salaris baixos i poca protecció, i sovint la formació no és reconeguda.
3: Sí, també s'enfronten a discriminacions o a xenofòbia. Les pròpies barreres culturals que hi ha entre el seu país d'origen i la cultura a la que arriben, i també tenen desinformació sobre els seus drets i dificultats per accedir a aquesta pròpia informació.
0: A més, per millorar aquesta situació, s'han creat programes que ofereixen formació, orientació laboral i suport, així com col·laboració amb empreses per facilitar oportunitats de feina.
2: Com per exemple, existen recursos com la Cruz Roja, que té un programa d'informació a persones migrades i hem realitzat una entrevista a una professional del sector de la Cruz Roja on ens explica i ens informa dels programes que ofereix, com ajudes, formacions professionals i que tenen col·laboració en empreses per donar treball con más facilidad a personas migradas.
0: Bueno, en resum, les persones migrades són essencials per a l'economia i garantir el seu accés a un treball digne i no només millorar la seva vida, sinó també la cohesió social i el desenvolupament del país.
1: Escolta, jo no tinc molt clara la diferència entre immigració i emigració. No és el mateix?
2: No, la emigració és quan una persona arriba a un altre país a viure. I la emigració és quan la persona marxa del seu país. És dir, immigració quan la persona arriba i emigració quan la persona marxa.
1: Ah, ara ho entenc. Moltes gràcies.
2: Vale. Parlant un poc sobre la situació de les persones migrades al mercat laboral de Catalunya, actualment, les persones migrades tenen un paper molt important al mercat laboral de Catalunya. De fet, representen una gran part de la població treballadora, aproximadament un 18%. I aquest percentatge ha anat creixent molt en els últims anys. Además, una cosa molt destacable és que molts dels nous llocs de feina que s'han creat s'han ocupat principalment persones migrades. És dir, no només hay participació, sinó que realment contribueixen al creixement de l'economia. Però també hi ha dificultats. Moltes vegades no tenen les mateixes oportunitats i poden patir discriminació o no conèixer bé els seus drets laborals. I això pot portar a situacions d'explotació com sous baixos o jornades llargues. També pot afectar el seu benestar emocional. Tot i això, quan tenen bones condicions de treball, els beneficis no són per tothom. La economia millora, les empreses funcionen millor i la societat és més justa. En resum, les persones migrades són essencials per al mercat laboral, però encara cal millorar la seva situació.
0: Escolta, creieu que les persones migrades fan el treball que la població local no vol fer o realment hi ha una igualtat d'oportunitats per a tothom?
1: Jo crec que moltes vegades sí que acaben fent feines que que altra gent no vol fer, sobretot perquè solen ser treballs físicament durs, poc valorats o amb salaris baixos.
3: Sí, jo també penso que el passa que agafen els treballs que la població no vol fer, però també perquè arriben aquí sense ningú tipus d'ajuda ni cosa i agafen el primer treball que es troben, independentment de les condicions que li pugui oferir.
0: A més, jo crec que no hi ha una igualtat real d'oportunitats, perquè hi ha barreres importants com la llengua, la situació administrativa i la manca de contactes que tenen aquestes persones.
2: Exacte, per això no podem dir que simplement que fan aquestes feines perquè volin, sinó realment és perquè principalment el sistema limita les seves oportunitats laborals.
1: I si parlem del paper de les empreses, creieu que fan prou per integrar a les persones migrades? A veure, jo penso que algunes empreses sí que fan esforços reals i aposten per la diversitat, contractant persones de diferents orígens i donar-los l'oportunitat.
3: Estic d'acord amb tu, però també considero que hi ha moltes altres empreses que només busquen el creixement econòmic aprofitant-se d'aquestes persones vulnerables. Fent-los perquè com no tenen la formació ni les capacitats per a poder saber el que està bé i el que està no en el treball, s'aprofiten.
0: Bueno, i jo també penso que integrar no és només contractar algú, sinó també significa escoltar a les persones, respectar-les, donar una estabilitat i crear un bon ambient laboral digne per ells.
2: Exacto. Yo también pienso que, sobre todo, oferir opciones de promoción y oportunidades para que cresca com qualsevol altra persona és molt important. Una empresa hauria de tenir les mateixes possibilitats de créixer que qualsevol altra. Ara, justament parlant d'això, d'oportunitats, penseu que la formació pot ajudar a millorar la inserció laboral de les persones migrades?
1: Sí, jo crec que sí, i de fet moltíssim. La formació és una de les millors eines per accedir a feines millors i tenir més opcions a futur.
3: Sí, jo també estic d'acord. Sobretot penso que les formacions que tenen a veure amb aprendre la llengua vehicular del país, perquè facilita la seva comunicació dia a dia i perquè facilita que puguin adquirir els coneixements i les habilitats per a moure's en el país.
0: Bueno, jo també penso que és molt important conèixer els drets laborals perquè així poden detectar si pateixen abusos i defensar-se millor.
2: I si més, poden homologar estudis o fer cursos especialitzats encara millorar perquè poden treballar en això i que realment i poden treballar en el que realment han estudiat.
3: Vosaltres penseu, us plantejo aquesta pregunta, vosaltres penseu que la societat valora prou la feina que fan les persones migrades en la societat actualment?
1: Jo sincerament crec que no sempre. Moltes vegades no es veu tot el que aporten i l'esforç que fan cada dia aquestes persones.
3: Sí, perquè hi ha sectors que realment funcionen gràcies, en plan, en majoritàriament part, gràcies a la feina que fan les persones migrants.
0: Bueno, Marc, com dius tu, també, per exemple, els llocs de treball que més ocupen ells és les cures de la neteja, l'hostaleria, el camp, o fan tasques essencials per al funcionament de tota la societat.
2: I jo crec que no reben el reconeixement social ni el laboral que mereixen. Per això és important donar visibilitat i sensibilitzar sobre aquest tema.
1: Veient aquesta falta de reconeixement, què es podria fer per millorar aquesta situació? Primer de tot, reduir la discriminació i els prejudicis que encara existeixen en molts àmbits.
3: No? Jo crec, sí, molt ben dit. Jo també penso que a nivell administratiu el govern hauria de facilitar els tràmits administratius que necessiten per adquirir la formació o validar-la, perquè moltes vegades aquests tràmits són lents i complicats i impedeixen accedir a una feina estable.
0: Bueno, i això també pot generar frustració i desmotivació per part d'ells, perquè després de tot l'esforç que fan no poden avançar professionalment.
2: I sobretot garantir condicions laborals dignes per a tothom, amb salaris justos, estabilitat i respecte per a aquestes persones. També s'ha de respectar els drets laborals per a tot el món.
3: Relacionat amb això, què comenteu? Creieu que els prejudicis afecten a l'hora de trobar feina?
1: Sí, i molt. Hi ha persones que són jutjades abans fins i tot de demostrar les seves capacitats.
3: Jo també ho penso moltes vegades, que a vegades només pel nom que tenen, l'accent o el país d'origen, si porten, per exemple, una jaqueta amb una bandera, ja se'ls tracta amb... ja se li donen menys oportunitats a l'hora de l'entrevista, saps?
0: I jo penso que això és injust perquè el que s'hauria de valorar en els treballs és l'experiència que tenen, no l'experiència, la formació i l'actitud que tenen aquestes persones.
2: També penso que els prejuicis tanquen les portes d'aquestes persones i al mateix temps fan perdre talent a les empreses i a la societat.
3: Vale, però quan ja tenen feina, és just que una persona amb estudis acabi treballant per sota de la seva qualificació?
1: No, no és just. Si una persona està preparada, hauria de poder demostrar-lo i treballar del que sap i del que vol fer.
3: És el que dèiem abans, que moltes vegades aquests reconeixements de títols ni es porten a terme, o si es porten tenen moltes complicacions en les quals ni l'experiència o els anys de treball que han fet en altre país se'ls reconeix.
2: No se les homologa.
3: Exacte, no se'ls homologa.
0: I bueno, com també he dit abans, això genera la frustració i la desmotivació d'aquestes persones.
2: Perquè no poden avançar professionalment. A més, la societat també està perdent perquè està desaprofitant coneixements i talent que podrien aportar molt. Davant d'això, penseu que la diversitat cultural pot beneficiar a les empreses?
1: Sí, clarament la diversitat aporta maneres diferents de pensar i de resoldre problemes en cada empresa.
3: El que dius tu, un equip de moltes nacionalitats pues, genera respostes més creatives i solucions més didàctiques al mateix problema.
0: Bueno, jo també penso que també ajuda a entendre millor la societat cada vegada més diversa que hi ha i clients de diferents cultures.
2: Exacto, la diversidad no es un problema, sino una riqueza que se puede aprovechar tanto para las empresas como para el conjunto de la sociedad.
0: Bé, si, què penseu? Si tots hi guanyem, qui creu que té la responsabilitat de millorar aquesta situació? El govern, la societat o les empreses?
1: Jo crec que és una responsabilitat compartida. Realment.
3: Sí, molt ben dit tu de la responsabilitat compartida, però jo també penso que el govern, com a figura majoritària de, i representant del país, hauria de crear lleis justes, facilitar els tràmits i oferir recursos per a poder acompanyar aquestes persones millor.
0: I també que les empreses haurien de garantir la igualtat d'oportunitats entre tots, les bones condicions i els processos de selecció sense discriminar si sigui d'aquest país o d'altre país.
2: Exacto. Yo pienso que lo que ha dicho Laura es verdad. La responsabilidad es compartida, tanto como del gobierno como de la sociedad y también de las empresas. La sociedad puede ayudar a revisar los prejuicios, fomentar el respeto y entender la diversidad como una cosa positiva.
1: Exacto. Y para acabar, porque relacioné todo aquest amb la ODS 8, bé, perquè la ODS 8 parla sobre el treball digne i oportunitats laborals per a tothom.
3: Literal, com és per a tothom, pues evidentment tothom també inclou a les persones migrades.
0: I sí, encara existeixen desigualtats, explotació o precarietat, i aquest objectiu encara no s'està complint, però s'hauria de complir.
2: Per això és tan important parlar, reflexionar i buscar solucions reals que facin que la societat sigui més justa. Després de lo que hem parlat, podem concloure que les persones migrades aporten molt a la societat i a l'economia, però encara existeixen desigualtats que cal corregir. Per això és necessari continuar treballant per a una societat més inclusiva, amb drets laborals garantits i oportunitats reals per a tothom.
0: Doncs gràcies, companyes i oients. Esperem que us hagi agradat i pugueu reflexionar sobre la situació a Catalunya de les persones migrades. Yeah.

0: Val, bon dia, som la Nicole, la Samara, la Grace i jo, la Valentina, i som estudiants del cicle superior d'integració social i estem a la i en el mòdul de sostenibilitat hem fet un treball sobre les ODS. Nosaltres vam escollir la ODS 10, la de reducció de desigualtats, i hem sent més concretament en el sector de l'experiència migrant. Així que parlarem sobre el dol migratori, el xoc cultural, el racisme, la xenofòbia i sobre una fundació que nosaltres vam poder contactar i sobre l'actualitat del que passa en Espanya amb aquest tema de la migració. Per introduir una mica l'ODS 10, bàsicament és la reducció, busca la reducció de desigualtats, sobretot en els col·lectius més vulnerables, com podrien ser les persones majors, les dones, els migrants, persones sense llar. I en aquesta ODS té una meta cap al 2030 per promoure la inclusió social, econòmica i política. I ens dona uns tips per poder reduir la desigualtat i que el govern hauria d'invertir més en la salut i en la protecció social.
1: Así es, Valentina. Como bien ella ha dicho, realmente la Agenda 2030 y enfocándonos en la ODS 10, que es la reducir la reducción de las desigualdades, nuestra mirada es la agenda, ¿no? Pone ese foco en la reducción de las desigualdades y la inclusión social de todas esas personas que no, que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, como bien ha dicho, las personas mayores, los niños, y en este caso concreto que nuestro tema es el tema de las personas migrantes. Y a partir de esta idea, pues nuestro proyecto ha nacido la experiencia del migrante. Nosotros nos hemos, a la hora de enfocarnos en este proyecto, más que dar datos y cifras, queremos centrarnos en ese momento enfocándonos en validar y dar ese espacio a sus emociones, a cómo esa persona se siente cuando tiene que dar, ¿no? Cuando esa persona deja su lugar de origen, ya sea por distintas circunstancias, pueden ser, por ejemplo, por presiones, cuestiones políticas, pueden ser por cuestiones de guerra, que tienen que dejar su país, o persecución religiosa y que no puede, su vida corre peligro. Y por distintos motivos, esas personas pues tienen que dejar, tristemente, su lugar de origen u otras para buscarse un camino mucho mejor. Y entonces nosotros vamos a poder, queremos hablar de ellos, darles espacio, esa visibilidad y que realmente ellos también tienen los mismos derechos que cualquier otra persona.
2: Vale, abans de jutjar a ningú, ens hauríem de preguntar tots per què se'n va una persona de la seva casa, per què se'n va una persona del seu país. No és una decisió fàcil ni ningú deixa la seva casa per un simple capritx. Molta gent es veu obligada a moure's per causes econòmiques, fugint de la pobresa o de la manca d'oportunitats per buscar una vida més digna en un altre país. Però també hi ha les causes polítiques, com ara mateix podem veure amb les persones de Palestina o Iran, gent que fuig de guerres, de persecucions religioses o d'estats que no respecten els drets humans més bàsics. A més, estem veient cada vegada més causes ambientals, com a Nigèria, que la gent ha de fugir del seu territori perquè hi ha inundacions molt greus on la terra ja no es pot tampoc ni cultivar. Tot això sumant la necessitat de reunir-se amb la família que està lluny i també buscant una nova oportunitat d'educació, una bona salut també per als teus fills, per a la teva família, no només ho fan per capritx, simplement ho fan per una qüestió de supervivència, perquè al seu país no tenen les necessitats, o sigui, no tenen les oportunitats com poder viure amb dignitat.
3: Val, ara explicarem una mica un dels processos més importants, que seria el dol migratori. El dol migratori és aquest procés psicològic que experimenta una persona quan deixa el seu país d'origen, semblant al dol que es viu davant d'una pèrdua molt important. Tot així, en aquest cas, no es tracta de la mort d'algú, sinó de la separació del propi entorn, com la família, els amics, la cultura la llengua i, sobretot, la forma de vida que ja es va desenvolupar. Aquest procés sol passar per tres fases principals. La primera seria la negació, quan la persona minimitza l'impacte del canvi o pensa que el retorn serà, serà ràpid. Després apareix la resistència, que és més de quan la persona fa comparacions constants i negatives entre el país d'acollida i el seu país d'origen. I per últim està l'adaptació, quan la persona es comença a adaptar i troba un equilibri entre les dues cultures que tenen. Després, el dol migratori es diferencia molt del dol clàssic, ja que aquest dol pot ser múltiple, ja que es perden moltes coses alhora. També és un dol parcial, ja que allò que s'ha perdut continua existint, fet que genera una contradicció emocional i la sensació que es podria recuperar al futur. A més, és un dol recurrent perquè es reactiva amb records, trucades o dates molt importants. Durant els primers mesos al nou país, la persona sol sentir il·lusió per haver aconseguit el seu objectiu i sentir-se molt feliç. I el dol queda com en segon pla. Tot així, entre els 6 mesos i els 2 anys, acostuma a aparèixer un xoc emocional en què seria la nostàlgia i els records de país d'origen, i es fan més intensos cada vegada. Ara, el dol migratori no desapareix completament, sinó que és un experiment, és un sentiment persistent amb què s'ha d'aprendre a conviure cada dia.
1: Así es, Nicole. La verdad que aquí podemos darnos cuenta que la migración no solamente es cambiarte de lugar y ya todo es bonito, ya todo es feliz, sino que ahí es como la persona empieza una nueva vida y prácticamente empieza desde cero. Y como bien dice ella, podemos ver que el duelo migratorio se enfoca más en el área de ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de pérdida del lugar, dejar todos sus recuerdos, su vida, su familia, ¿no? Todo lo que ella deja empiezan a sentir ese crecimiento, ¿no? Y aquí podemos ver que no solamente es el duelo migratorio, sino también hay un choque cultural, que es donde la persona empieza a experimentar ese momento de desorientación y dificultades para adaptarse. Bueno, nosotras muchas hemos, en primer lugar, hemos podido experimentar ese choque cultural de que nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir choque cultural? Que nos vamos a encontrar unas barreras que pueden ser lingüísticas, pueden ser otro tipo de costumbres, otro entorno social al que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, nosotros los latinos, a la hora de relacionarnos somos mucho más cercanos, somos más cariñosos, más tal, y depende del lugar donde cada persona emigre, podemos darnos cuenta que va a haber ese choque. Por ejemplo, hay otros países que no te puedes saludar con la mano,

0: aquí quedarnos con muchas experiencias. Y entonces también es muy importante que la persona que emigra, darnos cuenta de que no solamente vive ese duelo, sino también darnos cuenta de que va a tener que pasar ese proceso de choque. Pero ya cuando empiece ese proceso de adaptación, poco a poco pues se irá, como dice bien, perdón la redundancia, pero se irá adaptando, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras, chicas, de este tema?
1: Bueno, que tienes razón, que en plan, que aquí, por ejemplo, es muy diferente de allá. Uh-huh. Aquí a veces son un poco más fríos y allá la gente es mucho más cálida.
0: Exacto.
1: Y bueno, pasando también a otro tema, también un pilar fundamental de la experiencia migratoria es quan arriben a aquest país, a Espanya, i es troben amb el racisme i la xenofòbia molt gran que hi ha. Però abans hem de parlar clar sobre què és el racisme i la xenofòbia. La xenofòbia és la por o el rebuig a l'estranger, però el racisme és encara pitjor, perquè és una ideologia que classifica les persones creient que n'hi ha de millors i pitjors segons l'origen o el to de pell, la religió o la teva cultura. El racisme no només és un insult que et fan pel carrer, va més enllà. És un mur invisible que fa que moltes persones no puguin, per exemple, llogar un pis perquè tenen un cognom estranger o perquè tenen un físic diferent que no és el d'aquí. És un físic i un to de pell diferent. I també, si parlem de la llei d'estrangeria, és simplement un xiste, ¿vale? Perquè aquesta llei els impedeix treballar de forma legal i els obliga a acceptar feina on els exploten amb salaris molt baixos. I això ens hauria d'indignar a tots, perquè estem parlant de vulnerar els drets de les persones només per un simple paper. I també hi ha partits polítics de l'ultradreta, com Vox o el PP, que estan alimentant aquest odi amb missatges que només busquen dividir-nos, especialment cap als joves. Estan llançant discursos on diuen que els migrants són els culpables de tot, de la inseguretat, de la manca d'habitatges o de les cues als hospitals. Creen notícies falses per buscar un culpable fàcil de les dificultats que tenim com a societat, en comptes d'admetre que és la societat, és el nostre mateix estat, que en on hi ha... O sigui, en Espanya hi ha un problema en el nostre sistema i no és per culpa de les persones que venen aquí, és per culpa dels qui governen i dels mateixos partits polítics. I el que és important és que no ens deixem enganyar per aquests discursos ni les notícies falses que ens venen. Com a societat hem d'aprendre a mirar més enllà dels prejudicis, conèixer les històries de cada persona abans de jutjar, empatitzar amb ells i, si podem, donar-los un cop de mà. Al final, el respecte i la solidaritat és l'únic que ens farà avançar com a persones.
2: Sí, bé, com ha dit la Samara, és un debat una mica contradictori de que moltes persones diuen que encara de que no hi ha racisme a Espanya o que ja ha desaparegut per les ajudes que li donen a les persones migrants, però realment hi ha notícies actuals on es pot veure, com per exemple una notícia de fa poc, on va veure en el partit d'Espanya contra Egipte, on es veu que en el primer torn es veu que Espanya, els aficionats d'Espanya van cantar càntics racistes, com diem, musulmà el que no vota, que és una mica irònic tenint una persona com el Lamine Yamal en l'equip del Barça i en l'equip d'Espanya també. Com també una altra notícia, com que hi ha 200 persones que viuen al carrer volent treballar i buscar-se una vida, pues, una vida digna a la que han anat a buscar aquí en Espanya i no poden perquè la documentació és molt duradera, que tenen que esperar com quasi 4 anys per regular-se i moltes més notícies on només culpen a les persones migrants o cada vegada que hi ha alguna notícia dolenta com que hi han pegat li han donat una golpissa a algú o a...

0: Hola a tots i a totes, benvinguts al nostre podcast. Avui parlarem d'un tema molt important i alhora massa sovint silenciat, la salut mental en els joves.
1: Som 6 estudiants preocupades per la nostra generació. Jo sóc la Nerea i amb mi estan la Laia, la Sofia, la Joana, i la Carla i la Mariana. Venim del cicle superior d'integració social de primer, de l'Institut Severo Ochoa.
2: Hem vingut a parlar de les ODS, salut i benestar, i ens centrarem especialment en donar veu als problemes de salut mental entre els joves. Nosaltres creiem que és una realitat que passa molt i sovint no es dona gaire importància.
3: Parlarem per blocs i començarem pel bloc 1. A què referim quan parlem d'aquesta ODS? Aquesta ODS és l'objectiu del Desenvolupament Sostenible 3. Busca garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones i a totes les edats. Això inclou la salut física, però també la mental, que és la part en què ens centrarem avui.
4: Quan parlem de salut mental en joves, ens referim al seu estat emocional, psicològic i social. És a dir, com se senten, com pensen, com gestionen l'estrès i com es relacionen amb el seu entorn.
1: Segons la nostra recerca, alguns dels problemes més comuns entre els joves són l'ansietat, la depressió, l'estrès, els trastorns alimentaris, els problemes d'autoestima i, en alguns casos, pensaments suïcides.
2: Per concretar una mica més i donar-li importància a aquesta situació, volem mencionar les dades a nivell internacional. Les dades globals són realment impactants. Al món, centenars de milions de persones tenen problemes de salut mental. Per exemple, més de 300 milions pateixen depressió i el suïcidi és una de les principals causes de mort entre els joves.
5: El que és més impactant i preocupant és que molta gent no rep ajuda. Es calcula que entre un 35 i un 50% de les persones amb problemes de salut mental no reben el tractament que necessiten.
3: Per matitzar encara més, també volem parlar de les dades a Espanya, les quals també són molt preocupants. Gairebé la meitat dels joves afirma haver tingut algun problema de salut mental. I a part, després de la pandèmia, el malestar emocional va augmentar encara més entre els joves fins a dia d'avui.
0: I a Catalunya no ens quedem enrere. 4 de cada 10 joves experimenten malestar emocional de forma freqüent. A més, en els últims anys, els casos d'ansietat i depressió han augmentat de manera notable.
4: Dintre d'aquest problema hi ha un factor clau, la situació econòmica. Els joves amb menys recursos tenen molt més risc de patir ansietat o depressió. No és només un problema individual, també és social.
1: Encara que segueix existint el problema, s'està intentant millorar. A Catalunya s'està impulsant un nou model per abordar la salut mental, que es centra sobretot en la prevenció i el treball comunitari. La idea és no esperar que el problema sigui greu, sinó actuar abans. A més, el govern també vol millorar l'atenció psicològica i al mateix temps reduir l'estigma social que encara existeix al voltant dels trastorns mentals.
2: Hi ha diferents programes. Per exemple, GENCA està centrat en l'educació emocional i la prevenció. Busca millorar el benestar dels joves des del dia a dia. Amb aquest programa estan ajudant a promoure la salut als instituts. També s'han format milers de professionals sanitaris per millorar l'atenció i la detenció precoç dels problemes.
5: Per a situar-nos millor, també és important parlar de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Aquesta és una organització internacional creada el 1948, que forma part de les Nacions Unides i treballa per a millorar la salut de tot el món. No només es centra en les malalties, sinó en el benestar físic, mental i social.
0: A més, la OMS coordina programes de salut pública, publicada sobre la salut global i ajuda els països a millorar els seus sistemes sanitaris. Tot això està molt relacionat amb el que estem parlant, perquè la salut mental dels joves és també una prioritat dins d'aquest objectiu global de salut i benestar.
4: Un altre tema molt important del qual hem de parlar és l'augment dels intents de suïcidi entre els joves. En els últims anys, especialment després de la pandèmia, aquestes xifres han crescut de manera preocupant.
1: Sí, de fet, el suïcidi és actualment una de les principals causes de mort entre els joves. I darrere d'això hi ha molts factors. La pressió acadèmica, l'ús de xarxes socials, els problemes familiars o situacions de bullying i ciberassetjament.
2: A més, diferents estudis indiquen que el malestar emocional en adolescents ha augmentat molt en els últims anys. Per exemple, les hospitalitzacions per problemes de salut mental han crescut de manera notable en molt poc temps.
5: Això ens fa veure que no és un problema aïllat, sinó una realitat que afecta a molts joves. Molts d'ells poden experimentar pensaments suïcides o conductes d'autolesió i sovint no demanen ajuda.
3: És tan important la detecció precoç, identificar les senyals a temps pot marcar una gran diferència i evitar situacions més greus. Aquí entra en joc la prevenció. No ha de dependre només dels hospitals, sinó també de la comunitat.
6: Les escoles, les famílies i els serveis socials tenen un paper fonamental.
0: Clar que sí. Per exemple, les escoles poden ajudar molt detectant canvis en el comportament dels alumnes, oferint espais segurs on parlar de com se senten. També veiem molt important i un factor clau la col·laboració entre professionals, famílies i educadors. Si treballen junts, és molt més fàcil donar suport als joves.
1: Fa falta deixar clar que els programes de prevenció de salut mental en adolescents busquen millorar el benestar emocional dels joves i prevenir problemes abans que es facin greus. Treballem amb estudiants, famílies i professors i se centren molt en l'educació emocional i la detecció precoç.
4: També hem de tenir en compte l'impacte de les xarxes socials, que poden afectar l'autoestima, generar comparacions constants i provocar ansietat o pressió social. En aquest sentit, les famílies tenen un paper molt important, ja que poden ajudar parlant obertament, detectant canvis de comportament i fomentant hàbits saludables o buscant ajuda si cal.
2: Bloc 2. Què s'està fent, ja que el nostre entorn, per treballar les ODS? Parlarem sobre actuacions de part d'identitats que hem trobat que s'estan fent avui dia per millorar la salut mental. Per començar, la Generalitat de Catalunya ha impulsat diversos plans per millorar la salut mental. Un dels més importants és el Pla de la Prevenció del Suïcidi, que ha aconseguit reduir la mortalitat aproximadament un 15% en 2024.
6: Aquest pla també inclou recursos d'ajuda com línies telefòniques i suport psicològic, que són molt importants per a situacions d'emergència. A més, també s'estan fent programes als instituts, que treballen l'educació emocional i formen professorat i orientadors per poder detectar millor els problemes.
5: Els hospitals també tenen un paper clau. Per exemple, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ofereix atenció a joves amb problemes com l'ansietat o la depressió i també treballa amb les famílies i les escoles.
0: I no només les institucions públiques. També hi ha entitats socials com la Fundació La Caixa, que impulsen estudis, programes educatius i finançament de projectes relacionats amb el benestar dels joves.
1: Els centres educatius també són molt importants perquè treballen l'educació emocional a l'aula, detecten problemes de manera precoç i col·laboren amb professionals com psicòlegs o educadors socials.
4: I a nivell internacional, com ja hem mencionat, tenim l'OMS, que estudia la salut mental a escala global i dona recomanacions als diferents països. En general, totes aquestes entitats tenen un objectiu en comú: prevenir problemes de salut mental i oferir suport als joves.
5: Bloc 3. Què en diuen les persones relacionades amb el tema?
1: Per aprofundir en la realitat clínica, hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a Marc Ullet, que és psicòleg que treballa a l'Hospital de Salut Mental de Sant Joan de Déu i tracta amb gent jove habitualment.
2: Ara escoltarem un fragment de l'entrevista on es parla de la seva experiència professional en aquest àmbit.
7: El més gratificant i el més difícil del teu treball?
8: Bueno, el més gratificant és quan la gent millora i veus que has ajudat una mica, perquè nosaltres ajudem una mica, però és la persona qui realment té que fer el canvi.
7: Total.
8: Però quan això passa, que la gent canvia i millora i està millor, això és molt gratificant, perquè quan una persona està millor, no sé, a mi em dona molta satisfacció, perquè penso que he ajudat a això.
7: Ah.
8: I el més difícil quan algú pateix i veus que no pots ajudar, perquè a vegades hi ha gent que la podem ajudar i gent que no, i quan veus que no pots ajudar quan una persona ho està passant fatal i pateix, també em fa patir, clar.
7: I per tancar, quin missatge t'agradaria donar als joves sobre la importància de cuidar la seva salut mental?
8: Jo crec que és important per cuidar la salut mental parlar, estar en companyia, tenir espais segurs, tenir amics, i quan una cosa ens molesta dir-la, no? I penso que és molt important la comunicació, no callar-se les coses, poder-ho compartir, i a partir d'aquí serà més fàcil de que si un dia hi ha un problema greu o no tan greu, pugui resoldre-ho.
7: La facilitat de poder.
8: Sí, perquè jo crec que totes les persones ens necessitem dels altres i ens necessitem, però els joves encara més, perquè el grup és superimportant i els altres és molt important. I també hi ha molts problemes de salut mental de joves perquè se senten sols. Llavors, si poden tenir espais de compartir, siguin els que siguin, siguin lúdics, siguin esportius, llavors jo crec que això els ajudarà a la salut mental i es podran cuidar més.
7: Doncs moltíssimes gràcies.
1: És molt rellevant veure com Marc comenta que el més difícil per ell és veure el patiment del pacient.
9: És molt impactant, com diu, la comunicació i el sentiment de la pertinença a un grup. Són actituds fonamentals per preservar la salut mental.
4: Bloc 4. Què podem fer nosaltres?
9: Ara volem parlar del més important per a nosaltres. Què podem fer nosaltres com a futures integradores socials? Com a estudiants d'integració social, tenim un paper molt important a la prevenció, la detecció i l'acompanyament de joves amb dificultats de salut mental.
0: És important deixar clar que no fem teràpia, però sí que podem ser una figura de suport, de detecció i d'enllaç amb els professionals i recursos adequats. A nivell professional i educatiu, una de les coses principals és saber detectar senyals d'alerta de malestar emocional.
5: També és clau acompanyar sense jutjar ni estigmatitzar, creant espais segurs on els joves es puguin expressar. Quan cal, derivar correctament als serveis especialitzats, com psicòlegs, serveis socials o salut mental. Una de les coses més importants és treballar en equip amb altres professionals i també coordinar-se amb les famílies.
1: En la intervenció social, el nostre paper també inclou promoure la inclusió i evitar que els joves se sentin sols o aïllats. Podem fomentar activitats que ajudin a millorar l'autoestima i les habilitats socials. També participar en projectes d'educació emocional dins d'escoles, centres de joves o serveis comunitaris. Tot això ajuda a crear entorns més saludables i de suport.
4: I en l'àmbit de la prevenció és fonamental treballar per reduir l'estigma sobre la salut mental. També podem impulsar campanyes de sensibilització perquè es parli més obertament del tema. També cal educar en l'ús responsable de les xarxes socials, que avui en dia és molt important.
2: Blogging, llibres i músiques. Si voleu saber més sobre aquest tema, us deixem algunes recomanacions. Per exemple, llibres que tracten la salut mental en joves des d'una manera molt real, com Tales All the Way Down, de John Green, que parla d'un adolescent amb TOC i com això afecta el seu dia a dia.
0: També Winter Girls, de Laure Hals Anderson, que tracta els trastorns alimentaris i la pressió social. O Dairus, de Great Is Not Okay, de Adib Corram, que explica la història d'un noi amb depressió que intenta trobar el seu lloc al món.
9: I si preferiu música, també hi ha cançons que parlen molt bé d'aquest tema, com 1-800-273-8255, de Logic, que és literalment el número de prevenció del suïcidi als Estats Units d'Amèrica, i que tracta sobre la prevenció del suïcidi i la importància de demanar ajuda. O Lovely, de Billie Eilish i Khalid, que parla de la tristesa, la soledat i l'ansietat.
1: I també The Hard Drops, de Bring Me the Horizon, que tracta la depressió i la pressió social en els joves. Aquests llibres i cançons poden servir com a recursos que poden ajudar a entendre millor la salut mental i, sobretot, a no sentir-se sol.
2: Abans de finalitzar, volem llençar unes preguntes a l'aire. Les xarxes socials ajuden a expressar emocions o les empitjoren? Doncs jo, des de la meva opinió personal, crec que les xarxes socials poden ajudar a expressar molt les emocions, sobretot perquè hi ha gent que potser no s'atreveix a parlar cara a cara i a través de les xarxes socials pot explicar com se senten o fins i tot sentir-se reflectats amb altres persones, tot trobar són persones que passen el mateix que pues, dels mateixos, vull dir.
9: Sí, però crec que també al mateix temps, o sigui, les xarxes socials fan que les influencers i gent que explica la seva vida pot fer que la gent que les veuen es comparin i moltes vegades aquestes vides no són reals i pot generar frustració, baixa autoestima, no sé.
1: Jo també penso com la Laia, però també crec que hi ha una part positiva perquè potser hi ha persones que es senten recolzades per algun influencer que explica la seva experiència amb la seva salut mental i pot trobar persones amb la mateixa situació que ells i no sentir-se tan sols.
4: Jo, seguint el que deia la Laia, penso que moltes vegades el problema és que ens comparem amb la vida dels altres perquè pues, pensem que és perfecta i això pues, fa que a vegades ens generi ansietat o pressió social.
5: També crec que el tema de l'ús...
9: Espérate.
5: També crec que el tema de l'ús és clau. No és el mateix estar una estoneta que està constantment connectat. I quan això es converteix en una dependència és quan realment pot afectar.
0: Jo realment diria que al final les xarxes no són ni bones ni dolentes per si mateix. Tot depèn de com les utilitzem i del tipus de contingut que consumim. És important aprendre a fer un ús més conscient d'aquestes xarxes. Una altra pregunta de la que volem parlar és: creieu que és fàcil demanar ajuda avui dia o encara hi ha vergonya i estigma?
2: Doncs jo crec que avui dia és una mica més fàcil abans que altres generacions, bueno, els nostres avis, els nostres pares, probablement, no? Perquè es parla més de la salut mental, hi ha bastant més informació que abans, però tot així encara crec que n'hi ha que fer-ne el pas.
9: Sí, jo també penso que encara hi ha molta vergonya i hi ha molta por de ser jutjades o que no siguin, o sigui, no t'entenguin de com et sentes.
1: També crec que depèn molt de l'entorn de la persona, ja que si tens un entorn estable i una bona xarxa de suport, t'obriràs més a explicar-li els teus problemes i explicar-li les teves inquietuds o el que et passa, i tindràs més suport d'aquestes persones.
4: Jo penso que encara hi ha molt estigma i això fa pues, que la gent no es prengui seriosament la salut mental i els joves pues, no s'atreveixin a explicar com es senten o...
5: A més, no és una qüestió emocional, sinó que també hi ha barreres reals, com la dificultat d'accedir a un psicòleg, perquè, per exemple, a vegades costa una miqueta que t'agafin per la seguretat social i, si no, tens que pagar.
0: Jo crec que estem avançat, però encara queda molt camí. Demanar ajuda hauria de ser una cosa normal, com anar al metge, i encara no crec que és del tot.
4: I per finalitzar, creieu que realment la societat escolta els joves quan parlen de com se senten o només reacciona quan hi ha un problema greu?
2: Doncs moltes vegades sí que és veritat que la societat no escolta realment els joves, vull dir, sí que es parla del tema, però sempre s'escolta amb atenció, però no s'escolta amb atenció del que sentim realment en molts moments de la nostra vida, no? I jo crec que és una cosa que s'hauria de fomentar molt més, però cap a totes les edats i...
9: Sí, sembla que només dona importància quan passa alguna cosa, però que fins que no és visible o no és molt...
1: greu.
9: Sí, molt greu és quan es reacciona realment.
1: Sí, jo penso igual, i també crec que molts joves no troben un lloc segur on expressar els seus sentiments i poder explicar les seves situacions personals, i per això també tendeixen a aïllar-se i a estar més sols.
4: Exacte, i això pot fer pues, que molts decideixin callar-se el que senten pues, perquè pensen que o no són entesos o que no és prou important.
2: Prou important, sí.
5: Crec que falta més empatia i més interès real per part de la societat. No només escoltar, sinó intentar entendre.
0: Sí, definitivament encara queda molt per fer. Escoltar els joves de veritat implica donar-les espai, temps, importància abans de que aquests problemes es facin més greus. I per finalitzar, volem fer una petita valoració final després de tota la recerca que hem fet i del que hem anat comentat al llarg del podcast. Creiem que és cert que avui dia es parla més de salut mental que abans, i això és un pas molt important perquè ajuda a visibilitzar el problema.
1: Tot això, encara hi ha molt estigma i molts joves senten vergonya o por a l'hora de demanar ajuda. Encara hi ha persones que no donen importància a la salut mental o que no la consideren igual d'important que la salut física.
9: Fins i tot hi ha qui pensa que anar al psicòleg és una tonteria o que només hi va gent que està boja, i això crea encara més barreres. Aquest tipus de pensament fa que molts joves es guardin el que senten i no busquin ajuda quan realment la necessiten.
2: Creiem que és molt important sensibilitzar la societat en general i fer entendre que la salut mental és igual d'important. També cal fomentar una mirada més empàtica, intentar entendre els altres i no jutjar del que poden estar passant.
4: I sobretot normalitzar el fet de demanar ajuda, perquè no és un signe de debilitat, sinó tot el contrari. Encara queda molt camí per fer, però parlar d'aquests temes ja és un primer pas molt necessari.
5: Com a societat hem d'aprendre a escoltar més, acompanyar i donar suport sense jutjar. I com a futurs professionals també tenim la responsabilitat de contribuir a aquest canvi. Cuidar la salut mental és cosa de tots i tots mereixem sentir-nos escoltats i compresos.
4: Moltes

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, bona tarda, som el Mario.
1: Hola.
0: L'Andrea.
2: Hola.
0: Judit.
3: Hola, bona tarda.
0: I la Marta.
4: Hola.
0: Som estudiants del CB8 d'Integració Social i avui tractarem les ODS.
4: Concretament tractarem la ODS 14, que és més coneguda com a vida submarina i forma part dels objectius de desenvolupament sostenible, que són impulsats per l'Organització de les Nacions Unides. És un objectiu que busca conservar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins abans de l'any 30, és a dir, que és un objectiu proper. Concretament es centra especialment en la reducció de contaminació, la protecció dels ecosistemes costaners i la regulació de la pesca il·legal. Els oceans són tres quarts parts del planeta, el principal aliat davant del canvi climàtic. Cada any es filtren entre 19 i 23 milions de tones de plàstic. Aquestes xifres expliquen per què existeix l'ODS 14. Sense oceans sans no hi ha seguretat alimentària, ni economia blava, ni estabilitat climàtica. Sobre les dades... Ara us parlarem una mica sobre les dades. A Europa hi ha notícies molt positives i bueno, l'edificació dels oceans àcids, és a dir, el pH de les aigües territorials, que és més és el que afecta la comunicació... Ara us parlaré una mica sobre les dades que hi ha a Europa i bueno, sobre l'edificació dels oceans, és a dir, el pH, l'acidès, el pH a les aigües territorials s'ha mostrat un lleuger descens. És una notícia molt positiva, perquè bueno, un lleuger descens entre els anys comparats. A les àrees marines protegides, la coberta d'àrees marines protegides s'ha crescut de manera important, és a dir, un augment de més de 150% en àrees protegides. Són molt bones notícies. A Barcelona, concretament, destaquen el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible. I Espanya ocupa una de les primeres posicions a nivell nacional amb un 62% de compliment general en 2024.
0: Doncs, seguint amb el que comentava la Marta, jo parlaré dels principals problemes que afecten els oceans, que són diversos però estan molt relacionats entre ells. Primer de tot, la sobrepesca. Des de fa dècades les flotes pesqueres han crescut molt, però els recursos no. De fet, avui cal molt més esforç per capturar la mateixa quantitat de peix. Segons un estudi de Global Fishing Watch, només l'any 2017 es van capturar més de 90 milions de tones de peix i una gran part ja és pesca insostenible. En llocs com el Mediterrani, la situació és encara més greu. Segons Greenpeace, gairebé el 90% de les espècies estan sobreexplotades. Davant d'això, la Unió Europea ha impulsat un nou pla per reduir les captures, tot i que molts experts els consideren insuficients. Un altre problema clau és la contaminació, sobretot pels plàstics. Més del 80% prové de terra i cada any es produeixen milions de tones de plàstic que acaben al mar. Això afecta directament la fauna marina, que sovint els ingereixen o hi queda atrapada. Un exemple molt impactant és el gran abocador del Pacífic, una enorme acumulació de residus flotants. També trobem el canvi climàtic i l'acidificació. Els oceans absorbeixen CO2, per això fa que l'aigua sigui més àcida i dificulta la supervivència d'espècies com els corals. A més, hi ha la destrucció d'hàbitats i la pressió humana, com el turisme, la urbanització o el turisme... transport marítim. Pensem que el 60% de la població mundial viu en zones costaneres, cosa que genera una gran pressió sobre aquests ecosistemes. L'activitat humana, tant industrial com voy bien de tiempo y tal, ¿no? Vale, vale, segueixo. A més, hi ha la destrucció d'hàbitats i la pressió humana, com el turisme, la urbanització o el transport marítim. Pensem que el 60% de la població mundial viu en zones costaneres, cosa que genera una gran pressió sobre aquests ecosistemes. L'activitat humana, tant industrial com agrícola, també hi porta contaminants que afecten la biodiversitat. Un altre punt important és la protecció insuficient dels oceans. Tot i la seva importància, menys de, del 5% està protegit de manera efectiva. Organitzacions com el WWF, les anomenades àrees marines protegides, proposen ampliar les àrees marines protegides i les principals alternatives passen per protegir més zones i apostar per un desenvolupament sostenible. En resum, són problemes diferents però connectats, que posen en risc... que posen en risc la salut dels oceans i, en conseqüència, la nostra.
1: Bueno, i què podríem fer nosaltres com a, persones? Bueno, aquí hi ha diverses propostes de millora i solucions. Per exemple, bueno, ara us diré algunes, que són, per exemple, la contaminació marítima, que l'objectiu és clar, reduir de manera important la contaminació als mars, sobretot la que prové de la terra, com els residus i substàncies contaminants com plàstics. Els ecosistemes marins i costaners, bueno, doncs cal protegir i gestionar millor aquests espais naturals, fent-los més resistents i restaurant-los perquè recuperin la seva salut. Acidificació dels oceans. Bueno, és important reduir aquest problema amb més investigació i cooperació científica a nivell mundial. La pesca sostenible, bueno, doncs s'hauria de controlar la pesca, acabant amb la sobrepesca i les pràctiques il·legals, i recuperar les poblacions de peixos segons els criteris científics. De la conservació de zones marítimes, doncs es proposa protegir almenys el 10% de les zones costaneres i marines, i sobre la pesca il·legal excessiva, cal eliminar ajudes econòmiques que afavoreixen la pesca abusiva i il·legal. Bueno, alguns beneficis econòmics sostenibles serien que els països més vulnerables han de poder beneficiar-se dels recursos marins de manera sostenible, especialment amb la pesca i el turisme. I bueno, per últim, la investigació i tecnologia marítima, doncs finalment és clau invertir en la recerca i tecnologia per entendre millor els oceans i protegir la seva biodiversitat.
2: Val. Com a notícies tenim la ONU busca un pacte azul, que un informe de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament proposa un pacte blau global per promoure l'ús sostenible dels oceans, que acullen el 80% de la vida del planeta. L'estudi destaca el seu gran valor econòmic estimat entre 3 i 6 bilions de dòlars i alerta de l'impacte negatiu de... l'activitat humana en sectors com la pesca, el transport marítim i el turisme. L'organisme defensa la necessitat de trobar un equilibri entre explotació econòmica i protecció dels oceans. Com a impactes socials i ètics tenim el canvi a la protecció pública. Hi ha un creixement Hi ha una creixent consciència sobre el maltractament animal associat a alguns espectacles i aquestes indiquen que el públic prefereix veure els animals en comportaments naturals. Com a prohibicions legals, tenim diversos països i regions, especialment Mèxic... han aprovat lleis per prohibir l'ús de cetacis i lleons marins en espectacles impulsats per la pressió ciutadana i ambiental. Transició cap a nous models. El sector afronta la necessitat de passar cap a centres de rehabilitació corrals marins o santuaris on els animals puguin viure en condicions més naturals. Tot i que els aquaris i zoològics sovint es justifiquen amb finalitats educatives o de conservació, diverses investigacions assenyalen que la reproducció en captivitat amb finalitats lucratives no contribueix realment a la preservació de les espècies. A més, les activitats de nedar amb dolfins es consideren estressants i innecessàries.
3: Bueno, ara us parlaré una mica sobre un cas real d'espectacles amb animals. I bueno, els espectacles amb animals marins, com els que es feien a Maryland, Antibas, encara es fan en llocs com el Loro Parque, que entren en conflicte directe amb aquests objectius. El parc marí Maryland Antibas va tancar definitivament el 5 de gener de 2025 a causa d'una nova legislació francesa que prohibeix els espectacles amb dofins i orques. Aquest parc allotja dues orques. Tenim una que es diu Wiki, de 23 anys, i el seu fill Keijo, de 11 anys. Diverses opcions per traslladar-les han generat controvèrsia. Una proposta per enviar-les al Japó va ser totalment bloquejada pel govern francès per qüestions de benestar animal i l'estrès del viatge. També s'ha considerat traslladar-les a l'Oroparque, però els activistes s'hi oposen perquè continuarien en captivitat i participant en espectacles. Organitzacions com el World Animal Protection proposen portar-les a un santuari marí del Canadà, on viurien en una badia controlada però més natural. Tot i això, alguns experts dubten que s'adaptin, ja que han viscut sempre en captivitat. El cas recorda altres situacions com la de l'orca Keiko, protagonista del Free Willy, que va ser reintroduïda parcialment a la natura, però amb dificultats. El tancament de l'Ill Park forma part d'un canvi global d'opinió sobre els animals en captivitat, influït per documentals com Blackfish, que van generar un fort debat social. Tot i que la captivitat d'animals com les orques és cada vegada més qüestionada, alliberar-les completament tampoc és viable, perquè no han après a sobreviure en llibertat. L'opció més adequada seria el trasllat d'un santuari marí. Encara que no sigui una llibertat total, ofereix unes condicions molt més naturals i respectuoses amb el seu benestar que un zoològic o parc d'espectacles. Per altra banda, també tenim el cas de l'Oroparque, un dels centres més coneguts a Europa en espectacles amb animals marins. Aquest tipus d'instal·lacions són molt populars i atrauen un gran nombre de visitants, cosa que genera importants beneficis econòmics. Això fa que continuïn existint i englobint gran part de l'oferta d'oci relacionada amb animals marins. Tot i això, aquest model té conseqüències negatives importants per a la vida submarina. Captivitat d'espècies marines, com animals com orques, dofins, que viuen en piscines molt petites en comparació amb el seu hàbitat natural, fet que afecta la seva salut física i psicològica. També tenim l'alteració del comportament natural, que són els animals que són entrenats per fer espectacles, cosa que modifica completament els seus instints naturals. Seguint, tenim un impacte a la biodiversitat. Encara que molts animals neixin en captivitat, aquest és el sistema que està relacionat amb la captura històrica d'espècies i amb la idea que els animals són recursos d'entreteniment.
2: Vam anar a l'Aquàrium de Barcelona a fer una entrevista amb un biòleg i una biòloga marina i entre alguna pregunta que li... Vam anar a l'Aquàrium de Barcelona a fer una entrevista amb un biòleg i una biòloga marina i una de les preguntes que li vam fer és que quines espècies marines considereu més vulnerables als efectes del canvi climàtic i ens van respondre que sobretot eren les que no es poden moure i especialment els coralls. També li vam preguntar que quin missatge creien que era més important transmetre als visitants sobre l'emergència climàtica i ens van dir que la primera acció comença a nivell individual i que cada persona pot contribuir a la protecció del medi ambient. Finalment, el missatge que ens van donar és que cal protegir els oceans perquè són essencials i encara hi ha solucions, però és necessari treballar-hi de manera constant i individual, i també col·lectiva i amb una actitud positiva. ¿Qué puede?

0: Arrel d'aquest treball ens hem adonat de molt que ens conscienciem des de... Perdoni. Arrel d'aquest treball ens hem adonat d'un molt que ens conscienciem des de ben petits sobre la contaminació i un molt que repercuteix als oceans, mars i rius. Però com de manera innocent i completament inconscient hem participat al maltractament animal d'una manera directa, romantitzant des de ben petits aquests espectacles animals.
1: Bueno, sí, com és normal, quan som petits anem a llocs com el zoològic, l'aquàrium, i gairebé tots ens sembla màgic. Veiem animals que mai havíem vist, els observem de prop, ens emocionen... Però en aquella etapa, sovint, som força inconscients del que realment hi ha darrere d'aquests espais. No ens plantegem gens si aquells animals són feliços, si aquell és el seu lloc o si estan patint. Amb el temps, quan creixem, comencem a entendre que molts d'aquests animals no estan en el seu hàbitat natural. Han estat separats del seu entorn, de la seva llibertat i, en molts casos, de la seva família. Viuen en espais limitats, adaptats perquè els humans es puguem veure, però no perquè ells hi visquin plenament. El que per nosaltres és entreteniment, per ells pot ser estrès, frustració, fins i tot patiment. Aquesta reflexió ens fa veure que som inconscients... Espera. Aquesta reflexió ens fa veure com d'inconscients podem arribar a ser de petits, però també ens dona l'oportunitat de canviar la mirada.
2: Sí, bueno, crec que els nostres pares mateixment bueno, eren... els nostres pares, per exemple, jo crec que anaven moltíssim al zoo en aquella època i, bueno, estava la Orca Ulisses, que el 1994 la van a veure de traslladar a la SeaWorld de San Diego, ja que aquest espai a Barcelona es va quedar molt petit.
3: Clar, sí, aquesta reflexió ens fa veure com d'inconscients podem arribar a ser de petits, clar, però també ens dona l'oportunitat de canviar la mirada quan ja creixem. No es tracta de sentir-nos culpables del passat ni res d'això, sinó de prendre consciència en el present.
4: Seguint amb el que estaven explicant els meus companys... seguint amb el que estaven explicant els meus companys sobre els espectacles amb animals i lo normalitzat que està, sota el meu punt de vista, a mi em sembla que com a éssers humans som molt egoistes, perquè no hem d'oblidar que són animals, no objectes, amb els que s'han de fer espectacles com a entreteniment.
0: I bueno, crec que parlo per mi i per tots els meus companys, que aquest treball ens ha canviat molt la manera de veure les coses, la perspectiva, i que, bueno, ara endavant amb tot, sense maltractar els animals, i moltes gràcies.
3: Sí, ben dit, Marta.
2: Moltes gràcies, merci.
4: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé.

0: a tothom, benvinguts al nostre podcast. Nosaltres som...
1: La Ainhoa,
2: Maria,
3: Mireia,
4: la Maripau
5: i la Nerea.
0: I jo, l'Àfrica. Som un grup d'estudiants d'integració social de l'Institut Severo Ochoa d'Esplugues. I avui volem posar-vos sobre la taula un tema que ens toca de ben de prop. L'ODS número 8, que tracta sobre el treball digne i el creixement econòmic. Però, de què es tracta un ODS? Doncs són els objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agenda 2030 per millorar el món. En total n'hi ha 17, però nosaltres ens centrarem en la vuitena, perquè pensem que és la base per a tenir una bona vida estable i en futur.
1: Segons la OIT, l'Organització Internacional del Treball, és aquell que respecta els drets laborals, garanteix un ingrés just, seguretat social i es fa sense discriminació.
3: L'ODS 8 vol promoure precisament això, un creixement econòmic sostingut que creï llocs de treball de qualitat i erradiqui el treball infantil i forçat. Nosaltres ens hem volgut centrar en l'apartat de la vivenda digna, perquè creiem que van de la mà. Amb un salari digne no pots accedir a una vivenda en condicions.
5: Ara anem a les dades, que la veritat és que són molt preocupants. A Espanya, els joves s'emancipen de mitjana als 30 anys, la xifra més alta des de fa 20 anys.
4: I sabeu per què? Un jove hauria de destinar el 83,7% del seu salari net anual per poder llogar tot sol. De fet, un de cada 5 joves treballadors es troba en risc de pobresa o exclusió social.
6: A més, el preu de l'habitatge a Catalunya està pels núvols. El preu mitjà de compra-venda ronda els 2.775 euros per metre quadrat i Esplugues puja als 3.840 euros per metre quadrat. Els preus han crescut el doble que els sous en la darrera dècada.
5: Davant d'això, què està fent el nostre entorn? Hem investigat entitats clau, com per exemple l'APA, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca, un moviment social que lluita pel dret d'un habitatge digne des de 2009.
0: D'altra banda, també tenim la Fundació Habitatge Social, que fa una tasca fonamental gestionant pisos per a famílies que es troben en situació d'exclusió. El que fan és prioritzar aquelles persones amb menors al seu càrrec i treballar amb perspectiva de gènere. És una entitat clau perquè no només dona un sostre, sinó que ajuda a aquestes famílies a tirar endavant

0: els necessiten.
1: Per aprofundir sobre aquesta problemàtica, vivenda i salari, hi hem fet una entrevista a l'Oliver, col·laborador i afectat per la PA, Plataforma d'Afectats per Hipoteca de Sant Feliu de Llobregat. Li llançarem una pregunta clau. Tenir treball garanteix un habitatge? Escolteu la seva resposta.
2: Creu tenir feina avui en dia garanteix poder accedir a un habitatge?
3: Si vols una resposta curta i breu i concisa, no. Perquè l'habitatge s'ha sobrevalorat i es paga el doble o 10 vegades més que es pagava fa molts anys. O sigui, si, com diu Rufián, si l'habitatge es pagués com el pa ara costaria 25 euros o 30, una barbaritat. I et fa falta dos treballs per pagar un habitatge.
4: La veritat és que escoltar el seu testimoni és impactant. Et fa tocar de peus a terra. L'Oliver ens explicava que ell mateix, tot i tenir una feina, s'ha vist obligat a viure amb la seva mare perquè el preu d'una sola habitació ja puja als 600 euros. Això ens demostra que el sistema actual està fallant, ja que tenint una nòmina ja no és sinònim de poder independitzar-se o de tenir una vida digna.
5: També li hem preguntat per què els preus no paren de pujar i ens ha assenyalat directament els fons buitres, com per exemple Blackstone.
3: Principalment els polítics són els principals problemàtics, perquè vam voler fer-nos creure que érem classe mitjana, vam fer-nos creure que comprar un habitatge no era llençar els diners al terra o a la brossa, van fer-nos creure moltes coses que eren mentira. O sigui, la propietat privada està sobrevalorada actualment i pagar un habitatge és algo desmesurat, no? I després les financeres i la gent que ven en pisos...
2: No, continuïm.
3: Ah, vale. La gent que ven en pisos ha estat especulant amb l'habitatge i utilitzava com a inversió i no com una manera de garantir una vida digna.
0: Oliver també esmenta que el turisme de low cost a través de plataformes com Airbnb fa que el que un propietari pot guanyar en un mes amb un lloguer habitual ho guanyi en només una setmana. Això acaba afectant directament els preus i dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a la gent que viu aquí.
6: Doncs, què podem fer nosaltres? Com a futurs integradors socials, el nostre paper és ser un pont cap a la dignitat laboral.
7: Podem acompanyar els usuaris perquè no acceptin llocs de treball precaris i educar-los en els seus drets laborals, perquè sàpiguen identificar l'explotació i que puguin saber quines necessitats han de tenir cobertes per part de les empreses.
0: Una altra via és l'empoderament cap al cooperativisme, derivant persones a l'Ateneu Cooperatiu d'Esplugues, per buscar alternatives d'autoocupació.
1: Realment no podem fer res per nosaltres mateixos individualment. Tenim salari mínim interprofessional actual al 2026 de 1.221 euros, un increment de 37 euros respecte a l'any passat. Un cop pagat el lloguer, ens queda ben poc per dir que tenim una vida digna, ja que depenem d'una altra persona o d'ajuts econòmics.
4: Ara, per tancar el podcast, volem compartir una reflexió que hem fet entre totes i una mica de les nostres vivències en aquesta situació. Després d'analitzar les dades i parlar amb la gent, ens hem adonat que l'ODS 8 no és només un llistat de deures per als polítics, sinó una urgència real que ens afecta a tots. Hem entès que sense un treball estable i un lloc on viure és impossible plantejar-se cap projecte de vida. Jo, per exemple, amb 20 anys, estic estudiant i treballant i buscant treball per l'estiu sense poder tenir vacances d'estiu, un descans, per anar fent ahorros.
8: Estalvis
4: per un futur. I m'estic plantejant també anar-me a viure a Múrcia, perquè el lloguer allà i les vivendes estan a un preu més baix, ja que aquí, amb el sou de meu i de la meva parella, no, ni que fos un treball de jornada completa, ens donaria per fer l'entrada a un pis ni per l'entrada a un lloguer, Llavors, tenim que plantejar-nos el marxar

0: fora de Catalunya.
1: Continuant amb el que ha dit la meva companya, tinc 21 anys, igual que la meva parella, i com tots els joves somiem amb poder marxar sols, formar la nostra casa, no? O el nostre pis, i cada cop ens adonem més de lo difícil que se'ns posa, perquè ens demana molt de lloguer, no només perquè al mes sobrepassi el 70% del que cobrem quasi entre els dos, sinó que és que per poder entrar en el pis ens demanen massa. I ja és impensable pensar en comprar una casa o un pis de propietat perquè ens demanen molts diners, molta paga, i és impossible poder estalviar estant de lloguer com es podia fer abans. Penso que és vergonyós pensar que encara que tinguem parella estable, dos sous, se'ns faci gairebé impossible fins al 30 anar a viure sols.
2: En el meu cas, la meva germana i la seva parella estan visquent en la casa dels meus pares, amb mi, perquè no es poden permetre pagar un lloguer perquè estan molt cars.
3: Exacte. Estic d'acord amb les meves companyes. Tots pensem que no es tracta d'una manca d'esforç. El problema és estructural. Jo, per exemple, tinc 30 anys, sóc mare soltera, porto 10 anys treballant de gerocultora i ara em trobo en la tessitura d'estar estudiant integració social i estan compartint pis amb els meus pares perquè no em puc permetre poder llogar un pis per mi i pel meu fill. És gairebé impossible.
4: Coincidim que el treball digne ha de deixar de ser un privilegi i passar a ser un dret real. Sense un sou just que cobreixi un habitatge, no hi ha benestar ni salut mental possible que ens puguin garantir. A l'hora de tenir un sou just per poder cobrir un habitatge, entren moltes coses. Entra el lloguer d'un pis o fins i tot intentar arribar a tenir tu una casa de propietat teva. A mi m'agradaria donar una experiència meva personal en la qual que vull dir que sóc d'un poble d'aquí de prop d'Esplugues del costat i de cara a un futur ara mateix no em puc ni imaginar anar-me a viure o pagar-me un lloguer amb la meva parella al meu poble perquè el lloguer és caríssim. També estem mirant els pobles del costat, però és igual, ens hem de plantejar l'opció d'anar-nos molt més lluny, deixar les nostres famílies i els nostres amics per poder-nos intentar aconseguir un lloguer, perquè un pis propi no és que de moment no ens ho podrem permetre, i intentar anar a fer una vida fora del nostre cercle social pròxim, no? I això és bastant trist i, bueno, fa molta ràbia, no?, que estiguis treballant, estiguis intentant estalviar, però després per un lloguer potser et claven 900 euros, com a molt, bueno, com a poc, i això.
5: Total, que al final el que creiem és que cal fer un canvi a les polítiques de vivenda i en la precarietat laboral. Quan parlem de precarietat laboral vol dir que els sous són baixos respecte al nivell de vida aquí a Catalunya. Jo tinc 53 anys, estic casada, tinc una filla de 25, sobradament preparada, és neurobiòloga, està fent pràctiques i el seu sou ara serà d'uns 1.500 euros al mes. Si un lloguer de mitja són uns 1.000 euros, li queden 500 euros per acabar de pagar totes les despeses d'una casa. Per tant, ella ja m'està dient, mamà, aquí no em quedo. O sigui, no t'estic dient d'aquí de Catalunya, és que ja està pensant en anar-se'n a Canadà, Austràlia o països on el seu sou li permeti que sigui una garantia o una gratificació al teu esforç que que estàs fent actualment, perquè vulguis o no, ella s'està quedant com les meves companyes, com les noies que jo tinc a la taula, que s'estan quedant sense estiu simplement per poder estalviar uns diners per poder-se comprar una vivenda. I això, mentalment, és un desgast. Així és que hem d'obligar els nostres dirigents que aquests canvis han de ser de veritat i com societat els hem d'exigir que es facin aquests canvis. No podem permetre que tenir una feina no sigui suficient, no només per pagar un lloguer, sinó per sortir de la pobresa. I la vivenda no ha de ser un luxe.
3: I per finalitzar, si us ha agradat i voleu saber més, us recomanem aquests següents llibres. La mano invisible és on Isaac Rosa fa una crítica ferotge de la precarietat laboral i com la feina ens transforma i ens deshumanitza. Per una altra banda, tenim La isla bajo el mar. En aquest llibre, Isabel Allende tracta temes com la llibertat, dignitat i lluita pels drets fonamentals davant de l'explotació laboral. I perquè els agradi més la música, n'hi ha tres. No hi ha tanto pan, de Sílvia Pérez. Europe is love, is lost, de Kate Tempest. I S'ha acabat dels pets. Moltes gràcies per escoltar-nos i segueu feliços. Adeu.
5: Adeu.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: El passat dia 5, 6 i 7 de maig vam fer una experiència amb l'Institut Severo Ochoa, amb alumnes de l'escola, amb alumnat, i ens van venir a presentar el seu projecte. Durant aquells dies, jo crec que van passar aproximadament una seixantena d'alumnes, no voldria equivocar-me. Per parlar d'aquesta experiència, avui tenim a dues de les seves professores, la Anna Castell i Arnau, i per tant, benvinguda, Anna.
4: Hola, bona nit.
3: A l'Agos Piñeiro, que també és professora del Severo.
5: Hola, bona nit.
3: I a la Gaby, la Wendy i la Maria, benvinguda a totes.
6: Hola, bona nit.
3: Jo començo per la Anna. Uh-huh. Anna, veniu aquí a Tarreu, a la ràdio, però ja veniu amb els vostres projectes super redactats i ens presenteu una sèrie d'ODS. Començarem. Què és una ODS?
4: Mira, explicarem una mica com va sorgir aquesta proposta. Aquest any hem fet, bueno, hi ha nou currículum a la FP. Elles són d'un cicle de cicle superior d'integració social i en aquest nou currículum hi ha una assignatura que se li diu sostenibilitat. Llavors, una de les propostes que vam fer des d'aquest mòdul era que coneguessin les diferents ODS, que són uns propòsits que van fer els governs per aconseguir un món més just, més solidari, més igualitari, més sostenible, i que es desplegava amb 17 objectius. La proposta que els hi fèiem era que valoressin quin objectiu voldrien treballar i analitzar i que aprofundissin una mica sobre ells. I el resultat final o el producte final era una gravació aquí, fent un podcast amb la vostra col·laboració, que si no, no hagués estat possible. Llavors se'ls demanava que investiguessin una miqueta sobre aquesta ODS, que la focalitzessin, perquè algunes d'elles són molt, molt àmplies, com la que van treballar les tres alumnes que han vingut avui, que la focalitzessin amb el que més els interessés i que fessin una entrevista a un expert, que busquessin informació, busquessin altres podcasts o altres entitats que haguessin treballat sobre allò i que pensessin una mica com els interpel·lava aquest podcast a nivell individual. Perquè se suposa que aquestes ODS han de treballar des del nivell més macro, que és a nivell governamental, però tot això va fluint cap a baix i ens afecta a nosaltres a títol personal. Llavors també se'ls plantejava, bueno, i tu què pots fer en respecte a aquesta ODS? De tot això en feien un producte i van venir aquí a exposar-ho. Llavors, no sé si dir per què han vingut elles tres justament ara.
3: Jo m'agradaria fer-te una pregunta que poder també l'Agos podria contestar-me. Uh-huh. Aquests objectius que tenen des d'Europa, perquè això va de la baix, arriba als instituts, perquè són la base, no? La ciutadania i el futur, però després hi ha un retorn real d'aquestes conclusions i d'aquests treballs de a baix cap a dalt, cap a les directrius europees, o es queden amb treballs educacionals i després no té cap tipus de retorn realment?
4: Jo crec que el retorn és que elles sensibilitzin, que elles s'adonin que són part implicada i partícip i que no tot ha de venir de dalt, sinó que nosaltres amb les nostres petites accions podem fer canvis i transformacions molt importants. Llavors, el retorn per mi seria aquest, que d'això elles en traguessin la conclusió que, val, fent petites accions podem aconseguir grans coses.
3: Val.
4: Això no arriba més amunt, no arriba més amunt. Arribar, doncs, mira, si podem fer una miqueta de difusió d'aquests podcasts que els penjarem a la pàgina web de l'Institut o que es poden retransmetre per aquí...
3: Ho farem.
4: Doncs serà on pot arribar. Però jo crec que la finalitat és que se n'adonin que com a bons ciutadans i per aconseguir una societat més justa, nosaltres hem de canviar petites cosetes, però que poden aconseguir grans finalitats.
3: I com has dit abans, es tria la integració social. En aquest grup de Sever 8, tots els grups trien...
4: Elles són alumnes del cicle formatiu d'integració social.
3: Val.
4: Però aquest mòdul és transversal. Es dona en els altres cicles... crec que tots els cicles, aquest ara ja. Sí.
5: Sí.
4: Digues.
5: No, el que passa que és el primer any. És el primer any que hem fet tot el curs d'aquest mòdul, d'aquesta assignatura, que ha vingut en paral·lel amb digitalització també. Llavors ha sigut una mica un any de prova, i en els cicles on ja hem començat, perquè no en tots, segons si era primer o segon, ha sigut una prova i anar fent que cada profe s'ha fet seu, no? I tu l'has encarat molt guai per aquí, no? I fent aquest match amb la ràdio per poder-ho difondre.
3: Agost, perquè quan veuen i l'any passat o fa 2 anys aquí a la ràdio un altre grup, no estàveu fent en aquell moment cap ODS?
5: No.
3: Era un altre projecte.
5: Sí, això ho poden explicar molt bé la Gavi i la Wendy, perquè va ser des de TEPIC, Promoció d'Igualtat de Gènere, que és l'altre cicle que elles han cursat.
3: Doncs vinga, va, ara sí que donem la paraula a la Gavi, a la Wendy i a la Maria, perquè tenen moltes coses que explicar-nos. I la primera pregunta que us faig, per què veu triar, sou d'integració social, per què veu triar la ODS amb la qual vosaltres veu treballar?
6: Hola, buenas noches. En nuestro caso, elegimos esta ODS porque el grupo que venimos trabajando, tanto mi compañera Gaby, la María y yo, somos, faltan la Fátima y la Soraya y la Sonali, que somos mujeres migradas. Y como mujeres migradas estamos muy concienciadas con las desigualdades, ¿no? que padecemos por el hecho de ser mujer migrada y a más ser mujer, ¿no? Conocemos de primera mano las dificultades que enfrentamos el día a día. Y por eso entre todas decidimos trabajar sobre esta ODS. Y el año pasado que vinimos con vosotros a grabar un podcast también, que era con motivo del 17 de mayo, con motivo de la celebración de la no discriminación al colectivo LGTBIQ+. Y fue una experiencia muy bonita y nos las pasamos muy bien también con vosotros. También agradeceros que siempre nos abren las puertas para este tipo de propuestas de concienciación a la población, que hace mucha falta, sobre todo desde la base, que es la escuela, y luego que se transmite a las familias y por tanto a la sociedad en general.
3: Gavi, com comenceu amb el projecte? O sigui, com s'inicia, com han sigut les jornades de treball, de coordinació?
7: El tema también lo tocamos en el ciclo que hicimos, mi compañera Wendy y yo hicimos el ciclo de promoción e igualdad de género también en el Instituto Sever 8A, y tocamos el tema acerca de las mujeres migradas. Entonces, al tener como que esta ODS, pues decidimos enfocarnos más en ese ámbito, porque como mujer migrada que somos, bueno, cada una ha sido, pues... Hemos vivido muchas experiencias acerca del desconocimiento cuando llegas aquí, todo por lo que tienes que pasar y entre muchas cosas más.
3: Explícame.
7: Por ejemplo, una de las cosas importantes que, bueno, para toda persona, ni bien llegar aquí, es necesario tener el empadronamiento, que sin la ficha de empadronamiento tú no puedes acceder a servicios como la salud o la educación. Porque si no, no puedes tener no tienes la tarjeta sanitaria, tampoco puedes ingresar al instituto. Y, por ejemplo, a mí me pasó eso, de que yo no estaba empadronada y entonces no pude acceder al instituto a estudiar.
3: ¿Fins cuándo vas a poder entrar?
7: Un año.
3: ¿Duraron un año?
7: Sí, porque estuve sin padrón.
3: Vale.
7: Y eso que también mucha gente desconoce, ¿no? Al principio yo tampoco estaba súper desorientada y tampoco es que, o sea, tú tienes que ir preguntando y es correr la voz. Y cada una de las personas es verdad que te da diferente información, pero también están como que las que no. Por ejemplo, a mí me tocó el hecho de que a mí en un principio me dijeron de que no podía estudiar, así tuviese el empadronamiento. Sí. Siento que se pierde tiempo ahí. Porque pudiendo acceder a hacer una formación mientras estás en el proceso de tu regularización, pues vas adquiriendo conocimiento. Y bueno, es eso.
8: ¿Y al caso de la María?
9: En mi caso, al principio, o sea, la llegada de aquí no costó tanto. Me costó un poco más quizás la entrada, porque yo vine aquí gracias a mi tía, con mi tía y mis dos primas. Claro, yo no era hija de ella, no me dejaban pasar por eso mismo, por la misma razón. Nos hicieron un montón de preguntas, estuvimos horas esperando en el aeropuerto para que nos dejaran pasar. Y llegaba una y otra persona y preguntaba exactamente lo mismo, no sé por qué. Pero al fin que nos dejaron pasar y la llegada fue muy bien. Teníamos también una persona que nos estaba esperando aquí, se nos hizo todo más fácil, no hubo ningún inconveniente, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que luego se nos empezó a complicar un poco más, que estábamos solo nosotras cuatro. Y fue cuando mi tía se separó de la pareja, que era nuestro mayor soporte aquí, porque no conocíamos nada más, tampoco estábamos tan informadas de todas las cosas. Y ahí sí que se nos empezó a complicar un poco todo, porque por el motivo de no tener documentación todas, solamente mi tía, y que dependía de él, era como que depende de él y consta de que él se suponía que nos estaba ayudando y que no nos podían ofrecer ningún tipo de, digamos, una ayuda o algo con temas de estudios y eso. Yo, que tampoco encontraba trabajo por tema de mi documentación, no podía ayudar de ninguna manera en mi casa. Se nos complicó todo muchísimo. Hasta que, bueno, con esfuerzos y tal, sí que fuimos hablando y abriendo, tocando puertas, pero nos costó muchísimo. Había gente que nos escuchaba y era como que solamente nos escuchaba y nos miraba y listo. No les importaba. Claro, no estaban viviendo, no estaban pasando por eso mismo. No sabían lo que se sentía. Y de momento eso.
8: Hi ha moltes dificultats, a part de les administratives, i moltes discriminacions que no solament són les administratives. Arribeu finalment, podeu recercar una escola, no sé si ja veu començar el Severo Ochoa, i bueno, la vostra experiència, la vostra acollida a l'escola, tant pel professorat com els companys i companyes... Com ho heu viscut? Aquella esperança que teníeu de poder estudiar, realment ha valgut la pena, el sofriment?
6: Bueno, jo en mi caso soc la Wendy. En el meu cas va ser fàcil integrar-me, perquè sempre des de la primera vegada que va arribar a Barcelona, en el meu cap va tenir esa motivació per formar-me. Però com vaig tenir que treballar per sortir endavant, va aturar els estudis, i per això començar a formar-me una mica tard, amb 49-50 anys. Pero yo estoy muy orgullosa de haberme lanzado a estudiar a esta edad. No me importa, porque era mi sueño formarme. He tenido que trabajar mucho, muy duro, para llegar a una estabilidad más o menos que me permita un desahogo para mientras me formo. Pero me ha merecido mucho la pena y yo estoy muy agradecida a Cataluña. Porque la verdad, desde el primer momento yo me sentí muy acogida y muy arropada. Y por eso solo puedo dar gracias. Pero claro, hay personas que lo tienen más difícil que yo. Tienen que, como ha dicho mi compañera María o mi compañera Gaby, yo entré desde el principio con documentación en regla. Entonces eso me ayudó mucho, sobre todo a conseguir trabajo, que hubiese podido empezar a estudiar una mica abans. Però vaig tenir que treballar moltíssim per a sobreviure.
8: Elles han hagut de saltar molts obstacles per arribar aquí on són i encara hauran de saltar més obstacles que se'ls hi posarà la vida, com a qualsevol altra persona. Però el professorat teniu un repte, i és tenir un alumnat molt divers, de diverses edats i procedències. I per tant, aquests reptes, també des del professorat, com els encareu i com els coordineu i encaixeu?
5: Sí, Anna, vaig...
8: Sí, vinga,
5: doncs sí, la veritat és que és un alumnat molt divers, d'orígens diversos i amb experiències vitals, de vegades complicades o de vegades, si més no, molta quantitat d'alumnat i cada vegada més experiències que val la pena conèixer i que intentem acompanyar així tot el que podem, no? Perquè sí que, com explicaven elles, no? Les dificultats que es troben, si parlem amb el cas, en aquest cas dels joves, les joves que migren i que es troben aquí, que volen estudiar, però que tenen tots aquests obstacles, l'institut, d'alguna forma, sí que és un punt que pot servir de recolzament i de casa, no? D'alguna manera, sempre amb els recursos que tenim i amb les limitacions, també, que trobem, que hi ha alguns obstacles que no depenen de nosaltres. Però sí, perquè jo us escoltava parlar i pensava en preguntar-vos si havíeu trobat xarxes de suport, a on havíeu anat a demanar acompanyament, a sentir-vos recolzades, o anar buscant, anar picant portes i anar descobrint si una companyera que ja feia potser alguns anys que ja havia estat aquí us havia donat la informació, o com, si havíeu trobat això, no?, aquest recolzament, perquè a l'institut de vegades tampoc tenim tota la informació, perquè són casos i vides tan diverses que hauríem de saber de tot, no?, per acompanyar tothom. Llavors també anem descobrint i anem intentant estar connectades amb els recursos del territori i tot el que podem per poder oferir l'ajuda que es pugui. De vegades arribem, de vegades no, però almenys està disponible pel que puguem servir, no?
4: I jo afegiria potser a tot això que deia l'Agos, que és així, diguem-ne, jo afegiria l'acompanyament més emocional, no? Amb els casos en què hem sentit que algú, com parlava la Maria, no?, de sentir-se sola o sentir-se que no saber quin camí fer, nosaltres intentem contactar amb les entitats que poden fer aquest... ajudar-los a saber el camí que, o quines gestions han de fer i potser centrar-nos en l'acompanyament més personal.
5: Mm-hmm. També abans ho parlàvem, no?, abans d'entrar, hi ha com tants temes i tantes qüestions que abordar, no?, amb aquest tema de la migració, si és voluntària o és forçada, si la decisió l'ha pres una perquè ja és adulta, no? Però en molts casos, no sé en el vostre cas, si ja heu vingut adultes i havíeu pres la decisió conjuntament amb les famílies, però de vegades moltes adolescents venen que la decisió l'ha pres la família, els pares i mares, no? I llavors això també és un què, no? I aquest què pot ser, la persona s'adapta i dins del procés migratori hi ha molt de dol i de dolor, però també ja parlàvem també il·lusió i aventures i una vida nova, no?, que coneixes gent, et trobes amb moltes coses que no t'esperaves, però en molts casos, i això també és així, el fet d'emigrar pot convertir-se en un factor de risc, no? Doncs perquè aquell adolescent es troba sol, no ha pres la decisió, lluny dels seus amics, amigues, de la seva identitat, i llavors això és el que no hauria de passar, no? Que aquest procés d'adaptar-se i d'estar vivint aquest dol es converteixi en un problema, en un obstacle que faci potser decaure en els resultats acadèmics o en l'estat d'ànim, no? Llavors aquí és on sí, quanta més xarxa i quanta més escolta, acompanyament emocional, com deia l'Anna, doncs millor.
8: Sí, perquè la Gavi ha explicat tota una sèrie de dificultats pel tema de l'empadronament, i la Maria ens explicava doncs aquesta situació familiar, que arribes aquí amb unes perspectives i que es trenca. Val? I no sé, Maria, l'escola, l'institut, els companys i les companyes, a tu com t'han servit de suport per encarar aquests inicis aquí? T'ha anat bé? Has trobat suport amb el professorat?
9: En mi caso, no. Todo lo contrario. Con que llegué aquí a los 13 años, me tocaba la ESO. Incluso me encontré con que pasé un mes entero sin que los profesores supieran que yo era nueva y recién llegada. Claro, me hablaban en catalán, me hablaban todo, suspendía todo. Estaba frustrada conmigo misma por no poder, por no saber, por no tener el nivel de todos. Pero claro, tampoco era todo mi culpa, porque tenía meses de estar aquí, el idioma no lo entendía para nada bien. Mis compañeros no me apoyaron en mucho tampoco, digamos, que fue también algo que me echó un poco para atrás. De mi manera de ser también, que soy muy callada, muy reservada, y eso ellos lo veían como si fuese un bicho raro, tal cual, así me veían. Los profesores, hasta que no estuve en cuarto de la ESO, no fue como que se dieron cuenta y me empezaron a hablar, pero claro, en cuarto de la ESO. Y nada, fue nada más una charla de media hora y no más. Y era como que si estás mal, sal al pasillo y listo. Claro, no ayudaban tanto tampoco en casa con los problemas, las dificultades que habían. Era como que tampoco podía contar las cosas que estaba pasando en el instituto para no sobrecargar a la otra persona que estaba conmigo. Claro, no era mi idea de no ponerle más carga a ella, intentar alivianarla en vez de ponerle más. Y me lo echaba yo encima, cosa que hice mal también porque pasé mucho tiempo con eso. Cuando vine aquí, también la separación de mi madre fue muy fuerte, que me echó para atrás otra cosa también, que no... Fue como que quería estar aquí, pero a la vez no, porque me faltaba alguien, no me sentía completa, no me sentía yo, para nada.
8: María, però ara com ho portes? Ara mateix, a data d'avui, com estàs?
9: Ahora mismo ya mejor, porque bueno. Es como que encontré un grupo en el cual nos acogemos entre todas, nos apoyamos mutuamente en lo que podamos y vamos tirando. Y aparte de que ya soy un poco más grande, la mayoría somos adultas, bueno, son adultas, y pues claro, con cada experiencia y eso es como que consejos en los que pueden ayudar más o menos y irnos ayudando.
8: ¿Y lo del català ho portes bé?
9: Sí, mejor. ¿Eh? Claro.
8: Perquè avui no, però l'altre dia que va estar i va parlar una miquetona en català, doncs ja ho portes millor i l'entens perfectament. Com t'ha ajudat aquest projecte a nivell de convivència, d'intercanvi amb les teves companyes, a l'hora de treballar, a l'hora de compartir tota la redacció d'aquest projecte que vau fer vosaltres?
9: Pues muy bien, la verdad, porque fue como que durante el proyecto estuvimos compartiendo experiencias distintas de cada una. Con cada cosa que encontrábamos y tal, era como que un tema de conversación nuevo en el cual podíamos hablar y desenvolvernos un montón. Y son experiencias que son algunas, sí que es verdad que son un poco más tristes y eso, pero otras que dices, hay mucho de qué aprender y eso.
8: El projecte us ha servit, per tant, per conèixer-vos millor entre vosaltres.
9: Sí.
8: I, per tant, això aniria més enllà d'aquesta ODS i aquest objectiu europeu.
4: Cal potser aclarir perquè han vingut justament elles tres, que eren d'un grup de sis. Elles van treballar a l'ODS de...
10: Desigualtats.
4: Vale, de la lluita contra les desigualtats i es van centrar, com deien, en el procés de migració. I van fer un treball molt xulo i que va estar molt bé, però després els vam dir, el dia que gravaven, ha faltat que parléssiu de vosaltres. I per això els vam oferir la possibilitat, no? Isabel, tu les vas engrescar, a que vinguessin a parlar d'elles, no? Això que explicava la Maria, per exemple... no ho havíem sentit abans, no? I pensàvem que era un bon lloc per visibilitzar, perquè justament elles reclamaven, no?, la visibilització i el poder transmetre el patiment, el dolor i les il·lusions també de tot aquest procés. I vam dir, vale, doncs això hem de reservar un espai per poder-ho fer, i per això han vingut elles.
7: Bueno, yo quería añadir acerca de las experiencias en cuanto al instituto. A mí me pasó de que yo quería en un principio hacer integración y la casualidad, no sé cómo llamarlo, pero se había abierto el ciclo de promoción e igualdad de género. Entonces, no quería quedarme otro año más sin hacer nada. Entonces, decidí meterme al ciclo. Fue una grata sorpresa porque encontré un grupo de 9-10 mujeres, aparte de las maestras, en las cuales jamás imaginé de que yo posteriormente me abriría o empezaría a contar acerca de mí, porque también, al igual que María, yo me considero un poco reservada y bastante callada. Y al principio sí que me sentía... por mi parte sí que me sentía vulnerable y reservarme el hecho de no tener papeles. Como que te haces chiquita. Y bueno, yo me hacía chiquita. Poco a poco fui entablando más, más conversaciones con mis compañeras. Y surgió justo una conversación con una de las profesoras, en la cual me preguntó así de la nada cómo estaba. Y en casa había un tema acerca de la vivienda. Entonces, no sé cómo, yo solté lo que estaba pasando en casa, cosa que nunca me hubiese planteado decirlo, y me dijo, pero ¿por qué no lo has hablado? Que porque las profesoras aquí podemos saber la situación y de algún modo como que crear ese apoyo, ¿no? Todo en cuanto a sus posibilidades, evidentemente. Lo comenté con mi tutora. Yo tenía que empezar a trabajar a la par que estudiar porque no quería dejar el ciclo, y así estuve durante un buen tiempo. Incluso eran quizás muchas veces las faltas que ya para casi graduarnos yo dije, no lo termino. O sea, faltando un mes dije, no voy a ir a la graduación, no quiero terminar. Pero ahí es donde entran mis compañeras, bueno, mis amigas ahora, y las profesoras que estuvieron ahí. Y creo que forman un papel muy clave en el desempeño del alumno, en cómo el estar ahí y preguntar cómo te sientes. Sé que en este caso éramos un grupo de 9 y quizás podía cada una preguntar y tal. En un grupo de 30, que es lo que pasa en integración, que es un grupo mucho más amplio, a mí personalmente sí que me ha chocado de ser 9 mujeres donde creas tu espacio seguro a un grupo de diversidad de edades. Sí que me ha chocado un poquito, pero bien en cuanto a los profesores, los temas que se tratan y que es eso, que también el apoyo del profesor, no quiero decir que está obligado y tal, pero es importante la función que cumplen. Y bueno,
8: ara us vull fer un comentari, no té res a veure amb el vostre projecte, però sí que us vull demanar una opinió perquè és que m'ha vingut al cap. El tema de l'edifici del Barco, que el teniu davant de l'institut, allà es va comprovar que perquè et fotin fora de casa no fa falta que siguis una persona migrada i un sense papers, perquè allà hi havia famílies que els seus avis ja havien viscut a l'edifici. I la meva pregunta és, això us va arribar a l'institut d'aquesta manera? Ho veu viure? Veu tenir alumnes que estiguessin aquest any a l'institut? Perquè clar, jo tinc amics meus de la infància que vivien allà al Barco, alguns ja no hi viuen, però hi havia gent que va haver de marxar, dos persones en concret, una companya de l'escola meva i una altra que és més jove que jo, però que era companya de l'escola de la meva germana, que és més jove, no? I clar, ara esteu explicant la vostra experiència i dic, és que no fa falta ser migrat, et foten fora de casa encara que tinguis els papers en regla. Com ho heu viscut això a l'institut?
5: Sí, sí que ens va arribar i hem estat més informades que hem pogut. Sí que com a institut o com a claustre, la veritat és que és una pena, però de vegades tenim tants temes, tants fronts i el ritme és tan ràpid que no dona temps a aturar-nos i a fer-nos més conscients, no?, les unes a les altres i compartir aquests temes que estan passant, no? Al costat de casa, aquí, al territori, i que com a instituts, no? I com a escoles val la pena estar vinculades i fer força. Sí que hem tingut relació perquè hi havia algun cas d'alumnes que hi vivien i, bueno, hem participat en el que hem pogut, no? En alguna manifestació, donant suport en algun ple, que profes que han estat directament vinculats perquè eren alumnes seus, i alumnes, d'alguna manera els hi ha arribat la informació, saps que aquestes difusions, doncs, de vegades hi són, però no sempre arriben a tothom. També passa que l'alumnat que tenim de cicles, la gran majoria no són d'Esplugues, però els de l'ESO i batxillerat sí que s'han enterat, i ara, igual que ara, estan, bueno, fent mobilitzant-se i mirant d'activar i d'estar presents amb el tema de l'habitatge i de donar resposta des de l'institut, i és un treball xulo que s'està fent i necessari. Però sí, no? Entenc la relació que has fet. Jo també pensava, no?, tota l'estona, com tots aquests processos migratoris i que venen de l'ODS, no?, de desigualtat, que estan a tot arreu i que té moltes, de vegades, contradiccions. De fet, l'altre dia llegia i hauríem de tenir més dades ara per poder-ho informar bé, però com aquest mòdul de desigualtat, de sostenibilitat, els ODS és una part, però té molts altres

Són les 8 del vespre. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir: el preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: me abrazara una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'ha recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda. Si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle. I en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Emparson, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una

botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa, una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó

Tinc, cariño. I got you, babe. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó, aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

Two More Bottles of Wine. Two More Bottles of Wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó, aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original, perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per el president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Anmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

More than this. Més que això. More than this. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, que m'ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissie Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai, Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera?
1: Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
2: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre amb la meva dona la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
1: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
2: No,
1: jo tampoc.
2: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
1: Les imatges que han sortit al Nodo.
2: Sí, que
1: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
2: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que els recordo molt, molt.
1: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
2: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera doncs transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
1: I et sents privilegiat, eh?
2: Una mica sí.
1: Clar,
2: no
1: ho
2: diguem gaire, per si de cas.
1: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
2: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments. O sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.

0: Més o menys, eh?
1: Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
2: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Sí, Battiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un email? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacore, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una, aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de disc jockey com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, noi, així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar, i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda, o sigui, ell estava allà però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic super fascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. We got it together.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les 10.
1: Ruta 66.
2: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
3: Ruta 66, el més nou.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, exvocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Que fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, l'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, i fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França, val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839, que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners, per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir doncs no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies. No hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, arrel de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants aficionats a la fotografia, sí, voluntaris i tal, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: I va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no, Toni?
2: S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé, i a partir d'aquí doncs hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens, sí, aquest tram i has de fer equips fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir que operar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, ens va passar això i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona, sí, correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, sí, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal, i a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, pues, per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem on anar, no teníem on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca, Pare Miquel,
0: allà? Sí.
2: I allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etc. No? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos. No? Llavors, a partir d'aquí vam dir, bueno, pues, mira, anirem buscant i tal, i llavors el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, doncs vam dir, estupendo, doncs sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
2: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val. I ja us constituïu com a secció de l'Avens?
2: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van
2: sí, sí, doncs
0: cedir, com no... vosaltres estem al costat en la ràdio amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2006 i 2016, perdona,
2: sí, 2016-2017 deuria ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahí deuria ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
3: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019? Sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual, de diferents punts de... diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i, a més, doncs, ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
3: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
3: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
3: Sí. Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
3: Sí, disposem d'un drive conjunt i allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
3: No, era interna.
0: Interna vostra.
3: Interna.
2: Sí, sí.
0: Quants socis sou ara?
3: Ara som set.
0: Set socis.
2: Ara mateix set. Són poquets, eh?
0: I que s'ampliï. Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
2: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
2: A la sala de coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels Amics de la Fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la
2: correcte.
0: Primera planta.
2: Correcte.
3: Sí, sí.
0: Teniu teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
2: Sí, de fet, de fet també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i, bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era de l'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup, vull dir, vam
0: la
2: escollir
0: recordo.
2: Unes fotos,
0: sí.
2: I aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar, estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no?
0: Vaja, llavors, a partir d'aquí... L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
2: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
3: I després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada com si anessin a buscar bolets perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
2: Sí, sí, sí.
0: I això ho he vist i sobretot a la calle Sus de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la calle vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha
2: sí,
0: moltíssima sí, afició.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Esteu a la federació, hi ha federació?
3: No, estem federats. No.
2: Sí, hi ha la federació uh-huh. catalana de fotografia, uh-huh. hi ha la federació espanyola de fotografia també, però no estem federats. No, ara per ara no estem federats.
0: Bueno. Ja arribarà tot.
2: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix, si hem d'estar federats seria per fer algú més gran, no? Tipo concursos, presentant-se a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans d'explicar-lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
2: No.
0: Us veu posar en una zona pública totalment,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model... i sobretot, no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família.
0: Per propietat,
3: sí.
0: I per la protecció de dades.
3: Sí, és bàsicament. Després, a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema. Però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
2: Uh-huh. Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup, un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal. Molt normal, molt d'això, no? Bueno, pues, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
2: Vostè aquí que d'això, no? Dic, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. La Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè, clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode van venir d'ar seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas, potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat sí, perquè hi ha una plataforma específica específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport, sinó que és a fora, hi ha una plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. Hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a la... A persones sí, però necessiteu una autorització.
3: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí.
3: Són els drets d'imatge, uh-huh. S'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model i a totes les he fet signar un contracte, més que res perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
0: Totalment.
3: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
0: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veus gent amb unes bones càmeres. I, de fet, quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos.
2: Uh-huh.
0: Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició...
2: De fet, el tema de la fotografia digital, la tecnologia, que ha permès, doncs, això, no?, de poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost, sabies que després havies de aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no?
0: Sí.
2: Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada són millors. A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no? De pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament, perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat

0: a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, és impossible, o sigui, allò és basura.
1: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
2: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes en aquell detall que ningú no havia vist. Aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels per polzada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, que tu la miris amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
1: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls. Fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en els quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
2: Sí.
1: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
0: Bueno, amb la... avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i demés, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i demés, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar hi ha ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la

0: fotografia i de més, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És una mica en mica entrenant aquest ull i poder fer al final, perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari, és a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? És i agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
1: Sí.
0: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? Sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i de més, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també.
1: Imatge 74,
0: sí, val,
1: que era un feien grup el Cinefòrum també,
0: que hi havia gent i sí. Bueno, i bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedar allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'omplenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
1: Molt bé.
0: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
1: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
2: A veure, jo fa 3 anys estava treballant com a cap d'estudis a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. Portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
1: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
2: Sí, bàsicament.
1: I en cas d'en Toni Fontova?
0: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre de lo que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar doncs seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, I, bueno, i a partir de llavors vaig començar doncs, a, d'això. Llavors vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, Bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar doncs, a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara,
1: sí,
0: vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors, quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid. Aquí a Barcelona no revelaven. S'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno. I després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona, també. Les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí, doncs, ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
1: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre i jo a casa tinc una càmera fosca. La meva àvia, us la portaré un dia perquè la veieu.
2: Ah, sí.
1: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. Ah. I a partir d'aquí, doncs des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
2: Doncs mira, aleshores farem una cosa, el Toni i jo et convidem, o bé que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé fins i tot necessitem models.
1: No, jo model no.
2: Necessitem models femenines.
1: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo, a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista, i com tornarem a repetir que els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se a aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup,
2: sí,
1: molt bé.
2: El Rubén. El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa perquè té idea i té...
0: Sí. I té molts coneixements, sí. Ja, de fotografia, i té... Bueno,
2: I sobretot, ganes.
0: Sí.
2: Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
1: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
0: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
1: Ah, val.
0: Sí, ja funciona. Sí, i de fet, hi ha càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi ha sistemes que li pots dir que la càmera que dispari parlant-li. Sí.
2: Dispara! L'acabem de fer.
1: L'acabem de fer una foto. La publicarem a les xarxes socials. Deixem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
0: No, penjades no estan, les no? tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
1: Com ah, pel que has dit abans, podem. El tema de, sí, sí, de publicació.
0: Sí, sí, sí, aquí tenim les quatre... Les quatre? Quatre? Sí, bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la de... La, sí, la d'abans i després.
1: La de les escultures.
0: I després les escultures.
1: La d'abans i després és el que va fer el recull la... l'associació de veïns aquí de...
3: No, és una altra.
2: Van ser en paral·lel.
0: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí de...
1: Sí, del centre.
0: Del centre. Ens va demanar la col·laboració per fer... ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. I... però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després ells i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
1: Molt bé.
0: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
1: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
0: Això
1: si volen alguna altra informació.
2: Perquè
1: hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
2: Es diu amicsfotografia,
1: sí?
2: .stm-projects.com.
1: Val, suposo que si posem al Google Amics de Fotografia Esplugues, sí, ja ens fa la recerca i anirem directes.
2: Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
1: Val.
0: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook, a Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues, directament, l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues, i ja directament ja els hi sortirà...
1: No em voldria deixar una cosa, podem equivoco... Però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va estar a la via?
0: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
1: sí.
0: I va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
1: M'ho he imaginat que era ell.
0: Del seu contacte.
1: Doncs des d'aquí un record
0: sí.
1: Molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
0: Sí.
1: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
2: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking de 6 a 8.
1: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive? I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
1: Correcte.
0: Què és Encadenats?
1: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
1: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
1: No, cada no conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, ens podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és una terra, la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
1: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
0: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
1: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
0: Quants contes hi han?
1: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
0: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
1: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
0: Entre números i pel·lícules...
1: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, la saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
0: És cert.
1: I a mi em passa molt. jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o el que siguis, se m'acut una idea.
0: No pares.
1: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
0: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
1: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
0: Per exemple.
1: El primer de tots es diu Bateria baixa.
0: Sí.
1: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, en fi. Una mica de tot.
0: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
1: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
0: sí,
1: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que se està morint una gallina. I jo què faig? Doncs un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
0: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
1: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
0: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
1: Sí.
0: Totes elles?
1: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar algo, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
0: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis: no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake, que se li diu, d'alguna pel·lícula?
1: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
0: Molt bé, perquè com que les coneixes...
1: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
0: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
1: Ah, exacte.
0: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
1: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
0: Seguríssim.
1: Segur que algú troba alguna cosa.
0: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
1: A veure, al ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
0: Els negres dels editors.
1: Ah, exacte.
0: Eh?
1: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
0: Bueno, els negres paraula. No, els negres són els explotadors.
1: Això són, els negres són, són esclavitud.
0: Els esclaus dels negres editors.
1: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se, miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
0: Ei, això és una bona difusió.
1: Llavors vaig dir, llavors què?
0: Els cercadors...
1: No diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
0: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
1: Sí, és Terra Ignota.
0: I on el trobarem? Per
1: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terrainota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
0: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
1: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també
0: se't
1: ho he
0: nota,
1: dit.
0: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
1: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a l'últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
0: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
1: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
0: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant, aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
1: Exacte, correcte.
0: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
1: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
1: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toca.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida, d'una forma bastant poètica, a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la casa. Carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

psicodèlia i molta diversió amb la gent d'Hipnosi, que ja ens van deixar de cul a terra allà al desconcert d'ICAT el 5 de maig a la Sala Apolo de Barcelona, i que també seran aquest dissabte al monocicle de Sant Pere de Ribes. Ens queden un parell de propostes i ja ens posem moda delicatessen. Sabeu? Aquella cosa de dir, uah, això que estic sentint, això que estic veient. Imagineu-vos el castell de Sant Pere de Ribes, cau el sol el dissabte i a dalt de l'escenari hi ha l'Anna Andreu.

0: És un match com una casa de pagès, una combinació guanyadora. La Golden Hour al castell de Sant Pere de Ribes dissabte capvespre. El sol es va fonent amb les muntanyes i tens a l'escenari Alan Andreu amb la seva inseparable Marina Arrufat. Doncs la cosa ha d'anar bé sí o sí. I quan el sol ja s'hagi post del tot, el cel sigui negre, pugen a l'escenari amb el seu hip-hop delicatessen experimental Extraño Ways.
1: Ey, yo, Titi.

Arribo a casa, 800 hora Zulu, banda zampa't el bambú. Estàs de conya, sé que et barrufa aquesta trufa, tu bufa el digeridú, la ponzoña que escoltes, el màrqueting que et tragues, no apta per pussis.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Víctor Villar, a l'altra banda del vidre, que ens acaba de llançar cançons per repassar, d'una banda Primavera Sound, que ja és a les Escorrialles, i de l'altra el que ha de venir, per exemple, el monocicle de Ribes, aquest cap de setmana que ve, a Sant Pere, allà al Garraf, al costat de Vilanova. Recte final ja del programa, i el que jo em temo que pot estar passant, i m'agradaria pensar que no és cert, és que tu, sí, tu, siguem ja dissabte, a la matinada, camí del diumenge, i em diguis, a la cara, que encara no has ballat la nova dels Amics de les Arts, per favor.

És que és material altament inflamable. Això nou dels Amics de les Arts, segurament t'estimo, és punxar-la a la ràdio i se't comencen a moure primer els peus, vas pujant cap amunt, les cames, malucs, el clatell, el cap, ho remenes absolutament tot. I de fet els Amics ens van molt bé també per posar el focus en el Cabró Rock, que és també aquest cap de setmana que ve a Vic, a la capital d'Osona. I aquesta cançó, si l'heu ballada, si l'heu cantada, si l'heu sentida per tots els poros de la vostra pell, no us ha fet pensar ni que sigui una mica en una altra?

La Land amb la meravellosa Emma Stone i el meravellós Ryan Gosling i tot el cast de ballarines, de ballarins, de més gent que posa veus a la banda sonora d'aquesta pel·lícula que es van portar uns quants Oscars i que recorda molt el rotllito del musical, segurament t'estimo, dels Amics de les Arts. Ja que som en clau amics i com que tenen un munt de concerts anunciats al seu Instagram, en recuperem una, la meva preferida, us he de dir, del seu disc de celebració dels 20 anys. Sabeu que van agafar 20 hits i els van reversionar amb tot de veus, amigues, amb tot de col·laboracions. Doncs jo em quedo, sens dubte, amb citant Mercè Rodoreda amb la veu de la Judit Nederman, impecable.

Doncs amb els Amics de les Arts arribant pràcticament al final d'aquest amplificador a Catalunya Ràdio, la matinada del dissabte cap al diumenge. Gràcies a vosaltres per ser-hi, gràcies a l'altra banda del vidre, a la feina d'en Víctor Villar, i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'amplificador. En tenim una última. És perquè assageu aquest tren que ha començat a córrer per xarxes. Allò de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Van, va, canteu-la.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització a l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
2: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
1: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola.